Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: ràdio és un dret humà.
1: Para mí la radio es un medio de comunicación muy potente que te permite
2: escoltar de manera molt aleatòria un fum de música de tota la vida i que descobrisco.
3: És com el mitjà, no sé com dir-ho, com el mitjà més real, com el més immediat, no? El primer a informar de les coses perquè és molt, molt directe.
2: L'associa a aquests moments en el cotxe en el que anem d'un lloc a un altre.
3: Quan estic en el transport públic, anant o venint de la universitat.
4: I també la ràdio em recorda molt a la meva iaia, perquè ella sempre apareix la ràdio com a element de comunicació, igual com pot ser ara la televisió.
1: La ràdio sin música perderia moltíssim.
5: És com una pel·lícula sense guió.
3: Estaria incompleta la ràdio sense música.
1: Sí que ajuda a conducir-lo i a expressar part del mismo.
6: Hi ha una connexió clara entre el periodisme i la música, i és que les dues opcions pretenen contar, informar i retransmitir un missatge.
7: Jo crec que no pot haver periodisme sense música.
8: Molta música genera controvèrsia i per tant ha sigut tema social que s'ha compartit a través del periodisme.
1: La música no, o les canciones no són totalment periodisme, però sí que ajuden a identificar partes de ell i a exemplificar algunes de les notícies o coses que s'estan comentant en ese moment.
7: Donar una notícia en un fons musical sempre va ser molt més i diré que una altra que siga plana.
4: Hi ha moltes lletres de moltes cançons que ens narren d'alguna manera algun fet, algun succés històric.
8: Evidentment que hi ha lletres que es poden considerar...

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
11: Simplement brutal. Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
12: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972-25-88-59.
13: Mare meva, quin somni.
14: Si m'enyoro...
13: T'abraçaré.
14: Si estic enfadat...
13: Et donaré temps.
14: Si no us puc dir ni pare ni mare...
13: Ho entendrem.
15: Hi ha moltes maneres de fer feliç un infant. Acollir-lo perquè creixi en una família també depèn de tu. Acolliments familiars de Creu Roja, amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Més informació a acollimentfamiliar.org.
16: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: Ei,
1: Associació Remplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
5: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts als Sendes. Per fer-ho possible, us proposem en cada programa tres continguts relacionats amb l'excursionisme, el senderisme i els viatges. Els tres continguts del dia d'avui són aquests que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Des de l'any 2003, l'Associació Catalana de Lleure Formatiu, coneguda com Escalfor, és propietària i gestiona l'espai de les Salines de Vilanova de la Sal, a la Noguera. En poc més de mitja hectàrea, els voluntaris de l'entitat divulguen a grups escolars i a públic en general com, des de fa milers d'anys, s'extreu sal d'aquest indret proper al Montsec. El president d'Escalfor, Miquel Marcelino, serà qui ho explicarà en breus moments. De ponent cap a llevant, la ruta senderista de la setmana ens porta fins al màgic Cap de Creus. Amb el Xavi Tió proposem una ruta amb vistes increïbles de mar i muntanya, des del poble de Palau-Saverdera fins al castell de Saverdera, passant per Sant Pere de Rodes i l'antic poble de la Santa Creu. I a l'Espai de Viatges, tercer capítol en què la Cristina Duró ens parla d'Hamburg. Avui, amb alguns indrets pendents i extensió a la històrica i monumental ciutat veïna i hanseàtica de Lübeck. Continguts presentats, ens posem en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Hi ha pobles el nom dels quals ja és tota una declaració d'intencions. És el cas del que avui visitem, un nucli de la Noguera assentat sobre una contrada plana, una mica aturonada, que només trenquen a llevant les cingleres vermelloses del Montroig, una talaia de l'aiguabarreig entre el riu Segre i la Noguera Pallaresa.

0: abreviada com a Escalfor, va adquirir les salines per promoure'n un projecte divulgatiu a nivell escolar. Organitza, a dia d'avui, visites guiades sota concertació prèvia, tant a grups escolars com també a un públic familiar i adult. En Miquel Marcelino, president d'Escalfor, explica primer per què Vilanova de la Sal té aquests dipòsits del mineral i, tot i ser molt lluny del mar, a 90 quilòmetres, si tracem la línia recta més curta possible, es produeix aquest petit miracle.
1: Aquí tenim les restes de l'antic mar que hi havia, calculem fa 60-70 milions d'anys, i quan aquest mar s'evapora, en grans quantitats de sal queden dipositades al subsol, i bé, allà on hi ha un dipòsit de sal, pues, amb l'acció de la pluja, fa que l'aigua de la pluja arribi en aquesta sal, i quan aflora l'aigua amb fons, aflora salada. I llavors, bueno, pues, gràcies a aquest diapir, és un diapir que hi ha aquí a Vilanova, que és un element geològic, salí, on hi ha sal, doncs tenim aquesta salina.
0: L'espai de les salines és a un quilòmetre i mig del poble en direcció cap a l'estació de tren. Hi ha un pou d'on s'extreu l'aigua salada i unes basses de rentat i d'evaporació que corresponen a diversos moments històrics.
1: Tenim un pou, no ho tenim documentat, però calculem que és època romana aquest pou, que és un pou d'aigua salada. Llavors nosaltres treballem amb aigua salada. Traiem d'aquest pou l'aigua salada, la fiquem a les basses i quan se va a posar l'aigua ens queda la sal. Dintre de la instal·lació, que és molt petita, és mitja hectàrea, no és gaire gran, doncs tenim diferents èpoques de construcció de les salines. Llavors tenim unes salines de llosa natural, que és de l'època medieval, tenim unes salines de llosa de formigó, que és ja d'època molt moderna, del 1900, i llavors tenim l'actual salina, que és la que fem anar nosaltres, que té la sal, que l'hem construït nosaltres el 2011.
0: Les salines de Vilanova són molt antigues. En Miquel explica que ja estan documentades l'any 1035, però molt abans ja es feien servir. No en va, la sal era una antiga moneda de pagament. I si no, us rematem a la vostra nòmina, que també es diu salari, no pas per casualitat.
1: Tenim indicis de que podria funcionar molt més abans, ja que a l'entorn hem trobat assentaments del bronze, entre 5 i 10.000 anys, i assentaments medievals, que segurament que eren les casetes de les guardes, perquè a l'època medieval les casetes aquestes de les sabines estaven vigilades amb gent armada. Hi ha alguna notació de que podrien ser romanes, perquè el camí romà passa no res, passa a un quilòmetre d'aquí, i es calcula que el pou que hi ha fet podria ser la part més antiga d'època romana, i a més tenim l'única sínia d'estil romà que hi ha en tot Catalunya. Llavors calculem que si hi ha una sínia d'estil romà, se suposa que podrien arribar a ser d'època romana, aquestes salines.
0: Al segle XII, les salines ja funcionaven a ple rendiment. Van formar part de les terres que el comte Ermengol d'Urgell va donar als frares monestrencs per fer-hi un monestir. La sal es va anar extraient de les aigües profundes d'aquesta contrada situada entre el Montsec i la Plana de Ponent fins aproximadament l'any 1835.
1: Quan hi ha la demortació del Mendizábal, hi ha un senyor, un vicealmirall d'Armada Espanyola, el senyor Don Manuel de la Pezuela, que en subhasta pública compra el territori dels monjos, tot el que és els terrenys i el convent. I ho compra per especular, i es va venent un terrenos, menys el monestir, que no se'l ven perquè la seva dona es queda viu d'allí i no vol que se'l vengui. I les sabines, a partir de llavors, sembla que és del 38, passen a ser propietat d'una família del poble. Llavors, a partir d'aquí, passen per diverses famílies fins que arribi al 2004 que les comprem nosaltres.
0: I ara, Escalfor és qui cada any extreu l'aigua amb sal, la diposita sobre les basses i, per acció del sol, en provoca la seva evaporació, deixant a la vista el preuat mineral. Fan una producció petita d'entre 1.500 i 4.000 quilos que va a restaurants de la zona, a fires i a agrobotigues. Poca quantitat, tenint en compte que se n'havien extret entre 40 i 60.000 quilos l'any. Això sí, poca, però bona producció. Té unes característiques mineralògiques molt remarcables.
1: Aquestes sals que porten tants milions d'anys a la Terra s'han anat enriquint de tots els minerals que l'envolten, no? Nosaltres vam fer una analítica d'aquesta sal abans de quedar a la venda, per poder tindre coneixement del que hi havia, i el que ens vam trobar és que és una sal que, lògicament, al ser una sal fòssil, doncs no és com la sal marina, és diferent de la sal marina, té uns altres minerals. No té iode, la iode no en té ni rastre, i en canvi, que sí que té és molt calci, molt magnesi, manganès, zinc, cobre, ferro, brom, porta molts minerals. Va fer una analítica sobre uns 30 minerals, però a partir de 8 o 9 minerals, la resta són elements traça.
0: El procés d'extracció de la sal s'explica en la visita guiada, que dura aproximadament una hora i quart, però ara en Miquel ens en fa una petita avançada.
1: Realment aquí, l'època que es treballava

0: Salina, ja saps que aquells pobles anem per Sants, era de Sant Joan a la Mercè. Es puja no es treballa perquè costa molt de fer-se. Nosaltres, més o menys, tenim calculat que ficar aigua i recollir la sal és un període d'unes 48, 50 i pico d'hores. Però l'any passat, l'estiu passat, en 24 hores feien tota la funció ja. Fèiem, tirem aigua a les 8 del matí i l'endemà recollíem la sal. O sigui que eren 24 hores de la calor que feia. Però clar, aquí les sabines arribàvem a 45 i 50 i 5 graus de temperatura perquè el formigó de terra crema i no podies anar descalç perquè et cremaves. Però normal, normal, són unes 48, 50 hores que tarda a fer-se tot el procés.
1: Protegida per una cabana que els 7 membres de Junta d'Escalfor han recuperat darrerament dels efectes del temporal Glòria, la sínia de fusta d'època romana dona molt de valor a la visita. És apta tant a grups escolars com famílies i adults, però sempre, com ens diu en Miquel Marcelino, sota reserva prèvia.
0: Fem algun guiatge, molt en tant, quan hi ha possibilitat de fer-ho i de salines. Pràcticament ens dediquem només amb això ara. Ha de trucar al nostre telèfon o enviar-nos un correu electrònic i ja ens quedem un dia i una hora per poder fer la visita. De mínim una persona, màxim 200. Que no hi ha problema, sí. Podem vindre amb canalla, podem vindre amb gos, podem vindre com vulguin. Ara sempre, sempre són concertades. Allà ens han fet un preu mínim que són 12 euros. Si ets una persona, pagues 12 euros. Si veniu dues persones, pagareu 12 euros. I si veniu tres persones, pagareu 12 euros, però a partir de quatre persones ja són 4 euros cada un. Si són els grups més grans de 15, paguen 3 euros per persona. I si els grups són més grans de 30, paguen 2 euros i mig per persona.
1: I a més de les salines, es poden veure moltes coses més a l'entorn. Des d'Escalfor ens proposen fer un tomb pel paisatge colindant, endinsar-nos en zones de bosc on la vegetació palesa una transició entre el Mediterrani continental i l'Atlàntic. Es divulga també l'efecte del canvi climàtic. S'ensenyen els afloraments de calcàries laminars i els molts fòssils que hi ha a la zona. Una altra evidència que el mar de Tetis va arribar fins aquí. En Miquel Marcelino és un enamorat del seu paisatge i reivindica que hi ha moltes coses més a veure que l'arxifamós Congost de Montrebei.
0: Tenim castells, tenim ermites romàniques, tenim de tot aquí. Tens llocs tan amagats com el poble de Doroners, amb el castell sota les baumes. Tens espais com el balconet de Santa Linya. I el més bonic de Santa Linya, que és el que m'encanta a mi, que és el poble de Montclús, on queden les restes d'un terratrèmol del 1373. És un paisatge increïble, unes agulles de pedra, algo fantàstic. Pues, hi ha boscos relictuals aquí, dels diners. Hi ha una tartareu fantàstica a la Font de la Mora, un petit bosc, petit, potser tira 1.000 metres quadrats, o que tingui més, no? Però hi ha una dotzena o una vintena dels diners mil·lenàries, fantàstiques, cobertes de molsa.
1: Per més informació, entreu a la www.escalfor.cat i aneu-hi, amb permís dels metges, poseu una miqueta de sal a la vida.
2: Cendes.
1: Sovint diem que el nostre país és com un petit triangle, amb tres vèrtexs, i el vèrtex superior oriental l'encapçala l'Alt Empordà. I avui ens anem cap a aquesta comarca. Xavi, tio, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, heu buscat, com anem?
1: Avui anem un dels extrems del país.
3: Just, avui ens anem, com bé deies, cap a l'Alt Empordà per anar a visitar un castell en un lloc privilegiat que ens oferirà unes vistes excepcionals a 360 graus i també un monument imprescindible per conèixer una mica la història de Catalunya. Estem parlant del castell de Verdera i de Sant Pere de Rodes.
1: Anem a començar la ruta i em sembla que és pel poble de Palau-saverdera, oi?
3: Això mateix. Anem a començar a caminar a la part de dalt de Palau-saverdera, ja sigui el pàrquing del centre cívic, ja sigui el pàrquing de la Font de Dalt, amb dos al final del carrer Nou. Sortim del poble per aquest carrer i agafem un dels camins històrics, el de l'ermita de Sant Onofre. Trobem uns rètols indicadors de diferents itineraris i el nostre coincideix amb el GR92-0. El deixem aviat, però, perquè a l'ombra d'una gran alzina surera amb 8 branques anem a la dreta per anar a visitar un grup de dòlmens coneguts com de la Fontesia. Poques passes més enllà, tornem a anar a la dreta i seguim una carrerada molt ben conservada entre parets de pedra seca, on trobarem un pont amb volta de punta d'ametlla sobre el rec de Veta Negra. Anirem pujant suau, travessant antics marges abandonats i anirem trobant també successius indicadors. Primer, cap al conjunt d'un dolmen, dos paradolmens i un menhir, anomenat dels escalons d'en Poet, són del Neolític, tots forts ben senyalitzats. No gaire més amunt dels d'en Poet trobem el Dolmen de la Fantasia, també sense coberta, a la vora d'un gran pi, i d'aquí baixem una mica a creuar de nou el rec de Veta Negra en un racó frescal dels Massoreres i Verdó, i al cap de poc recuperem el camí a Sant Onofre. Continuem pujant per un camí a trams encara empedrat i ens posem al rec de Sant Onofre, on sobreviuen un conjunt d'antics castanyers, coneguts com els castanyers d'en Caló Mateu. Això de Caló és de Miquel, Micaló, Caló. Trobem un tram dret, però agraït per la frondositat dels castanyers, i quan aquests s'acaben, en unes poques ziga-zagues arribem a l'ermita de Sant Onofre, molt ben conservada, amb una font al costat, està situada sobre un replà a mitja alçada de la serra i encinglarada per migdia. Magnífic balcó de tota la plana empordanesa i de totes les serres que l'envolten. Cap a sud tenim sota nostra l'abadia de Roses, per darrere el Montgrí i amb vistes fins a les Gavarres, i cap a sud-oest veiem el Montseny, Roca Corba, més properes les Guilleries, el Puig de Cabra, el Far destacat, veiem els Cingles de Cabrera, el Puig de Calm, i cap a ponent la Mare de Déu del Món, el Bassegoda, el Coma Negra i fins al Taga. I també fronterer amb França veiem el Massís de les Salines amb el Canigó per darrere. Sortim de Sant Onofre per una pista planera que flanqueja tota la serra i que en poca estona ens mena al Mas Ventós. El deixem de costat perquè el visitarem a la tornada i girem cap a llevant pel camí del Coll del Mosquit, que reprèn la pujada. Deixem un trosset al camí per anar a veure el menhir de Santa Helena, caigut, i enllacem de nou amb el camí del Coll del Mosquit a l'alçada d'una petita cabana de pedra seca. Poc més enllà assolim la carena just sobre Sant Pere de Rodes i veiem també, ja per primera vegada, el castell de Verdera. Al cap de res arribem al Coll del Mosquit, baixem a l'altra banda fins al camí que puja des de Sant Pere de Rodes i acabem de remuntar fins al castell. És un gran recinte murallat, encinglarat per ponent, i al capdamunt del turó hi ha les restes de l'església de Sant Salvador i de la Torre de l'Homenatge, tot de la primera etapa del castell, entre el segle IX i finals del XIII, inicialment comtal, dels comtes d'Empúries, i després monacal. I cap a nord en queda separada una torre triangular, vigilant l'entrada del castell. Tot constitueix una talaia amb vistes espaterrants a 360 graus que completen les de Sant Onofre, sobretot cap a nord. Veiem sobre el Port de la Selva, Llançà, Colera, amb la Serra de l'Albera al darrere, i un tros també de la plana del Rosselló. I cap a llevant veiem tot la península del Cap de Creus i ben bé sota nostra el poblet de la Selva de Mar. Aprofitem que ja hem fet tota l'alçada per anar en un tres i no res al proper cimet de la Creu de les Palomeres, que ens ofereix una vista de conjunt del castell. Retornem al cim principal, passem a veure la cisterna fora muralles i acabem de baixar fins a l'imponent conjunt restaurat de Sant Pere de Rodes, una autèntica joia del romànic. I d'aquí, pel camí pavimentat d'accés a Sant Pere, arribem al poblat de la Santa Creu, una vila closa medieval enrunada que només conserva d'empeu l'església de Santa Helena del segle XI. Aquí agafem un camí paral·lel a la carretera que ens retorna al Mas Ventós, també enrunat, i amb un mirador sobre la plana empordanesa, d'on arrenca el camí a Palau. És un antic camí de bon fer que ens baixa entre Soreres fins al Dolmen de la muntanya d'en Caselles, i poc més enllà entra de nou a Palau Saverdera, on tenim el cotxe.
1: Una extraordinària ruta i una petita recomanació, Xavi, també, encara que la fem en aquest sentit, quan arribem a Santa Helena, pugem a la part més alta de Santa Helena, a sobre del poblat, per tenir una vista de tot el poblat, l'església i tot el fons de Cap de Creus, o la part nord del Cap de Creus, la Costa Brava més salvatge, perquè és realment espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12,2 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 675 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 6 horetes per contemplar tot aquest munt de llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat.
3: Posem-hi un 2 sobre 5. No té cap dificultat especial més que el desnivell.
1: Wikiloc.
3: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Sant Pere de Rodes, d'un usuari ja força conegut que es diu Toni Planes.
1: Molt bé, doncs Xavi, ens retrobem en el proper programa.
3: Salut i república.
2: Sindes. Hola, sóc la Cristina Duró i us presentaré el meu viatge de 5 dies a la ciutat d'Hamburg, Alemanya.
1: Seguim fent un tomb per la segona ciutat del país en número d'habitants. Us hem descrit fins ara espais emblemàtics com la Filarmònica d'Elba, el Port Nou, la Gran Via Ripebaun, que connecta els barris de la ciutat, i el populós i alternatiu Sant Pauli. Encara resten indrets interessants per recórrer. Fem una mica de guia pel viatger i us proposarem un petit bonus track, la visita a la hanseàtica ciutat de Lübeck, la segona més important del comtat de Schleswig-Holstein. Una ciutat amb un nucli històric que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i on destaquen les construccions de maó d'estil gòtic bàltic. Tot això, des d'ara, als quaderns del viatger.
2: Ara parlarem de l'antiga zona del port. L'antiga zona del port està molt propera a Sant Pauli, de fet, està a dues estacions de metro, i és la zona en la qual s'ubiquen els antics molls i el que era l'antiga zona d'oficines del port. Llavors, aquesta zona ara s'ha reconvertit en una zona turística en la qual podem trobar bastants restaurants, botigues de souvenirs, també hi ha el Hard Rock Café, i des d'allà es pot anar caminant fins al Fish Market. El Fish Market és el mercat de peix i cada dia el munten de dilluns a diumenge. Llavors la gent no només va comprar peix, sinó que també, si vols, pot anar a dinar, a esmorzar. Crec que el tanquen a les dues. Des de la zona d'aquests molls, una bona opció és agafar un dels ferris, en concret és el ferri número 62, i no cal pagar un bitllet a part, ja que la tarifa integrada permet que tu, amb el teu bitllet senzill o amb el bitllet de dia de la ciutat, puguis viatjar al que serien la sortida de la ciutat si anem en direcció a la desembocadura del riu. De manera que en aquesta zona, una vegada passes dues parades amb el ferri, arribes al que a Hamburg consideren la plaça d'Hamburg. Bàsicament és una zona residencial amb casetes, unes casetes molt mones, unes cases molt similars a les que trobem a Caldetes de la plaça, totes elles decorades amb moltíssimes flors, totes elles tenen jardí, i aquestes cases, que formen un paisatge molt idíl·lic, paradoxalment tenen com a vista el que ells consideren que és el port d'Hamburg, amb les seves grues i amb un dels grans vaixells que arrossega contenidors que van entrant cap a la ciutat. Lübeck és una ciutat que per la gent d'Hamburg és una ciutat considerada com a molt turística. És com si nosaltres des de Barcelona anéssim a passar el dia a Sitges, tant pel que fa a tipologia de ciutat com per la zona que trigues en desplaçar-te. En aquest cas, nosaltres vam anar en un tren de Rodalies, el trajecte és aproximadament uns 40 minuts i des de l'estació al centre de Lübeck tens uns 8-9 minuts caminant. Lübeck, tal com us he dit, és una ciutat no gaire gran, turística, i té un centre antic que és prou interessant i que es pot visitar relativament ràpid en un únic dia. D'aquest centre, potser el més interessant o la part més destacada és la Marktstraße, que és la plaça del mercat. Justament el dia que vam anar hi havia un mercat en el qual podies comprar des de verdures fins a roba. Potser ens va privar de veure l'arquitectura de la plaça pròpiament, però li donava molta vida. I són interessants de visitar tots els edificis que envolten aquest nucli antic, que és com una mena de mini barri gòtic a la zona de Lübeck. La zona que està en paral·lel al canal, hi ha la típica postal de Lübeck, que són totes les casetes d'estil neerlandès, de maó, de color marró, i crec que és una passejada única que les persones que portin dies per poder visitar podrien fer amb facilitat, i crec que és un moment de relax per la ciutat. quant a la gastronomia, dic que com a la resta d'Alemanya pots dinar o sopar plats típics d'Alemanya, com per exemple el Flammkuchen, que és com una mena de pizza alemanya amb una massa super fineta que no hi posen tomàquet i acostuma a estar cuinada amb una mena d'espec típic alemany. I també una de les altres coses que vam degustar i que no va faltar va ser l'Schnitzel, que és una mena de milanesa, de, pot ser o bé de pit de pollastre o potser de vedella, arrebossada amb una guarnició de patates al forn. La cervesa és l'element principal, però vaig descobrir una beguda que no havia tastat en ma vida i que quan em van explicar què era em va sobtar molt. Els alemanys veuen una beguda amb gas que es diu Spezi. Quan el tastes o quan el serveixen, penses, bueno, és una beguda de color marronós, no sé què és, vaig a veure manar. Quan preguntes què és, et diuen clarament. L'Spezi és una barreja de Coca-Cola amb Fanta de taronja. I és una beguda super típica que prenen els alemanys. Quant a la mobilitat de la ciutat, Hamburg, igual que la resta de ciutats d'Alemanya, es pot anar amb el S-Bahn o amb el U-Bahn, és a dir, amb el que podríem considerar per nosaltres el metro o els trens de rodalies, funcionen fantàsticament bé, però tenen un inconvenient. I està posat de manifest pels mateixos ciutadans, que és el següent. És molt difícil treure els bitllets, perquè els menús de les màquines escanadores de bitllets són molt difícils d'entendre quant a la modalitat de bitllet que necessites. Per tant, si en algun moment teniu pensat anar a Hamburg, jo us recomano que traieu el bitllet diari, que ara mateix està tarificat en 780 euros. Si li hagués de posar un color a Hamburg, seria claríssimament el blau cel, possiblement perquè hi vam anar en uns dies de primavera preciosos. Tal com us he dit, és una ciutat superoberta. Hi havia un cel preciós, clar, sense ni un núvol, amb un sol lluent. Per tant, claríssimament per mi seria el blau del cel. Si us hagués de dir una olor, seria l'olor del peix del Fish Market. A tot arreu pots comprar entrepans de peix, que són molt característics d'aquesta zona, i la veritat és que a la zona portuària se sent aquella olor. Un so, potser seria el del xivarri dels carrers de Sant Pauli, de l'agitació, de la gent entrant i sortint dels bars, de la gent passant-s'ho bé.
1: Doncs marxem. Si heu arribat fins aquí, moltes gràcies per escoltar-nos. Penseu que el Sendes el fem gairebé de forma artesanal, l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Fins molt aviat. Adeu-siau, gràcies i molt bona ruta.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Bona nit.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Estiu, anem a l'altre.
5: Extra! Extra!
6: Perfecte.

0: 5, 4, 3, 2, 1... Let's go.
1: No ens escolta ningú.
2: Hola, bon dia. Mira, jo sento parlar molt d'això dels preus del gasoil, dels preus de la benzina. I jo penso el següent, i amb les petroleres, oi que elles troben el petroli, l'extreuen, el transporten, el refinen i finalment el venen? Llavors, saps què passa? Que se pugen elles mateixes el preu? O el benefici on va? Sempre els mateixos? Evidentment, no? Evidentment. Si Repsol l'agafa, el refina, o si l'agafa, el treu, el refina, el transporta i molt ven, se l'està pujant ell. No, és que s'ha pujat al mercat internacional. No, no, perdona, me l'has pujat tu.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Vé!

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I bé, millor que sentim.
2: Hola, em dic Esther Areli. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps va molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
1: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladit. Adeu.
2: Adeu, embaladits.

Gaudeix. Respira. Respecta. Els parcs naturals, respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa, és aparcar les zones habilitades, és portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme.

0: Doncs bé, sí que anem seguint trajectòria, a punt estem doncs, amb aquesta cuina magnífica, imaginària, que tenim ja preparada, i tenim també el nostre cuiner Ventura. Cantó, bon dia, Ventura.
1: Bon dia a tots.
0: Què tal, com anem?
1: Bé.
0: Bé, a punt bé. De fer l'àpat.
1: Dèiem, anem bé, podríem anar millor per deixar-ho com està.
0: Pues sí, en aquest moment també, de moment deixar-ho com està, tot i que està malament, deixem-ho com està. Ventura, avui ens proposes un plat que jo te deia que no l'havia fet mai, i a veure, no sé, la nostra audiència...
1: Un arròs amb bacallà.
0: Mai de la vida, ni m'ho hagués pensat, eh?
1: No, es fa molt l'arròs amb bacallà.
0: Sí.
1: I esperarem els ingredients, farem 500 grams d'arròs, ja estic parlant per 5 persones, més o menys, eh?
0: Sí.
1: Més o menys. 250 de bacallà, que pot ser salat,
0: sí.
1: I esclar, s'ha de tenir un remull,
0: sí.
1: O pots comprar d'aquest fresc. Aquest fresc no cal, després el destrossi i ja està. Millor, si vols que digui la veritat, millor que sigui aquest, el bacallà normal de tota la vida.
0: El fresc?
1: El fresc.
0: El
1: de tota la vida, el sec, que va. Poses a remullar.
0: Ara jo t'anava a dir, m'hi fa el fet que aquest té que donar més sabor, eh?
1: No, dona més sabor. Doncs el bacallà, 250 grams de pèsols, 6 escarxofes, un pebrot vermell, un pebrot verd i 3 grans d'all, oli, pebre i sal.
0: Molt bé.
1: Més o menys.
0: Molt bé, que doncs hi posem. Escolta'm, ho anem fent amb aquestes cassoles tradicionals,
1: sí.
0: Les que tenim que són de ferro...
1: De fet, l'arròs aquest antigament es feia en cassola de fang.
0: Bueno, per això t'he dit que tu encara n'utilitzes alguna cassola de fang?
1: Sí, encara en tinc, sí.
0: Però sí. No utilitzes o què?
1: El que passa al mal de la cassola de fang és que les cassoles, per estar, diguéssim, de cuina, o sigui, en cuines de cuiner d'hotel,
0: sí.
1: Tens la planxa.
0: Sí.
1: I sobre la planxa es fa. Com és foc directe, se't vol trencar la cassola.
0: Clar.
1: Que el que es passava a la cuina Sils quan van començar, tot eren cassola de fang, totes. I inclús ara la servim cassola de fang, però la fem
0: amb
1: l'altra cassola normal i després l'afegim a la fort la cassola de fang, així com amb unes espelmes,
0: sí.
1: Per servir el fem
0: perquè es vagi mantinguint
1: la calor.
0: Escolta'm, i fregava all, allò
1: sí,
0: que es deia i tota aquella història, o què?
1: Es feia l'all com eren noves.
0: Ah, val.
1: Com eren noves, que es feien perquè no es feia perquè no es trenquessin,
0: primer. Sí, sí.
1: Perquè jo me'n recordo les cassoles de fang que es feia el rostit de festa major,
0: sí.
1: Que es feien 2 o 3 dies abans, es feien amb foc a terra.
0: Ah, amb foc a terra?
1: Sí, amb foc de terra, de foc de terra, diguéssim, de carbonet, i anava fent anava fent. I no es trencaven, eh?
0: No es trencaven. Bueno, potser la cassola aquestes de fang amb l'all, amb el que és el butà, potser resulta que era massa fort, no?
1: No, i ara es trencaven molt, perquè actualment amb els focs que hi ha ara, aquests focs de gas, molt forts. I els ser forts, moltes, es havien trobat moltes vegades nosaltres anant a puestos que anàvem, que es trencaven la cassola. Esclar, després havies d'afegir corrents posant una altra.
0: Clar.
1: L'únic avantatge que amb les cassoles aquestes, si tens planxa...
0: Sí, però com tu deies que ho feia, no?
1: Doncs amb la planxa, no, a més, amb la planxa no se t'enganxa.
0: Clar.
1: Esclar, com no és foc directe.
0: Sí.
1: Va calentant. I és per això.
0: Molt bé, doncs vinga, anem cap a aquest àpat que ens proposes avui, arròs amb bacallà i carxofes, eh?
1: Sí.
0: Vinga, els ingredients ja ens els has donat.
1: També he dit aquí que falta un parell
0: d'ingredients.
1: Un parell d'ingredients, que són la ceba i la tomaca.
0: Ah, sí, bueno.
1: Per fer el sofregit, per el sofregit de l'arròs.
0: Sí.
1: Es posa el bacallà, que ja el pots tenir fet, el pots tenir amb aigua 2 o 3 dies.
0: Sí.
1: I ja després ja el deixes escorregut per poder desmonejar. S'ha de desmonejar. Sí, s'ha de fer com un... La bacallà esqueixat.
0: Sí, escolta'm, també podem fer aquestes bossetes, no?, que ja ve quasi
1: també,
0: trencat, no?
1: També.
0: Ah, deu anar molt bé
1: aquest. Aquestes bossetes que també venen, que es poden també posar amb aigua, i perquè quedi una mica de salat,
0: sí.
1: I ja està.
0: També perquè això, en
1: sí,
0: un
1: també,
0: dia, ben rentat.
1: Bueno, perquè inclús ara, jo estic parlant del bacallà, i el bacallà comprat de la manera que dic jo és car.
0: Sí.
1: És caríssim.
0: Sí.
1: Sí, perquè sí, la vegada sí, sí, sí, te'n vas a 19 o 20 o 20 euros al quilo de
0: cigre. És una passada. Molt bé, vinga, ens hi posem.
1: Doncs bueno, tu tens el sofregit fet, eh? I doncs i tira, ja, i poses el bacallà i has corregut i esqueixat,
0: sí.
1: El poses també que vagi fent amb el sofregit.
0: És a dir, la ceba la deixem que se quedi d'aquella manera...
1: Ja has el sofregit fet.
0: Vale. I doncs hi tirem i afegim el bacallà.
1: El bacallà.
0: Val.
1: I afegeixes el pèsol.
0: El pèsol.
1: I afegis les carxofes tallades així a dents d'all.
0: Sí.
1: Saps? Que hi vagin fent el pebrot,
0: sí.
1: i el pebrot vermell i el pebrot verd.
0: Val. Les carxofes es poden utilitzar d'aquestes? Home, esclar, aquest temps segurament que sí. Les de llauna o aconselles les congelades?
1: No, jo aconsello les fresques. Les fresques normals, tallades a gra d'all, eh? O sigui, fas el cor de...
0: Sí. Deixem
1: el cor que és a les carxofes,
0: sí.
1: I el talles a 8 talls o 10.
0: Sí, però aventura, ara surten algunes escarxofes que ja surten amb allò de
1: sí.
0: dintre que raspa, que jo dic, no?
1: Bueno, però, sí, sí. Home, ja el talles i... el desfà, el treus una mica, si veus que és una escarxofa vella, una escarxofa vella, el talles a aquesta, allò, això que dius, aquesta...
0: Sí, això que raspa. Sí.
1: Doncs, i després el tires allà dintre i com està, ja tot fet, eh? I tires l'arròs.
0: Sí.
1: Que també vagi agafant una mica de gust amb el que hi has posat, i després ja tens... Pots tenir-hi una mica de caldo de verdures.
0: Sí.
1: Fas una mica de caldo de verdura,
0: mm-hmm.
1: per afegir abans de posar-hi.
0: Vale, allà. Molt bé, molt bé.
1: Has de vigilar, això sí. Segons el bacallà, que l'has de provar, has de vigilar una mica amb la sal.
0: Ah, val.
1: Amb la sal has de provar que no quedi salada.
0: Mhm.
1: Val. Però queda molt bé i molt bon, un arròs molt ben...
0: Bueno, és tastar-lo perquè hi afegim sal o no n'hi afegim en l'arròs, no?
1: No, de sal se n'hi ha afegit una
0: sí,
1: mica.
0: Sí, però bueno, el punt.
1: Però després, el punt.
0: Clar.
1: El pots provar quan tens ja el sofregit fet
0: sí.
1: amb el caldo.
0: Uh-huh.
1: Inclús també pots fer una cosa, pots posar el caldo una mica de sal al caldo i et deixes de posar-hi sal.
0: Escolta'm, veig amb els cuiners de que utilitzen la sal d'aquesta grossa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la de mar, que diu.
0: La fas servir, tu?
1: No, bueno, n'he fet servir. Però aquestes sals, per mi són bones quan fas coses a la platja.
0: Ah.
1: Per què? Jo havia vist la part de... allà a Benidorm, Villa Llosa, tot això,
0: sí.
1: menjaves aquella gamba, que és aquella gamba blanca, que és tipus llagostí,
0: sí.
1: la posaven a sobre la planxa sense oli, només amb sal d'aquesta.
0: Ui.
1: Salmorra, que diem. Boníssim. I dona un gust.
0: Però salmorra amb quantitat?
1: Sí,
0: o...
1: sí, posa allà a sobre així amb sal
0: sí.
1: i a la planxa, sense oli, sense res d'oli.
0: I allò que es fa el tomba ja estàs...
1: I queda boníssim.
0: Ah, bueno, doncs això es pot provar, no? Amb
1: no, no, el que tingui una mica de planxa, bueno, i si vols també pots fer amb una paella grossa.

0: han desfet, o sigui, ha desprocessat, sí, sí. I bueno, que també ja has posat el pebrot verd i el pebrot vermell.
1: També tallat tot petit, això,
0: tot tallat,
1: eh?
0: Petit. I ja pas a l'escarxofa. L'escarxofa tallada a gra d'all.
1: Sí.
0: Que es queda molt bé, queda molt bo, molt gustós.
1: I no es desfà molt, aquesta escarxofa tallada
0: no,
1: a gra d'all?
0: No. No, perquè a l'escarxofa, perquè jo la poso a l'últim.
1: Ah, val.
0: Perquè ja hi dono aquell gust de l'escarxofa, sí, i que quedi entera.
1: L'aigua, què fas? La tires una vegada tot això i ja s'ha acabat sortint?
0: Sí, l'aigua, sempre per regla general, l'aigua de l'arròs sempre s'ha de tirar el doble d'aigua de que posa l'arròs. O sigui, si poses, per dir, un d'allòs cotxerons d'arròs,
1: sí,
0: dos cotxerons d'aigua.
1: Escolta'm, Aventura, i... Tu no el rentes, l'arròs, abans de posar-lo?
0: No.
1: Perquè diu que molta gent el renta.
0: Sí, hi ha gent que ho fa.
1: Perquè li quedi més suelto, quedi...
0: No, suelto, això és l'arròs.
1: Sí.
0: Com l'arròs, que diem l'arròs pilaf,
1: sí,
0: tu agafes un gra d'all, oli, gra d'all, i posa l'arròs, que faci que cregui una mica, posa l'aigua i el deixes bullir, et queda un arròs sencer, un arròs maco, perquè sí.
1: Molt bé, és que això, hi ha vegades que queda més enganxat...
0: El meu nano que et diu, hòstia, pare, hòstia, que és bo aquest arròs blanc, un arròs blanc. Collons, què? Tot plat que hi va.
1: Sí, res, quasi.
0: Va l'all, l'oli i l'arròs, no hi ha res més.
1: Sí. Bueno, però és que l'arròs s'ha de ser el puntet que l'has de deixar. Molt bé, Ventura, anem a repetir els ingredients, doncs, si t'assembla, i anem acabant.
0: 500 grans d'arròs, 250 de bacallà, 250 de pèsols, 6 escarxofes, si posa 5 és igual, pebrot verd, pebrot vermell, i 3 grans d'all, per fer el mateix, que pots posar el mateix fer de posar el sofregit,
1: sí,
0: el pebre i l'all.
1: Molt bé.
0: Ja
1: molt
0: està.
1: Bé, fantàstic.
0: I l'arròs, ja sí, de 15 a 20 minuts. Ja.
1: 15 a 20 minutets, molt bé. Sense rentar, com diu en Ventura.
0: Bueno, si vols rentar, les rentes, no passa,
1: bueno,
0: no passa res,
1: Bueno, però vull dir que tu no ho fas.
0: El que passa és que després sembla que l'arròs la posis ja així una mica,
1: sí,
0: una mica amb aigua.
1: Sí. Molt bé, Ventura, acabem. Però sempre acabem amb tu amb un acudit ben ràpid.
0: Va, sí, vinga.
1: Vinga, va.
0: Diu que era una colla d'amics, i un nano esquià es va trencar el braç, i el braç i la cama, bueno, anava una carrera de rodes. I un dia entre tots parlats, i hòstia, diu, saps qui s'ha mort? Diu, el nostre amic, en Joan, hòstia, el anirem a veure. Diu, sí, però aquell, diu, jo, com vols que pugi al pis? Diu, ja et portarem. Sí, sí, van deixar la cadira baix, el carro baix, i van pujar amb braços a dalt, el van sentar al costat del mort, allà a l'habitació. I el mort es veu que havia tingut com un síncope que estava dinant, estava menjant.
1: Sí.
0: I tot un plegat, estàvem tots allà xerrant, i el mort es va tornar...
1: A revifar.
0: Es va tornar a revifar, ben blanc, amb els ulls ben vermells, diu, me'n menjaré dos. I tot Déu va començar a córrer, corrents, tot, i van deixar el pobre allà sentat. I se'l mira, i l'altre diu, te'n menjaràs dos perquè tinc el carro baix. I jo, una merda, em menjaries.
1: Molt bé, Ventura, gràcies, fins la propera setmana.
0: Vinga.
1: Adéu.

0: ni.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Tots hem sentit a parlar i molts hem assistit a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Al podcast d'avui volem saber quan, com i per què va ser la primera edició de la cantada d'havaneres més popular i amb més ressò mediàtic de Catalunya. Martí Bacardí, què ens pots explicar?
1: Salutacions, companys! Avui us parlo des de Milà, on vaig de botiga en botiga per renovar el meu armari. La primera cantada d'havaneres a Catalunya va tenir lloc l'any 1967, però es va començar a gestar un any abans.
0: Un moment, Martí. La primera cantada té un fet que l'anticipa. Què va passar?
1: Sí, l'any 1966, a Can Batlle, a Palafrugell, es va representar un recull d'havaneres. Si recordeu, en vam parlar una mica en el quart podcast d'aquesta temporada. En aquella trobada hi van coincidir els autors del llibre i els regidors de l'Ajuntament de Palafrugell, Frederic Martí i Francesc Alsius, que l'any següent, el 1967, van organitzar la primera cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell a la platja d'en Calau.
0: Sabem alguna cosa més concreta d'aquesta primera trobada? Va ser com és ara?
1: Sabem moltes coses i el que us puc avançar és que no va ser com la coneixem ara. La primera cantada es va produir a les terrasses dels bars de la platja d'en Calau. Va ser exactament el dia 2 de setembre de 1967, a partir de les 10 i mitja de la nit. Hi van participar tres grups d'havaneres: el grup Portbó, el grup Alba i el grup Calella. Aquest últim grup format per un grupet d'estudiojans prou coneguts a la zona. Aquesta primera trobada va ser tot un èxit, malgrat que l'assistència de públic no va tenir res a veure amb els milers de persones que hi assisteixen actualment. Però el seu ressò va ser tan destacat que se'n va parlar al diari local Los Sitios i es va anar incrementant la seva difusió i assistència de públic de manera exponencial en posteriors trobades.
0: I del repertori que es cantava llavors, què en sabem?
1: El repertori no era com ara. D'havaneres catalanes, d'autors catalans, pràcticament no se'n cantaven. L'únic que s'ha mantingut en totes les trobades, des de la primera, ha sigut la interpretació final de l'havanera La vella Lola. L'havanera El meu avi encara trigaria una dècada a incloure's com a peça obligada.
0: Genial, Martí Bacardí. Ets un pou de coneixement de l'havanera. Ara ja sabem quan, com i per què es va realitzar la primera cantada d'havaneres a Catalunya. Acabem com acaba la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, amb l'havanera anònima La vella Lola, interpretada avui per Arjau.

que farem? La meva petita barca i ens portarà en pocs moments a la nostra vella cala. Celebrarem el moment

0: I parlant d'emocions.
1: 89.
2: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: Com ens agrada escoltar l'Alicia Herrera, la nostra biòloga, parlant de tot aquest llegat de plantes medicinals que ens porta cada setmana.
4: Gràcies.
3: Què tal? Sí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. I avui tenim amb nosaltres...
4: Avui tenim una flor taronja que surt, que pràcticament floreix tot l'any, més a la primavera i a l'estiu que la resta del temps, que es diu calèndula.
3: Que tots la coneixem, si
4: jo
3: més
4: crec
3: no, no?
4: Que sí. El nom popular de la calèndula és Jaumets, perquè poder la floració és més per Sant Jaume, la floració més espectacular, poder sí. Jo crec que ara amb el canvi climàtic és més aviat per Sant Joan, que no pas per Sant Jaume. I després també li diuen buixac, el buixac de jardí, li diuen. De calèndula, el nom científic fa referència també a les propietats medicinals, per tant és calèndula officinalis. Aquesta és la que se cultiva, bueno, o cultiva, però ella s'escampa i va fent sola, eh? No hi ha problema, és una planta d'aquí, mediterrània, de la família de les asteràcies, i és, les flors taronges o grogues poden arribar a fer uns 5 centímetres, 6 centímetres, i si està cultivada. Però també trobem una altra espècie de calèndula, que és la que surt als marges dels camins, que la floreta és idèntica però molt més petita, que poder fa 2 centímetres com a molt, que és la de camp, la calèndula arvensis, que vol dir de camp.
3: Totes dues tindrien les mateixes propietats?
4: Sí, pràcticament sí. Què passa? Que la de jardí, com que és més... A veure, d'aquesta planta es fan servir les flors. Per tant, la de jardí, si té les flors més grosses, és més fàcil de recol·lectar-les, no? L'arvensis, doncs, com que té les flors més petites, te pots passar tota la tarda per trobar-les, eh? Per trobar-les no, perquè es troben a per tot, sinó per recol·lectar-les. Agafen una per una.
3: Porta una miqueta de feina.
4: Sí, sí. Però és una feina que ens donarà molt bons resultats. Perquè els seus principis actius, que pràcticament són dos de principals, un és un triterpè, que es diu faradiol, que té activitat antiinflamatòria i cicatritzant.
3: Molt interessant.
4: Sí. I l'altre són dos flavonoides, un que es diu rutina i un altre que es diu quercetina, que són tònics pel cabell i van bé en general per tota la circulació sanguínia dels microcapilars sanguinis. Per tant, ja comencem amb una planta que és molt potent, molt humil però molt potent. I per què la farem servir? Doncs per, sobretot en tractaments tòpics per la pell. Per la pell la calèndula és fantàstica, és que a mi és una de les meves plantes preferides.
3: Recordo que és una de les plantes que també recepten molt per als bebès, no?
4: Exacte.
3: Per la pell atòpica.
4: Sí. Per la pell atòpica, per les irritacions
3: la sensibilitat, bolquers, clar.
4: Tot això, clar, perquè ja amb les propietats que hem dit ja és que ja ho tens tot. I és tan fàcil de fer servir que sembla mentida. Primer comencem per què la farem servir. Pues per el tractament tòpic de totes les inflamacions i fins i tot de les mucoses, eh? De la gola, de la part de baix, diguéssim, per tractament tòpic de totes les inflamacions, tots els eczemes, per cicatritzar ferides, per regenerar la pell, si després d'una cremada, per exemple, o quan te cremes pel sol, doncs calèndula, i per la formació i regenerament i recreixement dels capilars sanguinis, com hem dit abans. Per tant, és una planta fantàstica per la pell. Com ho fem per preparar-la?
3: Doncs vinga.
4: T'estàs preguntant?
3: Exacte. Doncs... A més, has dit que era molt fàcil.
4: Sí, perquè és tan fàcil com recol·lectar les flors, tota la flor, eh? No fa falta ni treure els pètals ni res, tota la flor, i la fiquem amb oli. Poder millor, el millor oli per macerar aquesta flor seria el de girassol. L'oli de girassol, un bon oli de girassol, si és biològic, doncs molt millor. Perquè el de girassol és un oli que es treu molt bé totes les propietats de la calèndula. I també la calèndula té un aroma molt sutil que el girassol l'atrapa molt bé. Si poséssim oliva, per exemple, doncs faria més olor d'oli d'oliva, no seria tan suau.
3: Tan agradable.
4: Sí, tan agradable. Però li podem posar girassol o li podem posar ametlles, oli d'ametlles, eh? Però el girassol va superbé. Llavors, posaríem totes les flors en un pot, ho cobriríem amb oli de girassol, taparíem el pot i el deixem a qualsevol puesto, no cal a qualsevol lloc, no cal un lloc especial, el podem deixar al sol o el podem deixar a l'ombra, és igual, durant 4 setmanes mínim. Si el deixem al sol, poder una mica menys, d'en 3 setmanes ja estaria. Veurem que l'oli de girassol se torna taronja i aquest oli filtrat és el que ens aplicarem directament a la pell, al cabell o a qualsevol lloc que tinguem problemes. I podem fer un altre més. Aquest oli, a part de la pell, hem dit que per les mucoses també serveix. Per tant, petites ferides a la boca, aftes i coses d'aquestes, podríem glopejar aquest oli sense problema. I si no, fer amb la calèndula una infusió i glopejar aquesta infusió. I a partir d'aquest oli podem fer ungüents, cremes de calèndula, bueno, infinitat de preparats.
3: Labials, que... no?
4: Labials, exacte.
3: I a sí. Més té una oloreta, no? Molt
4: sí,
3: bona.
4: Molt, molt agradable, sí. Curiosament, quan olorem la flor de la calèndula, a mi no m'agrada l'olor de la flor. És una mica desagradable. Però un cop macerada, l'olor és boníssima. És curiosa, eh, això?
3: Sí. Doncs són moltes les propietats que té aquesta planta que avui ens has portat, que és la calèndula, i que t'agraïm que a més doncs, ens hagis donat aquesta recepta, entre cometes, tan i tan fàcil.
4: Dos cosetes més per acabar, vale? Penseu que la calèndula s'utilitza des del temps dels grecs i evidentment tota l'edat mitjana s'ha utilitzat, que s'ha fet servir com a substitut del safrà per adulterar-lo. El safrà és molt car, però els pètals de calèndula, que són vermellosos, així com molt secs, semblen les fibres dels estams del safrà. I llavors es feia servir per adulterar el safrà. I que es diu calèndula, això li van posar els romans aquest nom, en referència a calendari, eh? Calendari, perquè floreix un cop al mes durant tot l'any.
3: Molt interessant. Alicia Herrera, moltíssimes gràcies avui per a tota aquesta informació al voltant de la calèndula.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
2: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.

petits canvis per menjar millor. Recomanacions que t'ajuden a triar l'opció més saludable. La teva alimentació és important per gaudir d'una bona salut. Triar opcions saludables és possible. Petits canvis per menjar millor. Més fruita i hortalisses. Llegum. Fruita seca. Vida activa i social. Canvia aigua. Aliments integrals. Oli d'oliva verge. Aliments de temporada i proximitat. Menys sal. Sucre. Carn vermella i processada. Aliments ultraprocessats. Petits canvis per menjar millor. 061 CatSalut respon. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

0: xarxa.
1: Em dic Laia Expósito i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
2: Em dic Aileen i vaig a l'escola de Avinyonet, de Puigjoan 2, i vinc a Maspau. A mi m'agradaria que fiquessin jocs. Què més? Pues que diuen notícies i coses molt interessants.
3: Em dic Soraya Basir i el que més m'agrada de la ràdio és poder estar informat les 24 hores.

0: Digues prou, no estàs sola.
1: Què és la violència de gènere?
0: Qualsevol agressió física o psíquica d'un home a una dona que és o ha estat la seva parella.
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: Digues prou, no estàs sola.
1: Qui t'espia no t'estima.
0: Soc dona. Com sé si em maltracta?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: No estàs sola.
1: Qui t'estima no et farà plorar.
0: Quines conseqüències té? Salut, psicològiques, por, terror, vergonya, culpa... Què suposa per a les dones i els fills?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: No estàs sola.
1: Sense por.
0: Per què costa tant sortir-ne? Per què aguanta? Per què no se separa?
1: 900 900 120.
0: Com puc sortir-ne?
1: Digues prou, no estàs sola.
0: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
1: Explica-ho, callar no ajuda.
0: Qui pot ajudar? Com puc ajudar? Què es pot fer? Què s'ha de fer? Què no s'ha de fer?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120. Digues prou, no estàs sola.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REVA. És una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig. La majoria de situacions continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes com el ciber. El primer pas és saber-ho detectar a temps. La Noèlia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa són alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
2: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
3: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
1: Estudis recents apunten que gairebé dos alumnes per classe no en pateixen i que moltes víctimes, una de cada tres, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
4: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
1: Davant la detecció de casos es pot demanar ajuda a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes.
5: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
6: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: informació, música, entreteniment.
1: Penso que la més petita n'hauré d'esperar un altre any. Jo que en sóc la més petita n'hauré d'esperar un altre any. Tinc el galant a la guerra, no sé si me'l mataran.

Déu-la guard la Margarida, Déu-la guard el Don Joan, que em porteu d'aquelles terres que hi heu demorat tant d'anys. Que em porteu d'aquelles terres que hi heu demorat tant d'anys. Vos em porti unes joies, no sé si us agradaran. Jo us em porti unes joies, no sé.

0: ni.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 62 a les 16 hores i 37 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret de l'èxit.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: Catalunya Informa.
1: Ràdio Vilasacra Empordà.
2: És informació.
3: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
4: Castell d'Hostoles.
5: És una insigne fortalesa medieval situada entre els termes municipals de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles, a la comarca de la Garrotxa. Juntament amb els castells de Puigalder i Colltort, formaven la línia divisòria entre els comtats de Besalú i Girona. El seu estat actual és ruïnós. Abandonat des de finals del segle XV, va quedar la sort dels malfactors i espoliadors, refugi de bandolers i pedrera de les masies dels voltants. Aquest petit castell és un dels més carismàtics i més importants històricament de Catalunya, sobretot pel protagonisme que va tenir en el conflicte dels remenses, la primera revolta organitzada de pagesos europeus que triomfa i que acaba amb una disposició reial que aboleix les servituds. Tot i que el castell és molt més antic, el primer noble documentat data del 1002. Va ser senyorejat pels senyors d'Hostoles, els Miró primer, segon i tercer, i posteriorment els Cartellà i Rocabertí fins l'any 1419. Al segle XIII, la formidable personalitat de Guillem Galzeran de Cartellà domina la història del castell i de la vall, des del 1250 fins al 1306. Aquesta figura històrica sobrepassa el marc del castell per inserir-se en la història de Catalunya. De noble, extremadament prepotent i violent, passa a servir quatre reis: Jaume I, Pere II, Alfons II i Jaume II. Del 1462 al 1472 va ser quarter general de Francesc de Verntallat, cap de la revolta remensa, i va continuar en poder dels remenses fins a la sentència arbitral de Guadalupe del 21 d'abril del 1846.
3: La llegenda.
4: Encerclat pels moros, el comte Cristià practicà l'ardit de fer baixar els seus homes per una mina cap a la riba del Brugent, on ompliren de sorra una munió de sacs que van traslladar al castell i van apilar com si l'estança fos un graner. Per damunt d'aquests sacs de sorra, el comte escampà el contingut de l'única saca de blat que restava al castell. I, tot disposat, feu avisar els capitostos moros per tenir-hi una conversa allà mateix. Tot i que hi acudiren amb la convicció que anaven a un parlament de rendició, en van sortir amb el cap cot, perquè el comte els parlà de qualsevol cosa menys de capitulació, i els feu passar, com sense donar-hi cap importància, per l'estança convertida en graner. Enganyats per aquells sacs disfressats, van aixecar el vol.
5: Doncs acabeu de sentir un nou cas de llegenda basada en l'assetjament amb el qual es vol obligar al rendiment per falta de queviures. Tots els detalls als webs remenses.com, on trobareu imatges d'arxiu i mapes explicatius. I també turismedia.com/Garrotxa.
1: És Ràdio Vilasacra.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Sensacions positives.
7: A l'Alt Empordà.
8: No, ja.
9: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local. Ah.

0: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
1: La xarxa.
2: Vols conèixer un lloc ple d'història a Vilanova i la Geltrú? Visita el celler Jaume Serra de García Carrión. Forma part del viatge des de la vinya i gaudeix de l'art de l'elaboració del cava. Descobreix el celler Jaume Serra, on podràs trobar els nostres caves i vins, i emporta't una ampolla de cava de regal. Fes la teva reserva ja trucant al 900 18 90 80. T'esperem.

0: Propostes en xarxa.
1: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.
1: Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Viure sola i menjar sa. Si prepares el menjar per d'altres persones, sembla més fàcil de procurar que sigui saludable, variat i saborós. Però, en canvi, quan és per un de sol, es presenten més dificultats com la mandra de cuinar, la monotonia, l'excés de menjar que després s'ha de llançar o una mala planificació que acaba derivant en menjar preparat. Per aquest motiu, si vius sol però vols mantenir una dieta equilibrada, cal que segueixis alguns consells. Per omplir el rebost i la nevera, la compra és millor que la facis amb l'estómac ple. Si vas amb gana, acabaràs escollint productes innecessaris i fent compres compulsives, en comptes de cobrir les necessitats. L'excés de menjar a casa pot provocar malbaratament alimentari o tenir temptacions elevades a les que recórrer quan tinguis entulls. Una bona organització a la setmana, amb un parell de menús setmanals que pots anar repetint i combinant, fer la llista de la compra i tenir el rebost amb conserves saludables, et poden estalviar força temps i poder preparar els plats en 5-10 minuts encara que estiguis cansada. Si no t'agrada o no tens temps de cuinar, no intentis fer grans elaboracions. Un plat únic complet pot ser un gran recurs, o bé, cuinar més quantitat per poder repetir el plat un parell de cops a la setmana o que sigui el sopar i el dinar del dia següent. També pots congelar caldos o salses que requereixen de més temps de cocció i així no haver-los de fer setmanalment, o preparar amanides variades i de diferents colors cada dia. I si menges fora de casa habitualment, pot ser un estudi de les ofertes de restauració de la zona per escollir les que segueixin una estructura de menú més saludable. Si vius sola o cuines només per a tu, el més important és que et quedis saciada amb els àpats principals, per evitar anar picant processats la resta del dia, sobretot a l'hora de berenar o al ressopó. Intenta mantenir els horaris dels àpats i planifica la setmana per evitar caure constantment amb els menjars per emportar o menjars ràpids. I si no tens temps o ganes de cuinar, tenir un bon rebost de conserves o congelats saludables et permetrà preparar plats senzills en poc temps, equilibrats i deliciosos.
2: I parlant d'emocions.
0: 92. Tanca els ulls.

0: Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
1: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
2: Adéu, adéu.
3: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
4: Adéu, adéu, adéu, adéu.
3: Ser cívic és tenir servei.
5: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
1: Quina feta, no, mai, l'expressió trencar el gel? Òbviament té un sentit figurat i també podem dir trencar el glaç, perquè gel i glaç són sinònims, però quin és l'origen? Antigament, quan era hivern, la primera bugadera que arribava al safareig havia de trencar el gel per posar-se a rentar la roba. A més, sabíeu que l'expressió trencar el gel és la mateixa per a molts idiomes? Per exemple, castellà, euskera, alemany, anglès, rus, romanès, francès i italià. Voilà!
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva, meva.
4: No, no, no, no, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
7: Uau, deixa! Hola, Guillem.

0: Pobla de Vila-sacra, nom teu ressona, el ressò de l'amor que mai no es plena.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú, carrer del Pont 2, tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.
4: Apuja el volum.
5: Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual es cedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps, lloguer segur. Informa-te'n a lloguersegur.cat. Lloguer segur, la protecció als propietaris.
6: Pivot Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: On les cançons lliguen amb la història.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Neus, calles, sansans i santes. Bufa venteta, Garbi, fins a la ratlla de França.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 5 de novembre del 2025.
1: Tres quartes parts de la població catalana afirma que els mitjans de comunicació censuren continguts per a protegir els polítics. Són dades del CEO que revelen que cada vegada la població desconfia més del sistema, les institucions i també de l'opinió dels experts. Lola Santiago.
2: L'informe revela també que 3 de cada 10 catalans desconfia del coneixement científic i un 40% qüestiona el canvi climàtic. A més, 4 de cada 10 considera que les autoritats exageren els riscos d'algunes malalties a favor dels interessos econòmics. L'enquesta també posa de manifest que una tercera part de la població de Catalunya creu que l'arribada d'immigrants té un impacte negatiu en el seu estil de vida i la meitat considera que les persones migrades reben més ajudes que les nascudes en territori nacional. Els votants de Vox i Aliança Catalana són els que mostren els majors nivells de desconfiança tant social com política. Joan Rodríguez, director del Centre d'Estudis d'Opinió.
3: Aliança Catalana i Vox són els partits que, amb diferència, susciten major percentatge de gent que simpatitza amb ells i que al mateix temps té un nivell elevat de pensament conspiratiu perquè desconfia tant del que consideren com a veritats oficials perquè pensen que hi ha veritats alternatives.
2: Segons l'informe, el 80% dels catalans creu que rep amb freqüència fake news, principalment a través de xarxes socials, entre les persones de 16 a 49 anys.
4: Pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
1: Al nostre món, tot funciona amb energia elèctrica. Ens resulta impossible imaginar un món sense electricitat. Però durant mil·lennis va ser així. Fins fa, encara no, 150 anys. L'era d'arrossegar les coses amb tracció animal o fer servir el foc per a veure'ns-hi de nit va començar a passar la història a l'últim terç del segle XIX, amb figures tan destacades com Edison, Tesla, Volta, Faraday o Ampère. Les propietats elèctriques de certs materials ja feia segles que es coneixien, i el mateix Benjamin Franklin, al segle XVIII, n'havia demostrat coneixements amb la creació del parallamps. Però no serà fins a la recta final del segle XIX quan realment creix l'interès per estudiar la manera de generar electricitat massivament i amb finalitats ben clares. I una de les principals aplicacions de l'electricitat ha estat per fer llum artificial i acabar amb la foscor de les nits. El mèrit de la bombeta, patentada el 1879, és de Thomas Alva Edison, inventor nord-americà. Com funciona la seva famosa làmpada d'incandescència?
2: Jaume Estela, enginyer industrial.
3: La bombeta s'encén perquè porta un filament metàl·lic a dintre, pel qual es fa passar un corrent elèctric. Aquest metall d'aquest filament condueix l'electricitat, però amb una elevada resistència. Fa que li costi als electrons passar d'un àtom al següent. Això fa que s'escalfi, i s'escalfi molt, fins que arriba a posar el metall a punt roent, i tan roent que brilla amb una alta intensitat. I això és el que ens fa la llum que ens il·lumina l'estància.
1: I per què porten una caputxa, un embolcall de vidre, a les bombetes?
3: El material que s'utilitza pels filaments de bombetes és el tungstè. Tungstè fon a aproximadament 3.500 graus. Això em permet que sigui estable a les temperatures a les que es posa el filament. El tungstè té un desavantatge important, i és que a partir de 400 graus, una temperatura relativament baixa, s'oxida en contacte amb l'oxigen. Per tant, me'l faria inservible. És per això que les bombetes estan tancades, i a dintre de la bombeta hi sol haver un gas que substitueix l'oxigen de l'aire i que impedeix que aquest filament s'oxidi.
1: D'acord, ja sabem com funciona la bombeta, però ens podríeu posar un exemple de com es fa l'electricitat que l'encén? Vegem-ne un de paradigmàtic.
3: Convertir l'energia d'un moviment en electricitat, i això es fa a través de generadors. En un salt d'aigua, l'electricitat es genera fent rotar un generador, perquè l'aigua passa per unes conduccions molt grans, de dalt a baix. I en aquestes conduccions hi ha muntades unes turbines molt grans que, quan l'aigua passa a gran velocitat, perquè està caient, la fan girar. I aquestes turbines estan connectades mecànicament a un generador elèctric que genera electricitat d'aquesta rotació de la turbina.
1: Doncs queda explicat. No cal ni dir que la bombeta va tenir un impacte enorme en la societat de l'època i va passar ràpidament a il·luminar cases, edificis i avingudes de les principals ciutats nord-americanes i europees. Una altra creació important que té a veure amb l'electricitat va ser la de la pila. I aquí el mèrit recau en un italià, Alessandro Volta, que la va idear molts anys abans.
3: Ell va fer una pila, que per això es diu pila, perquè el que va fer va ser apilar aquests metalls en discs. Un metall era el zinc i l'altre era el coure. I entremig d'aquests dos metalls, per afavorir la conductivitat elèctrica, hi va posar, doncs, una espècie de cartró impregnat amb salmora. El que fa és transportar-me unes càrregues elèctriques d'uns àtoms d'un material a uns àtoms d'un altre material. Això està disposat de tal manera que aquests electrons només surten quan jo uneixo el pol positiu, per exemple, amb el pol negatiu.
1: L'electricitat avui té una infinitat d'aplicacions, però és una energia que té contrapartides evidents, com la contaminació que genera fabricar-ne a les centrals nuclears. Tot i això, el geni d'Edison, la seva bombeta, és un dels invents més notables de la història, considerat per a molts el segon invent més útil del prolífic segle XIX. I l'invent corre el risc de morir d'èxit, ja que la contaminació lumínica distorsiona paisatges, espanta la biodiversitat, altera la percepció de l'entorn i afecta la salut de les persones. Fer-ne un ús racional i moderat és, potser, un dels reptes actuals.
0: Un viatge en el temps.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. Al voleo. Surti el que surti mentre afegeix algun programa entre voleo i voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vila-sacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens?
3: Que bo!

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: I'm John Lennon, and I tell you that you're listening to Radio Vila-sacra.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Una de cada cinc persones patirà insuficiència cardíaca en algun moment de la seva vida. Es tracta d'una malaltia prou desconeguda que pot tenir greus conseqüències. Maria Gómez.
3: Estem parlant d'una patologia crònica on el cor té dificultats per bombejar la sang i cobrir les necessitats bàsiques d'oxigen i nutrients. Els símptomes són habituals i fins i tot comuns, com el cansament, la falta d'aire després d'un esforç o durant la nit, o la retenció de líquids. Així se li va manifestar la malaltia a la Elena.
4: Yo me encontraba muy cansada hacía mucho tiempo y bueno, pero yo echaba la culpa al trabajo. Yo era una persona muy activa, yo lo que antes hacía en 5 minutos ahora me cuesta pues media hora, me fatigo mucho, muchas veces quieres hacer una cosa y no puedes. Yo ya no hago planes, yo el día que me levanto con ganas, pues hago; el día que me levanto sin ganas, pues ese día no hago nada, o sea, y me voy gestionando mi energía.
3: La interpretació correcta dels símptomes pot salvar vides, ens ho explica la doctora Cristina Enjuanes de la Unitat Multidisciplinar d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital de Bellvitge.
5: Si els pacients tenen símptomes que no saben molt ben bé el que els està passant ni pensen que poden tenir una insuficiència cardíaca, que no deixin que aquests símptomes avancin, perquè detectar una insuficiència cardíaca a temps implicarà molts cops poder guanyar anys de vida.
3: Els col·lectius més vulnerables, aquelles persones que han patit un infart o altres malalties del cor, també els que tenen diabetis, obesitat o pacients que reben tractaments oncològics.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Oi que et sona aquesta cançó?

0: defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació. I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: Postdates.
5: Trafalgar 10. Narcís Oller a Pilar Prim.
4: Amb la literatura.
6: A l'Empordà, Ràdio de Vilasacra i ja està.
7: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
8: Ai.
9: Ai.
8: I ara?

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Vall de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades.
3: Ben trobats, amics i amigues sardanistes. Anem a gaudir d'una hora amb la música de la nostra dansa, la sardana. Comencem el 358è programa de Vall de Sardanes, el 107 del dial. Som-hi! La primera sardana que escoltarem avui és una petició que ens arriba des de la canya i que ens fan en Lluís i la Maria, que volen felicitar amb en Quim Roura i la Pilar Roca, que aquest passat dia 12 van celebrar el seu aniversari de noces. La sardana que han escollit ens la interpreta la Cobla Ciutat d'Igualada. És d'en Josep Saderra i Puigferrer i es porta per nom Estrella de Rubí.

La Cobla Ciutat d'Igualada ens ha ofert d'en Josep Sadarra Estrella de Rubí. La propera que escoltarem és una sardana que ens interpretarà la Cobla Virtuosa d'en David Pigassú i Alari. I el seu títol?

la cobla virtuosa ens ha ofert d'en David Pigassú, El del Nord. Continuarem ara amb una sardana d'en Joan Manent i Planes que ens interpreta la cobla Barcelona i que porta per nom Camprodon.

0: d'en Joan Manent, la Cobla Barcelona ens ha ofert Camprodon.
1: Ball de sardanes amb Ramon Comas.
0: Continuem ara amb una sardana de l'Esteve Palet i Ribes que ens interpretarà la Cobla Montgrins i que porta per títol Espurnes de nostàlgia.

l'Esteve Palet, la Cobla Montgrins, ens ha ofert Espurnes de Nostàlgia. Ara passarem a escoltar una sardana d'en Josep Pasqual i Massaguer, que ens interpretarà la Cobla Costa Brava i que porta per nom Recordant Vilabertran.

Tenim més una sardana de l'Enric, Cortí i Martín que ens interpretarà la cobla mediterrània i que porta per nom Belle Époque.

La Cobla Costa Brava ens ha ofert d'en Josep Pasqual recordant Vilabertran. La propera que escoltem

0: La Cobla Mediterrània ens ha ofert de l'Enric Cortí i Martín Belle Époque.
1: Estàs escoltant Vall de Sardanes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: El diumenge dia 17 a Figueres, a 4:15 i a 4:45 de la tarda, 65è aplec de la Sardana. A la Rambla, amb les cobles Montgrins, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove. A les 11 del matí, a la plaça de l'Església de Maçanet de la Selva, hi haurà ballades sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Santa Coloma de Farners, a 11:15, aplec de la Mare de Déu de Farners. A l'Ermita, amb la Cobla Flama de Farners. A 11:15, també a Santa Cristina d'Aro, al monestir de Solius, festa major amb la Cobla Els Rossinyolets. A 12:15, a Fortià, 17è homenatge a la gent gran, a la plaça Catalunya, amb la Cobla Foment del Montgrí. A Cabanes, festa de Sant Isidre, i a 1:00, després de la sembra de pinyons, hi tindran la Cobla Principal de la Bisbal. Al Port de la Selva, l'Ermiti de Sant Baldiri, 17è aplec, a 1:00, amb la Cobla Servianenca. A 4:00, a Torelló, 56è aplec de primavera, als Jardins de Vicenç Pujol, amb les cobles Bellpuig, Mil·lenària i la Principal de Llobregat. A Sant Pau de Segúries, a 4:00, al Pavelló Polivalent, i tindran a la Cobla Principal de Cassà. A Sils, a 5:00, Fira de Sant Pons, i al Passeig de Sant Cosme i Damià, i tindran a la Cobla Flama de Farners. A Llagostera, a 5:00, 44è aplec de Penedes, a l'Ermita de Sant Empèlit, amb la Cobla Foment del Montgrí. A Vilablareig, a 5:00, a la plaça 1 d'Octubre, festa major, i tindran la Cobla Salvatana. A Vilanant, festa de Sant Isidre, i a 5:00, a la pista de l'escola, i tindran la Cobla Principal de Banyoles. I a les Planes d'Hostoles, al barri del Jonquer, a 6:00, i tindran la Cobla Rossinyolets. Però el dimecres, dia 20, festa major de Sant Baldiri al Port de la Selva. Sardanes amb la Cobla de Salvatana al Moll d'en Valleu, a 1:00. A Figueres, a 11:00 del divendres, dia 22, trobada sardanista escolar, a la Rambla, amb la Cobla Vila de la Jonquera. A 10:00 de la nit d'aquest divendres, concert de vigília del 39è aplec de la Sardana, Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, amb la Cobla La Principal de la Bisbal. Per el dissabte, dia 23, també a Sant Feliu de Guíxols, a 8:00 del vespre, ballada de vigília del 39è aplec de la Sardana, al Passeig del Mar, amb la Cobla Bisbal Jove. A 10:15, a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, i tindran a la Cobla Principal de Banyoles. Però el diumenge, dia 24, a Sant Feliu de Guíxols, 11:15 i 4:45 de la tarda, 39è aplec de la Sardana, a l'Espai de la Sardana, amb les cobles La Principal de la Bisbal, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Ciutat de Girona. També aquest diumenge 24, a 11:45, a Bescanó, a la plaça de les Nacions, i tindran sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. A Palamós, a 12:00, al Passeig del Mar, i tindran a la cobla Baix Empordà. A Bonmatí, a 1:00, festa major, i al pavelló municipal hi haurà la cobla Rossinyolets. A la Jonquera, festes de Pasqua de Pentecosta, a la sala de la Societat Unió Junquerenca. A 1:00 i a 6:45 de la tarda, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A 4:00, a Jafra, al local social, hi haurà sardanes amb la cobla Principal de Cassà. I a 6:45, 35a fira i exposició de flors silvestres a la plaça Major de Bàscara, amb la cobla de la Principal de Belles. I a les Preses, aquest dia 24, aquest diumenge, a la plaça Festa del Roser, i a 5:00 hi tindran la cobla Genissenca. I això és tot, anem a continuar amb més sardanes. La que ara escoltarem és una sardana d'en Quirze, Egea i Puig de Fàbregues, que ens ha interpretat la cobla contemporània i que porta per nom Tot el que m'has regalat.

Tanquils a EGA, la Cobla Contemporània ens ha ofert tot el que m'has regalat. La propera que escoltarem és una sardana d'en Lluc Vicentini Finet, que ens la interpretarà a la Cobla Principal de la Bisbal. I el seu títol està en anglès. It's Show Time.

cobla principal de la Bisbal ens ha ofert d'en Lluc Vicentini It's Showtime. I bé, hem arribat l'hora de la sardana de ballar. Aquesta vegada és una petició que ens arriba des de Santa Pau i que ens fa en Miquel Sargatal, que vol dedicar aquesta sardana a tots els alumnes que han participat al curs de sardanes d'aquest any, els alumnes del casal d'avis de Santa Pau. La sardana escollida no podia ser una altra que la d'en Josep Saderra i Puigferrer, que interpreta la cobla Ciutat de Girona i que porta per nom Santa Pau. És de 7 tirades.

la Cobla Ciutat de Girona ens ha ofert en Josep Saderra Santa Pau. I bé, fins aquí el 358è programa de Ball de Sardanes. Esperem que l'hàgiu gaudit, el 107 de la FM. Bon cap de setmana i recordeu, salut i sardanes. Fins la setmana que ve.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
4: I parlant d'emocions.
5: 29.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

0: Això que sentiu és una habanera. No ho sembla, però és una habanera. Fixeu-vos-hi bé quan entri la lletra. L'acompanyament, un punt més ràpid de l'habitual, marca, sens dubte, el ritme d'habanera. Ens la canta el grup Port Bo i es titula El cafè de la Habana. Seguim parlant de llocs de Cuba, avui d'un cafè, és a dir, d'un local, per prendre una copeta, un refresc, picar alguna cosa i, com no, fer el cafè. I com que som a la Habana, molt probablement amb música en directe. Escoltem en primer lloc la lletra d'aquesta bonica habanera.
1: Ràdio Vila-seca.
0: En un cafè de la Habana, ho vaig llegir en els teus ulls i vaig saber amb ta mirada que el nostre cor no era lluny. I costejava els teus contorns que n'hi havia en abundància, la dolça fragància a canya i a rom. En un cafè de la Habana, que no recordo ni el nom, amb roba lleugera i perfum de vanera, vingueres a mi i a cops de cintura, lluint ta figura, em vas seduir. No t'agradaria provar dels meus llavis el bes més ardent? No, gràcies. Voldria cafè de la Habana, curtet i calent. Vols un cafè? Curt i calent. Si vens a casa, te'l donaré. Vols un cafè? Ai, que sigui bo. Si és de la Habana, serà més bo. I en un cafè de la Habana, en una tarda d'agost, jo arrecerat la sud de solana, tu bellugant tot el cos. Malucs dansaires, vaivé de foc, defugint la mirada i amb aires de fada i un brívol del món. A la Habana no t'acabaràs mai els espais, grans, petits, amplis, discrets, plens, buits, on et poden passar mil coses. Però en aquesta manera, la trama passa en un cafè que no sabem quin és, però pel que passa, el lloc ha de ser un cafè. Que ens parla en primera persona, suposem que és un home, que ens parla d'una dona, d'una noia de la Habana, ja veureu. Però també ens parla d'un cafè, un cafè necessari per al desenvolupament de la història. I ens descriu en primer lloc una mirada, o millor dit, un creuament de mirades, el cafè, que alerten d'una connexió especial entre els dos protagonistes d'aquesta història. Si més no, això és el que creu qui ens parla, que les dues mirades s'han connectat. Escoltem.

Després s'afegeix el sentit visual, l'olfacte, quan després de descriure subtilment la figura de la noia, ens parla de l'aroma que desprèn. Un aroma, podríem dir, local. Diu, a canya i a rom. Sembla que el protagonista se'ns està emocionant. No sabem de moment si un pèl massa.

En aquell cafè que no sabem quin és, ni el protagonista en recorda el nom. Ens explica ara que la noia se li va acostar i amb el seu moviment, el caminar, suposem sensual, el seu estil, amb els seus aires de venera, el va seduir. I potser més que això, aquest home de ben segur ja li queia la bava.

I és ara quan ella s'hi acosta més, que s'inicia un diàleg entre els dos. Ell, amb gosadia i parlant clar, amb aires de poca vergonya, li ofereix directament un petó. No un petonet, un petó dels que porten a altres coses. El que ella li respon, ras i curt, que no, que el que vol és un cafè curt i calent. Ja sé que els que llegiu entre línies ara direu que un cafè curt i calent es pot interpretar metafòricament com una altra cosa. Sí, potser és ella, o no, qui li deixa clar que només vol una entesa breu, el que col·loquialment en diem un pim-pam i adeu.

Ara l'Havanera trepitja aires de salsa i hi ha un diàleg on els dos protagonistes juguen amb el que s'anaven dient. Ell li demana cafè i ella l'especifica curt i calent. I ell proposa que si van a casa li donarà. Aquí s'aclareix de debò per on van els trets. Sí, la lectura metafòrica anterior es desvetlla aquí. El cafè no és ben bé un cafè. Ja m'enteneu.

0: Per acabar, l'Havanera, el protagonista de la història, comenta de nou com la noia Havanera, amb els seus encants, el sedueix i es repeteix la tornada, on ell ofereix un cafè. Que ara ja sabem, es refereix a una altra cosa que ella especifica que vol curta i calenta. En altres paraules, intensa. Bon dia, Martí Bacardi! Què veus tu en aquesta història? T'ha agradat?
1: Bon dia, amics de l'Havanera! Aquesta Havanera explica sense explicar-ho un flirteig descarat entre una parella que s'ha vist, s'ha agradat i en codi es diuen el que volen. Juguen, coquetegen, posen sobre la taula el joc de la seducció, un joc que els incita i els anima. Com acabarà? No ho sabem, però ens en podem fer a la idea. A la Habana, concretament en algun cafè de la Habana, senses en algun moment una guspira, i amb aquesta manera ens ho han explicat.
0: Gràcies, Martí. Avui una Havanera subtil, una Havanera que cal llegir entre línies. Acabem escoltant el final de l'Havanera, en un cafè de la Havana.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Cada diumenge...
1: a poc i bona lletra.
0: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
2: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
3: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola, Xavier. A veure, jo tinc a davant de casa 6 contenidors d'escombraries i sento sorolls totes les nits perquè jo estic arran de carrer. La meva habitació està arran de carrer. I si hagués de fer cas dels sorolls que sento a la nit, mare de Déu, no acabaria mai. Però sempre és sorolls dedicats, que hi ha gent que tiren coses a les escombraries, i sobretot a les 3 de la matinada venen els camions i fan molt soroll. Ara, tinc una anècdota que de fa molts anys, que és molt curiosa. A veure, et parlo de potser d'abans de la guerra, del 36, eh? A veure, aleshores les cases de pagès, hi havia vigues vistes, ara ja no se'n fan, suposo, i enganxades amb guix. Jo explico això perquè s'entengui l'anècdota. Els meus pares, dormint a la matinada, la meva mare es desperta i diu amb el meu pare: Jacint, que somiava que em tiraven una pedra i m'han tocat. El meu pare li deia: noia, desperta't, que somies. No somio, no. Encén el llum. El meu pare encén el llum i sort que ella amb el somni va apartar el cap, perquè si no, al mig del coixí va caure un guixot que es va desprendre de dalt les vigues. Que és normal que es caigués, però l'anècdota ja està explicada i era molt graciós, perquè si ella no hagués somiat en aquell moment que li tiraven una pedra i es va apartar adormida, li hauria caigut el guixot al mig de la cara. Us estimo molt i escolto sempre i em feu molt feliç.
5: Gràcies. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Els caps de setmana passen coses bones.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
1: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
2: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats.
3: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.
6: Nenes, hi ha treballs que volen ritme i bona grapa. Per un soufflé, per exemple, entre batre els ous i sacsejar-los, hi ha més que un matís. Per lligar l'alioli, cal mà experta. I ojo, ojo, que en lloc d'un còctel no en feu un poti-poti. Au, Guillermina, engega la remenadissa i queixali el personal.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. I per això tenim dret a rebre protecció com a consumidors.
3: L'Agència Catalana del Consum exerceix aquesta tasca, oferint informació i assessorament tant a consumidors com a empreses.
2: Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan hi ha conflictes intervé per ajudar a trobar solucions.
3: Més informació a consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Recordi bé.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: És que té de tot.
7: Bueno, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Amb alegria. En ritme.

0: Criticom. Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, K25, és una alegria natural. K25. Per què?
1: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
2: Que a la meva classe hi ha un moro, és català, que xulo.
1: Ells ja estan preparats. I tu.
3: Do it!
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si t'agraden els gats, has de sentir aquest poema que ens recita la Lleisa, de quart de primària de l'escola Maricel de Cubelles. Un poema molt felí, ple de suavitat gatuna i d'un vigila, que tenen urpes.
6: Hola, sóc Lleisa. Us vaig ensenyar la meva poesia Gat. Tinc la cua molt senyora i el pèl m'endula nevat, però em ve de Melterrat, perquè diuen és d'Angora. Faig via de dana correta i el just me lo donen bullit. Ec amb la pota i el mosquit i embullo el fil i la veta. Ja m'agrada aquesta vida una mica esmorteïda i queixar-se és de mal gust. Però a vegades voldries fer-te amb gats sense manies que et donessin un disgust.
5: Gràcies, Lleisa, per recitar aquest poema tan suau, suau, com un gat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
7: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: I parlant d'emocions...
1: 98.
2: Les frases d'en Ramon.
3: D'un porc, per més que faràs, més de quatre pernils, no en trauràs.

0: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible d'aquí a l'any 2030 són els nous objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. És un problema que implica a tothom, per això és imprescindible conèixer aquelles bones pràctiques pel no malbaratament dels aliments.
1: La principal seria la planificació de la compra, per saber què vull comprar, quan som a la família i què penso fer amb aquests aliments per aprofitar-los al màxim. Després seria el tema de la conservació i l'emmagatzematge dels aliments, veure què és en fresc, en quin espai de la nevera l'he de col·locar, quants dies puc mantenir aquell aliment a la nevera en les millors condicions possibles. I després seria el tema d'ajustar la mida de les racions, tant pel que fem a l'hora de cuinar com pel que fem a l'hora de consumir pròpiament, no? De servir, perquè tenim una certa tendència a servir plats de racions més abundants dels que podríem acabar. I llavors acabem tirant sobres d'aquests plats i això ens ocasiona doncs, un 25% més o menys del malbaratament alimentari.
0: Perquè saber aprofitar el menjar i mantenir una dieta equilibrada és una tasca imprescindible que pot realitzar tothom.
2: Per exemple, utilitzar sempre bosses i fer racions petites a la congelació, no fer racions massa grosses, sempre escriure el que hi ha dintre perquè si no passa el temps i no saps què hi ha a la nevera i sobretot posar la data en la qual s'ha congelat. Crec que és molt útil, per exemple, utilitzar aquelles bosses per fer glaçons de gel perquè així ens pots fer porcions petites i anar retirant en cada moment el que necessitis. Hi ha coses molt senzilles, per exemple, que ens sobren verdures, doncs podem fer quiche, podem fer sopes i cremes, podem fer croquetes, podem fer crestes. Si la fruita se'ns queda una mica tocada i ja no està tan maca, bueno, es poden fer marmelades o compotes, es poden fer batuts, es poden fer pastissos o tartes, és a dir, abans de llançar res que sigui en principi comestible, donem-li dues voltes, perquè segur que li podem donar un nou ús i possiblement ens sorprendrà el resultat.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Les sensacions només a Ràdio Vila-sacra.
1: Ho entens, oi?
2: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
3: És història.
4: Senzillament.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: ja bé sabeu, els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina, en fi. Què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 18 del 6 del 2022.
2: Les Nacions Unides alerten que d'aquí 30 anys 5.000 milions de persones podrien patir falta d'aigua com a mínim una vegada al mes i que 3/4 parts del món podran convertir-se en deserts. Experts de tot el món s'han reunit a Madrid per parlar-ne, Àlex Giral.
3: Madrid ha sigut seu d'una ponència de científics, polítics i activistes impulsada per Nacions Unides. El seu secretari general, Antonio Guterres, hi ha intervingut en línia per alertar de la greu situació que viu el món.
4: Cap a meitats de segle, 3/4 parts de la població mundial podrien estar convivint amb la sequera. Gran part de la població ja està fent front a les conseqüències de la degradació del sol i les dones i les noies n'estan pagant el preu més alt. Podem i devem revertir aquesta espiral de decadència.
3: I com aquesta, moltes altres dades preocupants, com ara que un de cada 4 infants al món patiran escassetat d'aigua en menys de 30 anys. La desertificació és un problema real i global, diuen els experts, i Espanya tampoc no se n'escapa. El president Pedro Sánchez hi ha posat xifres.
5: El caudal de nuestros ríos ya es menor que hace 40 años. 22 millones de personas, prácticamente la mitad de nuestra población, viven lugares donde el consumo de agua supera la cantidad disponible.
3: Per tot plegat, els experts consideren urgent actuar contra la degradació del sol i l'estrès hídric del planeta per aturar o almenys reduir les gairebé 100.000 morts a l'any que provoca la sequera.
0: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
6: Sigues intel·ligent.
7: Fes volar la imaginació.
8: Sí.
9: Eternament.
6: Ai.
8: L'opció dels que en saben.
6: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que obtenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Treva dels preus a l'abril, la inflació es modera dues dècimes fins al 3,2% per l'abaratiment de l'electricitat i això fa que el govern espanyol desactivi l'IVA rebaixat de llum i gas, Climent Sabater.
2: La mesura entra en vigor l'1 de juny quan deixarà de ser efectiva la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural i també de l'impost especial a la llum. En canvi, com els carburants s'encareixen, es mantenen almenys fins al 30 de juny la rebaixa a les benzines, els ajuts a agricultors i transportistes i els descomptes del bo social per a persones vulnerables. Unes mesures que poden fer repuntar l'IPC, però segons l'economista de la UOC, Carles Méndez, on hem de posar la lupa és en el comportament de la inflació subjacent, la que exclou elements volàtils com l'energia i aquesta per ara també es modera una dècima.
3: Hem de posar la lupa en el que és la inflació subjacent, que són aliments, calçat, cost de l'habitatge, que són aquelles, diguéssim, aquelles parts més estructurals de l'IPC que sí que recullen el creixement de preus de l'economia, restant tots aquells sectors i subsectors que són molt volàtils.
2: L'abril tanca, doncs, amb una moderació de dues dècimes de la inflació que queden al 3,2% per l'abaratiment del rebut de la llum. A Catalunya, l'IPC és dues dècimes més baix que el conjunt d'Espanya, del 3%.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.

0: si veiessis la llum de la carena. Si sabessis el mar com és bonic. Si pugessis, ma joia farà plena.
1: Visca la terra!
2: Lliure!
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. Al voleo, surti el que surti mentre afegeix algun programa entre voleo i voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vila-sacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens?
1: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Durant aquestes pròximes jornades encara tindrem inestabilitat perquè anirà arribant algun altre front durant el final del cap de setmana i el començament de la setmana vinent. Però de moment anem a veure com acabarà aquest diumenge perquè tindrem la possibilitat d'algun ruixat a punts del litoral durant les primeres hores del dia de matinada. De fet, podria afectar especialment el sector central i nord de Catalunya. També tindrem més estrats baixos en aquesta zona, mentre que la resta tindrem alguns núvols mitjans i també alguns núvols alts per l'oest de Catalunya. La temperatura mínima serà lleugerament més alta, tot i que continuarem amb valors propers als 0 graus, especialment al Pirineu i al Prepirineu, i un ambient fresc també a l'interior de Catalunya. Tot i això, a la tarda també tindrem una temperatura màxima més alta, amb valors que tornaran a fregar aquests 25 graus, especialment al terç sud de Catalunya, però també tindrem el protagonisme d'aquests ruixats de tarda que afectaran especialment el sector del Pirineu, del Prepirineu, i que podrien ser localment intensos a punts del quadrant nord-est. De fet, aquests ruixats poden venir acompanyats de tempesta i no es descarta també que de calamar-se. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest avís per intensitat de pluja en 30 minuts que comprèn comarques del nord-est durant la tarda de diumenge. Així que precaució, perquè la intensitat pot ser moderada en aquest sector. I la setmana vinent començarà encara amb aquesta inestabilitat que veiem, sobretot la jornada de dilluns, encara amb algunes tempestes, però s'anirà imposant el bon temps encara amb alguns ruixats, això sí, a punts de muntanya, però amb més sol progressiu i també dia a dia un augment d'aquesta temperatura que tornarà a deixar-nos un ambient més càlid. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: Simplement brutal.
8: Canviem ara de registre.
9: Sabies que...
10: Tots hem patit alguna picada de mosquit i hem experimentat la sensació que produeix rascar-nos, però a què es deu aquest alleugeriment? Tot i que els experts no estan plenament convençuts d'això, diuen que rascar-se estimula determinats nervis de la pell que ajuden a regular el viatge dels impulsos de la picor a través de les cèl·lules, creant curtcircuits temporals. Però, per molt plaent que pugui semblar-nos, rascar-se acaba empitjorant les coses perquè posa en marxa un cicle interminable de picor i rascar-se. Al rascar-nos estimulem els nervis de la picor, que augmenten la seva acció. Al cap d'una estona, però, no pots parar de rascar-te i fins i tot corres el risc de provocar una infecció a la pell.

0: música, entreteniment. Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia per a tots. No sé, suposo que sí que ho vau sentir. A ple dia, a ple dia van entrar en un puesto que havia molts quadros d'uns concurs que es feien, que hi havia molts, molts quadros, li diuen a la capella, van entrar en ple dia i se'n van endur els quadros. Un valor sí que en tenien, primera sentimental i segona, que bueno, els van enxamplar perquè una dona, bueno, i què fa aquella furgoneta? Vull dir que és que avui dia, què poden robar amb una església? Pues mal sigui, jo què sé, tot el que volen. Però no tenen, jo sempre ho dic, no tenen la culpa als lladres. Allò l'han de portar a vendre a algun puesto. Aquells que en compren són els culpables de lo que roben. Una joieria o un puesto que comprin or que sigui declarat, no ho portaran aquesta gent que ho roben. Tenen altres enllaços per portar-ho al cobre. Que on te lo porten? No crec que ho portin directament, ho portaran allà on ho compren, que llavors aquell traficant, jo li dic traficant, té, que bueno que sí, té cobra, compra, cobra, d'on? No. Què li farem? Resignació i els pares que resin molt. I jo a vegades també li reso un pare nostre. Que tingueu tots un bon dia i un cap de setmana.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
8: És Ràdio Vila-sacra.
6: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
8: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
9: Tanca els ulls.

0: 112, la millor resposta.
1: Recordes que en Miquel volia crear el seu propi negoci?
2: Sí, per què?
1: Doncs no ha fet falta. Reempresa l'ha ajudat a comprar-ne un que ja estava en funcionament.
0: El Centre de Reempresa de Catalunya és un servei públic que posa en contacte persones que volen vendre una empresa amb persones que volen emprendre un negoci sense haver de començar de zero. A través de més de 80 punts d'atenció a tot Catalunya, més de 150 professionals t'acompanyen de forma gratuïta en tot el procés de compra-venda. Troben més informació a reempresa.org. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
2: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
1: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
2: Per exemple, doncs, enviant ventiladors però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua...

0: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
1: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa, no tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
0: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge.
2: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
3: Cançons amb història per gent amb química.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català. Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Do it!
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
5: Hola, sóc la Vega López Vargas. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més joc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada. Hola, sabata esbotzada. Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però, i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
4: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Totes les drogues tenen un efecte sobre el sistema nerviós central. Concretament, el punt comú de totes és la seva acció sobre el sistema límbic, la part del cervell que controla les emocions i els impulsos més primaris. Aquest control l'exerceix proporcionant als diferents estímuls sensorials externs una connotació afectiva agradable o desagradable. Per fer-ho, disposa d'uns centres de recompensa, l'estimulació dels quals produeix una sensació de plaer i uns centres de càstig. Aquest sistema controla la conducta provant d'obtenir estimulació dels centres de recompensa i evitar l'activació dels centres de càstig. Totes les drogues tenen en comú que activen el nucli accumbens. Aquesta és la base perquè es pugui produir una addicció. Molt més probable en el cas de persones amb una certa vulnerabilitat, com ara els joves, les persones que pateixen trastorns com ara l'ansietat, la depressió o l'esquizofrènia, i aquelles persones a les quals el seu entorn les condueix a una situació d'inestabilitat. D'aquesta manera, l'estimulació repetida d'aquest sistema per les drogues produeix canvis adaptatius que impliquen una disminució d'activitat dels centres de recompensa i un increment d'activitat dels centres de càstig, i fan que l'individu es trobi cada vegada pitjor en absència de la droga.
3: En el 107 de la FM.

0: diumenge. Els que els preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
1: Amb tots vostès, una havanera que porta per nom... El vell Joan Carles.

0: volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: I parlant d'emocions...
7: 31.
6: Vale.
8: I mentre li canta una venera amb la guitarra...
9: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les habaneres.
10: Ràdio Vilasacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: Molts dels refranys que diem en castellà tenen el seu equivalent en català. Ho sabran? En casa de l'herrero, cuchillo de palo.
1: En casa de guerrer, ganivet de pall.
0: Canviem l'ofici, direm a cal sabater.
1: Sabates de fusta.
2: Muy bien. D'espart,
1: no.
0: No.
1: De fer...
3: No se m'acut res, la veritat.
0: De què? No sé, de ferro, de... De què? A cal sabater, sabates...
1: Sabates de paper.
0: Molt bé! Diu, hablando del papa de Roma, por la puerta asoma.
1: Parlant del papa de Roma, no? Que no surti, no tinc ni idea.
0: Jo us ajudo. Diu, no es pot dir mal, que no surti...
1: Que no surti...
0: Què rima?
1: L'animal.
0: Molt bé, ara sí. Donde tengas la olla, no metas la por...
1: On fiques l'olla, no fotis la polla. On tingues el poal, no fiques...
0: El...
1: Més que el... On fotis la cassola...
0: Vale, on,
1: no fotis...
0: on tinguis la cassola, no fotis... La...
1: La polla. La...
0: Així més.
1: És que jo aquestes espècies no les dic en valencià, eh? O sigui...
0: És com quan els dius als nens petits, la...
1: Ah, ti.
0: Ti.
1: Titola.
0: La titola.
1: Ah, la pilola.
3: Si tinguis la cassola, no fiquis la titola.
0: Molt bé, ja ho tenim. Una cosa està clara. On posis la titola, no hi posis la cassola. Era així? Déu-n'hi-do.
4: Cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
5: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
6: Com?

0: Cada diumenge...
1: a poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
0: Tanca els ulls.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Molt benvingut, quasi bé m'ho vaig a creure. Benvinguts, adéu.
2: Dice, cuando un elefante tiene diarrea, ¿qué le tendríamos que dar? Dice, hombre, lo primero de todo, no tendríamos que dar espacio.
3: Benvingut, Javier, tantes coses, de matí estem arreglats. I posant-nos a punt per passar un bon hivern. Adéu.
4: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

Sabem l'esforç que suposa tirar endavant una empresa. Si és el teu cas, respira. Hi ha algú pensant en tu. A Pimec hem aconseguit que l'impost de societats vagi baixant des del 25 al 20% per a micro i petites empreses. Pimec. Descobreix el que podem fer per tu i la teva empresa.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: Is that the first note? Ready?

0: avorrits?
1: Sí! Oye, ¿quieres un mensaje? Wow.
2: Vols que tenies un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia, bon dia. En primer lloc, una abraçada a la senyora Caterina. És una persona encantadora, dolça, bona, i és l'ànima del nostre, amistat de tots, eh? I ara vaig al tema. És que n'hi ha moltíssims que us escoltes. És molt interessant, eh? Perquè ens fa falta a tots molta cultura i molt coneixement per tirar endavant tot el que portem tots a sobre, eh? D'acord? Vale?
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Durant aquestes pròximes jornades encara tindrem inestabilitat perquè anirà arribant algun altre front durant el final del cap de setmana i el començament de la setmana vinent. Però de moment anem a veure com acabarà aquest diumenge perquè tindrem la possibilitat d'algun ruixat a punts del litoral durant les primeres hores del dia de matinada. De fet, podria afectar especialment el sector central i nord de Catalunya. També tindrem més estrats baixos en aquesta zona, mentre que la resta tindrem alguns núvols mitjans i també alguns núvols alts per l'oest de Catalunya. La temperatura mínima serà lleugerament més alta, tot i que continuarem amb valors propers als 0 graus, especialment al Pirineu i al Prepirineu, i un ambient fresc també a l'interior de Catalunya. Tot i això, a la tarda també tindrem una temperatura màxima més alta, amb valors que tornaran a fregar aquests 25 graus, especialment al terç sud de Catalunya, però també tindrem el protagonista d'aquests ruixats de tarda que afectaran especialment el sector del Pirineu, del Prepirineu, i que podrien ser localment intensos a punts del quadrant nord-est. De fet, aquests ruixats poden venir acompanyats de tempesta i no es descarta també que de calamar-se. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest avís per intensitat de pluja en 30 minuts que comprèn comarques del nord-est durant la tarda de diumenge. Així que precaució, perquè la intensitat pot ser moderada en aquest sector. I la setmana vinent començarà encara amb aquesta inestabilitat que veiem, sobretot la jornada de dilluns, encara amb algunes tempestes, però s'anirà imposant el bon temps, encara amb alguns ruixats, això sí, a punts de muntanya, però amb més sol progressiu i també, dia a dia, un augment d'aquesta temperatura que tornarà a deixar-nos un ambient més càlid. De moment, això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: I parlant d'emocions.
2: 39.
3: Anem a temes a Disney.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
4: N'eren tres ninetes de la vila Son de la Vall Tordera que n'estaven conversant, de la vila Son de la Vila Gran, que n'estaven conversant. La conversa que ells tenien de la vila Son de la Vall Tordera, els galants quan vindran, de la vila Son de la Vila Gran, els galants quan vindran. I en respon la més petita de la vila Son de la Vall Tordera, el meu no tardarà un any, de la vila Son de la Vila Gran, el meu no en tardarà un any. I en respon la mitjaneta de la vila Son de la Vall Tordera, i el meu no tardarà tant, de la vila Son de la Vila Gran, el meu no tardarà tant. I en surt la gran en ventana de la vila Son de la Vall Tordera, i en veu venir el seu galant, de la vila Son de la Vila Gran, i en veu venir el seu galant.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
5: La cultura s'ha de viure. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Yeah.

0: Augmentar un 30% la vegetació urbana podria evitar un terç de totes les morts relacionades amb la calor. Un estudi científic publicat a The Lancet Planetari constata que si en els primers 20 anys del segle haguéssim augmentat entre un 10 i un 30% el verd que hi ha a 11.000 zones urbanes de 53 països, s'haurien evitat més d'un 1.100.000 morts derivades de la calor, gairebé 400.000 de les quals a Europa. Els resultats d'aquesta recerca s'afegeixen a una extensa llista d'articles científics que demostren l'acció del verd en el refredament de les ciutats. Genera ombra, desvia els rajos solars i aporta vapor d'aigua a l'ambient. Tamara Lungman és investigadora d'ISGlobal, especialista en la relació entre salut i medi ambient.
1: Este estudio se suma a una línea de evidencia muy robusta. Hoy en día hay numerosos estudios, metaanálisis y estudios multicéntricos en Europa y otras regiones que demuestran que mayor exposición a espacios verdes, arbolado o a espacios verdes en términos de uso de la tierra, se asocian con una reducción de la mortalidad prematura.
0: De fet, un estudi anterior d'ISGlobal ja demostrava que incrementar un 30% la quantitat d'arbres que hi ha a les ciutats redueix la mortalitat en la mateixa proporció.
2: Pensa.

12 anys d'experiència com a... Fa 8 anys que treballa de... Si tens una àmplia experiència laboral però no disposes d'una acreditació oficial, t'ajudarem a identificar i a demostrar les teves competències i podràs obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional. Perquè ara sí, l'experiència es valora. Convocatòries públiques pel reconeixement de l'experiència laboral.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Te'n recordes, te'n recordes.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: Des de l'Alt Empordà al món, Avui Cabanes.
1: Sobre un pla que reu perfila els canyissos i els xiprers, on sovint s'alça una vila que té places i carrers amb cases color d'argila. Aflora la de Cabanes amb matriarcal orgull, cenyida per les vessanes que llaura, sembra i recull enmig de terres germanes, desafiant tot ultratge en la nuditat d'un cos que del sol rep vassallatge, s'alça activa en el seu clos la torre de l'homenatge. Plan enllà, dins la clausura de les hortes i els jardins, l'encuny del cister perdura a Sant Feliu de Cadins, plenitud d'una fe pura. La Cabanes que destries, sota l'elm dels Pirineus, treballa i viu els seus dies recollida entre conreus i en

0: Doncs bé, aquí estem novament a punt en aquesta nostra cuina imaginària, una cuina doncs muntada a l'estil d'en Ventura Cantó. Molt bon dia, Ventura.
1: Molt bon dia a tots.
0: Cassoles grosses, petites i segons la gent que ens vingui de cop i volta.
1: Sí, fent coses cos normals i corrents que es poden fer a casa.
0: I això que porta,
1: sí, tant. Guinyano, però amb ràdio.
0: Exactament.
1: No em puc pas comparar, no fotem, eh?
0: No, però està bé que expliquem coses d'aquestes com lo d'avui, Ventura, que serà, digue'ns-ho, ja no deixem l'audiència amb més intriga. Què serà el pla que avui ens explicaràs?
1: Avui, a part d'avui, és el... La coliflor, bueno...
0: El bròquil.
1: El bròquil.
0: Sí.
1: Fet així de la crema.
0: Fet així de la crema.
1: La crema, que ja diem els ingredients i ja d'allò. Ja posarem.
0: Molt bé. Doncs parlem una mica del bròquil, abans que ens diguis doncs, de la manera que l'hem de fer. Hem de dir que els bròquils o bròculs són plantes comestibles de la mateixa espècie que la col, eh?
1: Sí.
0: Segons les zones dialectals, en algun lloc es diu bròquil verd i bròquil blanc.
1: El blanc i el verd.
0: Tu quin es recomanes, el blanc o el verd?
1: Jo tota la vida havia gastat el blanc.
0: El blanc.
1: Però resulta que el verd també és molt bo.
0: Potser té més gust, no?
1: No, potser sí, el sembla més a la col, el seu una mica verd.
0: Sí, no sé. Però tu sempre havies fet servir el blanc.
1: Jo tota la vida m'he servit el blanc.
0: Diu que, doncs, que ho han dit, doncs, forma part de membres de la col, i els bròquils són molt nutritius, perquè uns 100 grams de bròquil tenen unes 20 calories, 2 grams de proteïnes, 4 grams de glúcids, 2 grams de fibra dietètica i una gran quantitat de vitamina C. Mira per on.
1: Sí.
0: Molt interessant, no?
1: No, passa que a vegades el bròquil, hi ha molta gent que no els agrada, perquè fa aquell baf.
0: És de l'hora de coure'l, eh?
1: Sí, però el coure fa aquell mica de baf. Per això és el d'allòs que té la... El bròquil.
0: No hi ha res que pugui fer que no se noti tant aquesta olor com
1: vingui? Sí, n'hi ha que tira una mica de vinagre.
0: De vinagre. Però escolta, t'ho estic canal tanto, eh? Perquè
1: sí,
0: després,
1: una mica.
0: Si et passes una mica amb el vinagre, anem malament, eh?
1: Em sembla allò vinagrant,
0: no? És com si l'haguessin confitat, ja.
1: Com si fos confiat, bròquil confitat.
0: Molt bé, Ventura, què fem amb aquest bròquil?
1: Ah, mira.
0: El bròquil... Fem-lo blanc o verd, el que vulguem, no?
1: Va, farem pel blanc.
0: Vinga.
1: El blanc... una coliflor no gaire grossa, per 3 o 4 persones, un parell d'ous, una ceba, llet, pernil salat i formatge.
0: Formatge, molt bé. Els formatges, tu, que suposo que deu ser per gratinar el formatge.
1: Sí, el formatge per gratinar.
0: Què els agafes, tu, d'aquests envasats o recomanaries algun?
1: A vegades agafo aquest el formatge aquest mateix de García Vaquero i el ratllo una mica i ja està. M'agrada més.
0: Els que tu ratlles, potser, no?
1: Sí, m'agrada més perquè són... Perquè, mira, jo, formatges... s'ha de saber i s'ha de saber la classe. M'agrada molt el formatge, però m'agrada el formatge normal i corrent.
0: Val.
1: El de la bola, el bola vermella, aquests formatges, el cadí, tot això, aquests m'agraden.
0: Sí.
1: Ah, el d'allòs, el García Vaquero, tots aquests...
0: Bueno, aquests són de sempre, no?
1: Sí, el Manchego, tots aquests m'agraden. Ah, ja dic que hi ha formatges boníssims. Mira, una vegada em van regalar un pot de formatge amb oli i el vaig regalar perquè no m'agradaven.
0: Bueno, perquè aquests deuen ser molt forts de gust. Jo no n'he menjat mai d'aquests.
1: I a més a més és de cabra.
0: Opa, aquí.
1: És de cabra.
0: Bueno, ha de ser, doncs, que t'agradi molt el formatge d'aquells que diuen que els has de tancar molt bé la nevera, per això tot fa gust.
1: Vaig anar a portar un camarer que havia tingut d'Arenys, a la Lonja, i era de Silla. Aquí a la sortida de València, ja anant cap a Benidorm.
0: Sí.
1: Van anar cap a direcció a València. I estaven tenint allà una casa tot de ramats així, i allò em va anar un pot, me'l vaig emportar per quedar bé. Sí. Però, hòstia, no... Fort, més no
0: poder... Com devies obrir la tapa, no?
1: Ui, aquell baf, no puc dir allò, aquella pudor de peus, que no.
0: Sí. Bueno, ja té bé gustos per tot, no? Però el fet que aquest ha de ser...
1: No, això és com el de Gruyère, els altres, molts formatges, que la gent, per mi, són boníssims. Ah, veus el que no havia provat mai? Ho vaig provar a Santander, amb les cuinacions que vam anar a Santander, al Gran Hotel, i... aquell formatge que es desfà, saps? Allò que és que sembla mantequilla, hòstia, que és el formatge.
0: Sí, aquell tipus que és molt tou, no?
1: Sí, és molt tou, és allò per esmorzar, sí, sí, boníssim. El vas trobar boníssim.
0: Molt bé, Ventura, vinga, va, posem-nos així a l'hora de cuinar.
1: Posem-nos, sí, sí.
0: I ja tenim l'olla que està bullint.
1: Bullim, que bullirem el coliflor.
0: Sí.
1: I el tèiem, si és les d'allò molt grosses, tallades per la meitat, i que no es desfagi. Bullit, escorregut, amb aigua freda, escorregut, per poder després posar-ho a fer la d'allòs.
0: Ventura, què vols dir? Que sortint de l'aigua el refredem a l'hora d'escorregut
1: refredem una
0: amb
1: mica,
0: aigua
1: sí,
0: freda?
1: Refredem una mica amb aigua
0: freda.
1: No allò reig a sobre,
0: sí.
1: Si pot ser amb un drap a sobre, que no faci directament l'aigua amb el coliflor perquè no se'n vagi la flor amb el coliflor.
0: Va, molt bé.
1: Volíem el mateix bullir, podem bullir un parell d'ous i després farem una mica d'una ceba per fer una mica de bechamel amb la ceba.
0: Sí.
1: Una ceba així ben d'allòs, anar feta a poc a poc, tirar-li una mica d'aigua.
0: Allò que quedi com mig caramelitzada o caramelitzada del tot?
1: Que quedi una mica caramelitzada.
0: Molt bé.
1: I ja quan tinguem la llet feta, o sigui, la bechamel feta, posar la coliflor que ja estarà
0: escorreguda,
1: i tot, posar-la així en una plata.
0: No l'aixafem?
1: No.
0: Vale.
1: Tal com està, trossos tal com està. Els talls d'ou dur també he posat pel costat i així per sobre.
0: Tallats pel mig
1: tallat
0: i prou.
1: Vale, tallat a quadres, si vols.
0: Vale.
1: I també ho pots fer-ho a tallats així de daus.
0: Diguéssim,
1: tallat a la meitat.
0: Sí.
1: La meitat per la meitat.
0: O
1: sigui, un 9-4 talls.
0: Val, però que no sigui allò ben triturat, vas dir? Molt bé.
1: El pernil així tallat, el pernil salat, ben tallat així a talls petits, posat per sobre, tirat per sobre, després de la bechamel, Després del bechamel, la formatge i el forn.
0: Molt bé.
1: Queda molt bé.
0: El formatge, doncs, aconselles que l'agafem, d'aquests que siguin,
1: el ratllem... I si és aquests que venen per gratinar, també són bons,
0: Bueno, però és el que dius, que a tu t'agrada més aquest que puguis ratllar.
1: Jo m'agrada més pel gust, perquè ja ho dic, jo no... M'agrada el formatge i no soc d'allòs de formatge.
0: Molt bé. Quan el rato hem de mirar com es quedi rosset.
1: Sí, que
0: quedi
1: una mica rosset i servit.
0: I fora.
1: Ja està.
0: Molt bé, doncs...
1: I queda molt bé. I, esclar, és una mica el d'allòs... La coliflor, una mica amagat amb els ous i amb el forma i amb el pernil.
0: Sí, clar, que ha de quedar...
1: Queda una mica més, una mica més disfressat per no menjar d'allò sol, perquè, esclar, abans la... El d'allò se'l menjava amb patata. Patata i d'allòs bullida
0: i ja està. I per això molta gent diuen que no ens agrada el bròquil, perquè d'aquesta manera... Doncs...
1: Quan hi ha gent que no els agrada la col.
0: Molt bé, Ventura. Doncs els ingredients ben fàcils, els recordem a la nostra audiència.
1: Sí, la coliflor, els ous, la ceba, la llet, pernil i el formatge ratllat.
0: Doncs pues perfecte. Ens quedem amb aquest bròquil que ha d'agradar a tothom.
1: No, és molt bo i és recomanable,
0: I hem dit que porta molta vitamina C, que això ens ho convé tots,
1: Ja ho dic, i a la gent que no els agradi poder pel vaf de la coliflor, el mateix bullit i posa una mica de vi magre, que trigui una mica la fortor.
0: Molt bé.
1: I després ja posat, el ser així una mica disfressat, també no se sent tant el d'allòs de la coliflor.
0: Molt bé, perfecte, Ventura. Moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana.

0: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el llibre de cuines. A la venda als punts habituals.
3: Ràdio Vila-sacra és la de casa.

0: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
1: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: sentim la comunicació local. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: Unes 4.500 persones han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal, per demanar més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial. Les protestes a la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat fa parada a Tortellà. Aquest dimecres s'han ofert els primers serveis d'una iniciativa impulsada per la Generalitat i que pretén facilitar els tràmits als veïns i veïnes de pobles rurals. A la Garrotxa, el servei també és present a Besalú, Castellfollit de la Roca, les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Planoles treballa a mitjà i llarg termini per recuperar habitatge i donar resposta a la quinzena de persones interessades en viure al poble. El primer projecte en fer-se efectiu seria el pis de l'escola. Amb l'adequació de la zona verda de l'urbanització de la Closa del Llop, coneguda com l'Incasol, es posarà el punt i final al projecte. Consisteix en una zona de parc infantil al que s'hi accedeix a través de tres camins que connecten amb els carrers de la zona. En breu, l'Ajuntament podrà compartir les parcel·les en solars edificables. S'han acabat les ganxotapes, però ara arriba el peix blau ganxó. Sant Feliu de Guíxols continua gaudint de campanyes gastronòmiques per potenciar la restauració local. La del peix blau ganxó és una de les que té més tradició a la comarca. L'obra de l'artista Xico Cabanyes envaeix aquests dies als jardins de l'Ajuntament de Porqueres i la resta de dependències municipals amb motiu de la 21a exposició de flors. És una de les propostes destacades de la Festa Major del municipi i enguany s'inspira en el bosc de Can Ginebreda en el motiu del seu 50è aniversari. I l'Escola Ruiz Amado ha acollit l'exposició Em sento obert, creada pels alumnes de cicle mitjà. La proposta ha explorat el verd des de l'art, la natura i diferents cultures, amb especial atenció als banys de bosc japonesos. A Ruiz Amado, el projecte ha convertit el color verd en una experiència educativa i creativa compartida.
3: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: El millor de la vostra emissora és que feu el que ningú fa. Recolliu el que us sembla més interessant i ho combineu amb programes, música, curiositats, humor i propaganda. Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la. Felicitats i gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vines.

0: El Festival de Peralada celebrarà 40 anys amb dues estrenes i un programa dedicat, com és habitual, a l'òpera i la dansa. Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall, Bernat Vivancos i Raquel García Tomás són alguns dels autors que passaran pel festival. Marc Ruiz.
1: Una de les estrenes del festival és la versió ampliada d'Estètica i Massacre de Carles Prat, amb llibret de Carlota Gurt i direcció escènica d'Oriol Pla. És una òpera d'una hora que reflexiona al voltant dels excessos de l'estètica i amb la que Gurt ha volgut plantejar més preguntes que respostes.
2: Jo crec que últimament hi ha moltes ficcions i molts productes culturals que el que fan són donar-nos respostes, ens ho donen tot mastegadet, has de pensar això. I crec que això és un error, el que ha de fer la cultura és proposar-nos preguntes perquè nosaltres mateixos els pensem.
1: L'altra estrena és Absoluta, Diari d'una mare, pàgines escollides, d'Alberto García de Mestres i Cristina Pavarotti. Són 14 cançons escrites a quatre mans que parlen de la relació entre una mare i una filla.
3: M'ha agradat molt les dones i he intentat sempre conèixer la seva manera d'expressar-se, la seva manera de sentir, i amb les paraules de la Cristina he intentat apropar-me encara més.
1: També formaran part del programa Silvia Pérez Cruz o el Trio Fortuny amb Judith Nederman, i el festival homenatjarà l'organista centenària Montserrat Torrent amb obres noves de Bernat Vivancos i Raquel García Tomás. La programació busca aquest contrast entre veterania i nova creació, segons el seu director artístic Oriol Aguilar.
4: Està pensada en parelles excepcionals o maridatges que no són habituals en les programacions i que hem demanat als artistes que facin per aquesta celebració, i amb un tret distintiu que és la música de la modernitat, les estètiques noves.
1: El Festival de Peralada començarà el 17 de juliol i acabarà el 9 d'agost amb un concert de Jordi Savall.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Que bo!
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants, com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
5: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
4: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
6: El temps.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
9: Durant aquestes pròximes jornades encara tindrem inestabilitat perquè anirà arribant algun altre front durant el final del cap de setmana i el començament de la setmana vinent. Però de moment anem a veure com acabarà aquest diumenge perquè tindrem la possibilitat d'algun ruixat a punts del litoral durant les primeres hores del dia de matinada. De fet, podria afectar especialment el sector central i nord de Catalunya. També tindrem més estrats baixos en aquesta zona, mentre que la resta tindrem alguns núvols mitjans i també alguns núvols alts per l'oest de Catalunya. La temperatura mínima serà lleugerament més alta, tot i que continuarem amb valors propers als 0 graus, especialment al Pirineu i al Prepirineu, i un ambient fresc també a l'interior de Catalunya. Tot i això, a la tarda també tindrem una temperatura màxima més alta, amb valors que tornaran a fregar aquests 25 graus, especialment al terç sud de Catalunya, però també tindrem el protagonista d'aquests ruixats de tarda que afectaran especialment el sector del Pirineu, del Prepirineu i que podrien ser localment intensos a punts del quadrant nord-est. De fet, aquests ruixats poden venir acompanyats de tempesta i no es descarta també que de calamar-se. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest avís per intensitat de pluja en 30 minuts que comprèn comarques del nord-est durant la tarda de diumenge. Així que precaució perquè la intensitat pot ser moderada en aquest sector. I la setmana vinent començarà encara amb aquesta inestabilitat que veiem, sobretot la jornada de dilluns, encara amb algunes tempestes, però s'anirà imposant el bon temps encara amb alguns ruixats, això sí, a punts de muntanya, però amb més sol progressiu i també dia a dia un augment d'aquesta temperatura que tornarà a deixar-nos un ambient més càlid. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials
0: oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
10: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
11: Bon preu i esclat.
8: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
12: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
13: Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
14: Tarragona Dansa renova una junta formada íntegrament per dones. Com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. L'agrupació sardanista Tarragona Dansa renova una junta íntegrament formada per dones. Parlem amb elles. Aquest és el programa 487 i tenim més titulars. En esports, l'inici del Campionat de Catalunya Gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. Nou colles ballant a plaça. Repassem els resultats. En educació, més de 1.000 alumnes ballen sardanes per primer cop a les quatre demarcacions a la cloenda de les campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes amb una estrena d'Anna Abad. Aquesta cloenda s'emmarca enmig de les vagues d'educació. Flavilaire, Albert Fontelles, Ramonet obté la beca Francesc Pujol, una de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Coneixem quines enregistrarà. I Figueres aprofita l'aplec per acostar la sardana a 450 joves aquesta setmana. També escoltem la nova sardana de Lluís Alcalà. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Tarragona, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Societat.
1: L'agrupació sardanista Tarragona Dansa aprova una junta íntegrament formada per dones. És l'encapçalada per Laura Abad, que ha buscat el quòrum de 6 sardanistes més per renovar la junta directiva de l'entitat en un moment de transició. Elles són al capdavant com a presidenta Laura Abad, però també com a vicepresidenta Júlia Boix. De secretària hi ha Ares Pallarès i Teresa Soler assumeix la tresoreria. També com a tresorera hi haurà Meritxell Anglès. I de vocals d'infants i joves hi ha Laura Grau i de vocal d'activitats hi ha Marc Gomà. La presidenta ens explica els motius d'aquesta junta feminitzada. Laura Abad és la nova presidenta de l'agrupació sardanista Tarragona Dansa en declaracions al Coblejant.
3: Aquesta nova junta ve formada d'un canvi generacional total, com heu pogut veure, i d'un moment on l'agrupació ens trobàvem en un impàs de juntes directives i que no hi havia cap candidatura. Donada la situació, vaig decidir tirar endavant aquest nou projecte i vaig buscar gent a la qual envoltar-me, no? I clar, si jo busco gent amb la qual envoltar-me, el primer que penso és jovent, perquè clar, jo tinc 25 anys i amb qui comparteixo més moments sardanístics és amb la gent de la meva edat, que dona la casualitat que la Tarragona Dansa, majoritàriament tots som dones, llavors doncs don peu una mica així, no? A començar a parlar amb gent del meu voltant, que cregui que podem funcionar bé treballant en aquest nou projecte juntes, i a poc es va formant aquesta nova junta. També s'ha de dir que no la formem només noies de només de 25 anys, sinó que també contem amb dues noies que ballen a la Toc de Dansa, que no són gent grans, que també són joves i que també donaven com una altra visió, i que al final en aquesta nova junta tothom hi té cabuda, i que el fet que siguem dones ha sorgit una mica com inesperat, no? O sigui, no ha sigut algo forçat, no ha sigut algo previst, però al final vas parlant amb les persones i hem acabat formant aquest equip que per mi és xulíssim i m'encanta. I al final és un equip on creiem que la sardana té futur i que aquest futur passa a obrir portes, a sumar gent, a treballar amb il·lusió, i nosaltres la veritat és que arribem amb moltes ganes, sobretot d'escoltar, d'aprendre moltes coses i de treballar conjuntament entre nosaltres i amb tota l'agrupació, perquè així l'agrupació continuï sent un espai viu, un actiu, no? I cada cop més important dins la cultura popular, tant de Tarragona com de tot Catalunya. A més, jo també vull agrair, a part de la feina de la Junta, que he format nova, sinó que tenim gent que en recolza pel darrere, que està allí, que no forma la cara visible, però que la tenim treballant amb nosaltres, i crec que també és una cosa com molt important.
1: De fet, la mateixa colla en la categoria granja està molt feminitzada. De fet, va ser gràcies a elles que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya va canviar la normativa sobre l'obligatorietat de les parelles heteronormatives als concursos de sardana esportiva la temporada passada. Pel que fa al projecte de l'entitat, Abad ens explica que volen fomentar la base infantil de les seves colles de competició.
3: Pel que fa al nostre projecte, aquest projecte dura 4 anys, ja que la renovació de nova candidatura es farà al març del 2030, i just el 2029 celebrem el 50è aniversari de l'agrupació, que crec que és una gran fita, és una gran celebració, i és amb algo que agafem moltes ganes, no?, de tindre com aquesta gran fita final. Però durant aquests 4 anys també volem treballar altres coses. La primera de totes per nosaltres és recuperar la gran base, que són les colles petites, els infants i els joves. Actualment aquest any no podem sortir ni amb colla Levina, que ja fa uns anys que no hi sortim, però la colla infantil s'han fet grans i ja són juvenils, i no tenim ni colla Levina ni infantil. Llavors creiem que és un gran pilar de l'agrupació, que els nens i els joves en realitat són el futur de la sardana i de l'agrupació, i llavors treballarem molt per tornar a aconseguir molts infants que es puguin vincular a l'agrupació, que es pugui vincular a la sardana, que aprenguin, que ballin i que creixin en aquest ambient on jo mateixa hi he crescut i que és un ambient que m'encanta.
1: La nova junta dona molta importància a l'acompanyament dins de l'entitat com a pilar fonamental per fer comunitat al voltant de la sardana. Escoltem Tarragona Dansa, una sardana de Josep Maria Guitart i Oliver de 1985, dedicada a aquesta entitat a càrrec de la Cobla Marinada, i la podem trobar en el disc Les Sardanes de les Colles, volum 1.

0: Això era Tarragona Dansa, de Josep Maria Guitart.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
0: En esports, l'inici del Campionat de Catalunya gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. Nou colles ballant a plaça. La colla Maig va ser la gran triomfadora de la tarda que, després de quedar darrere, la temporada passada els de Barcelona van aconseguir plantar-se al primer campionat de la temporada guanyant l'enfrontament contra Atenció Mare Nostrum i també Mans Amigues, una fita doble que no havia aconseguit fins ara. Pel que fa als enfrontaments, el primer entre Mare Nostrum i Mans Amigues va guanyar els barcelonins i també entre Maig i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel. A la segona sardana, Mans i Maig va guanyar Maig i entre Mirant al Cel i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum. I després de la tercera sardana, entre Mirant al Cel i Mans Amigues va guanyar Mans Amigues i entre Mare Nostrum i Maig va guanyar, com dèiem, Maig. En tot cas, el guanyador absolut d'aquest concurs és el sardanisme, i és que veure tantes colles a plaça et fa oblidar entre as i bes, tant se val. El que compta és quants peus hi havia puntejant a la plaça, i n'eren molts, no passava des de feia molts anys. A plaça van veure els companys de Lleida, de Rubí i Terrassa, que feia molt de temps que no participaven al Campionat de Catalunya. Al proper concurs també hi debutaran els nenúfars de Banyoles, que aquest cop descansaven, igual que la colla Violetes, que també fa unes quantes temporades que no la veiem a plaça. Pel que fa als enfrontaments d'aquestes colles que competeixen al grup B, però també categoria gran, entre Galzeran i Sempre Tarragona Dansa, va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Després Galzeran va guanyar a la Muni Crits, i també en un altre enfrontament entre Tarragona Dansa i Muni Crits va guanyar Tarragona Dansa. Finalment, també en aquesta primera sardana, entre Tarragona Dansa i Dolç Infern va guanyar Tarragona Dansa. Pel que fa a la segona sardana, ells en ballen només dues. Entre Muni Crits i Dolç Infern va guanyar Dolç Infern. Entre Dolç Infern i Sempre Tarragona Dansa va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Galzeran i Tarragona Dansa va guanyar Galzeran. I finalment Sempre Tarragona Dansa va guanyar a Tarragona Dansa. Una de les sardanes que van ballar totes aquestes colles del Campionat de Catalunya gran va ser Estela, de Joan Calvet, una sardana instrumentada per Jordi Molina, que s'estrenava a Vilobí d'Unyà el febrer del 2025, dedicada a Estela Vidal i

0: Això era Estela, de Joan Calvet.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I seguim amb més notícies.
2: Notícies. Educació.
0: I és que aquest cap de setmana han passat moltes coses i moltes coses importants, com esteu podent sentir. Per primer cop s'ha organitzat la cloenda conjunta a les quatre demarcacions de Catalunya de les diferents campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes que hi ha al país actualment. Són el País a l'Escola de Som Sardana, a Barcelona i a Tarragona, el Saltem i Ballem a Lleida, de la Federació Sardanista de Lleida, i la Sardana a l'Escola a Girona. Divendres al matí, més de 1.000 alumnes van ballar sardanes a Barcelona, Tarragona, Bellpuig i Salrà. Les han après a l'escola durant aquest curs i van estrenar una sardana d'Anna Bat, el misteri de la dansa perduda, per ballar punts lliures, que escoltarem ara. Va ser, com dèiem, aquest divendres 8 de maig al matí, amb aquesta ballada conjunta i amb aquesta estrena que estrenava Anna Bat. Així ho explicava la compositora a les seves xarxes socials.
3: Però crec que val la pena explicar-les, i és que al matí es va celebrar la cloenda d'una campanya que es diu El País a l'Escola, que és quan els monitors van a les escoles durant uns mesos i ensenyen als nens a ballar sardanes, i cada any s'encarrega una sardana a un compositor o compositora, que després una persona, en aquest cas l'Anna Tantinyà, coreografia, i els nens doncs tots aprenen la coreografia d'aquesta modalitat de sardana que es diu punts lliures i ballen tots junts. Llavors ahir va passar això, que simultàniament a diversos punts de Catalunya es va estrenar una sardana que en aquest cas em van encarregar a mi, que és El misteri de la dansa perduda, i res, em vaig inventar una pel·lícula de que de sobte el món oblidava com ballar sardanes i els nens l'havien d'anar a recuperar. I res, em va fer molta il·lusió que hi s'estrenés això. Si la voleu escoltar, està pel YouTube.
0: Així ens ho explicava l'Anna Bat, una amiga del programa. Una abraçada des d'aquí, Anna. I anem a repassar cada punt del territori on es van ballar aquestes sardanes.

A Barcelona va ser el pla de la catedral. Més de 600 alumnes de les escoles de primària de les províncies de Barcelona i altres han pogut mostrar el que van aprendre als cursos de sardanes impulsats per Som Sardana, un acte que va ser presentat per Elisabet Carnicer i va ser acompanyat per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. De la seva banda, l'agrupació sardanista de Tarragona Dansa, que n'hem parlat avui aquí al programa en l'obertura, ha portat la Cluenda del País a l'escola, altre cop a Tarragona, a la seva Rambla, i amb les escoles, quatre de Tarragona i una d'Altafulla, es van trobar, com dèiem, a la Rambla Nova de Tarragona, amb la Copla, la principal de Tarragona. La mateixa compositora Navat va fer acte de presència a l'acte. I divendres al matí també Bellpuig, en el camp de futbol municipal, va acollir la cluenda del programa intercomarcal Lleidatà Saltem i Ballem, coordinat per la Federació Sardanista de Lleida amb la Cobla Bellpuig. La trobada va reunir 360 alumnes i una cinquantena de sardanistes i monitors. Els alumnes van venir de 9 centres educatius de Agramunt, Oliana, Fondarella, Tàrrega, Agramunt, Bellpuig i Pons. Enguany també es va fer un homenatge a Montserrat Carulla, pionera del Saltem i Ballem a les Terres de Lleida, la qual va morir el passat mes de desembre. I finalment, Salrà, que es va dur a terme a la plaça del Mercat, la cluenda de la campanya escolar La Sardana a l'Escola, impulsada des de Som Sardana, però per l'agrupació sardanista de Salrà i l'Ajuntament de Salrà, aquesta campanya educativa de Girona amb la Cobla Bisbal Jove. Aquest any hi van assistir uns 200 nens i nenes de diferents escoles de Salrà, Anglès, la Bisbal, d'Empordà i Vidreres, gràcies a aquest projecte que apropa la sardana i la cultura catalana a les aules. Anem ara a escoltar aquesta sardana d'estrena d'en Navat, El misteri de la dansa perduda, que els nens la van ballar de punts lliures, i a sobre hi sentirem els comentaris de la monitora de quins passos han d'anar fent els nens a sobre d'aquesta sardana. L'escoltem, és aquesta, El misteri de la dansa perduda.

0: Vinga!
1: Això era el misteri de la dansa perduda, la sardana que han anat escrit per tots els nens i nenes que han après a ballar sardanes aquest any. I seguim en educació perquè, parlant de gustar la sardana als més joves, aquest cap de setmana se celebra el 65è aplec de Figueres a la Rambla amb les cobles Montgrins, Sant Jordi i Bisbal Jove. I per això se celebra una trobada sardanista escolar amb la participació de, atenció, 450 alumnes de 6 centres de la ciutat. Els dies previs hi haurà aquesta trobada i els alumnes seran tant d'ESO com de primària dels centres educatius Institut Ramon Muntaner i les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallach, Salva Do Dalí i com a novetat enguany també la Maria Àngels Anglada, totes de Figueres. Hi haurà una vintena de rotllanes de 25 persones i tots els estudiants es vestiran amb una samarreta blanca i duran un mocador verd amb els logotips de l'Ajuntament de Figueres i el Foment de la sardana Pep Ventura.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
1: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
1: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Pel que fa a la polèmica del televot, el diari reconeix que no ha trobat proves de l'ús de vots ni de manipulació informàtica il·legal. Recordem que el resultat d'Israel l'any passat, amb la puntuació del televot més elevada de totes amb diferència, va provocar protestes. Espanya, Irlanda, Eslovènia, els Països Baixos i Islàndia no hi participen ni transmetran el concurs com a protesta per la participació d'Israel a Eurovisió. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats.

0: I ara anem amb les estrenes.
1: Poblejant, les estrenes.
0: Aquest cap de setmana s'han estrenat sardanes de Lluís Alcalà i Òscar Barquer. Comencem per Òscar Barquer, que ha estrenat a Tàrrega aquest diumenge el seu aplec de la sardana, una nova sardana, una composició que s'afegeix al repertori amb voluntat de deixar empremta. La nova sardana porta per nom Aplec de Tàrrega, Sons de l'Ondara, i ha estat composta, com dèiem, per Òscar Barquer. L'aplec va comptar amb la participació d'alumnes de les escoles que han après part dels cursets del programa Saltem i Ballem, que divendres també eren a Bellpuig, reforçant així la vessant pedagògica i la continuïtat de la sardana entre les noves generacions. I el que també ha estrenat ha sigut Lluís Alcalà amb Marinada 50, dedicada al 50è aniversari de la colla sardanista Marinada de Castellbisbal. Ho va fer a Castellbisbal amb la seva cobla, la Mediterrània, i així ho escoltem ara amb la gravació de l'estrena. És Marinada 50 de Lluís Alcalà.

0: Això era Marinada 50, la nova sardana de Lluís Alcalà.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I ja veieu que aquesta setmana no parem amb les notícies i és que en tenim més.
1: Notícies.
0: I com veieu, totes bones. I és que el flabiolaire Albert Fontelles obté la beca Francesc Pujol de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El professor de música del Conservatori Professional de Dansa i de l'Institut del Teatre, Albert Fontelles, ha estat distingit amb una de les primeres beques Francesc Pujol per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català. El projecte ha presentat Francesc Pujol i la sonoritat del noucentisme, la música per a cobla en el seu catàleg d'obra, ha estat reconegut per la modalitat B amb una dotació de 5.000 euros. Les beques, que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons, volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals del CEDOC i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català. El musicòleg, graduat per la Universitat Autònoma de Barcelona i també en interpretació per l'Escola Superior de Música de Catalunya, actualment és docent del CPD i de l'ESMUC i també és flabiolaire a la Cobla Marinada. Nosaltres el felicitem des d'aquí, una abraçada, Albert, i per això escoltem una de les seves sardanes. Les elegíaca del flabiolaire Albert Fontelles. L'escoltem, aquesta sardana del Solsoní, que s'escrivia i s'estrenava el 2016.

0: Això era Elegíaca, d'Albert Fontelles.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Novetats discogràfiques.
0: El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Sardanes com Les Fades de Hollywood, que estrenaven del Marc Timón l'any passat, o també Vallverdú d'Anna Nevat, o l'Arpia de Balaguer de Bàrbara Ardanui, o també la sardana La Iaia Asunción de Jan Castells i Pere Bages, que els valia el premi del certamen de composició de Gramunt. A més d'una nova sardana, ens anuncien de Pitu Chamorro, que s'estrenarà a la Sardanada de Balaguer el 3 d'octubre, o una nova sardana d'estrena al novembre pels 75 anys del concurs de Collos. No sabem encara l'autor. Aquestes són algunes de les sardanes que s'enregistraran en aquest nou disc del col·lectiu sardanista de Balaguer, i és per això que l'entitat ha posat en marxa aquesta setmana una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami, amb l'objectiu de finançar un nou disc de sardanes vinculades a la ciutat. El projecte, que s'allargarà fins a principis de juny, pretén recaptar 1.000 euros per cobrir part dels costos d'edició d'un treball que commemora els 75 anys del concurs de colles sardanistes. El president del col·lectiu, Jaume Marvà, destaca que el disc neix amb la voluntat de posar en valor el patrimoni sardanista local i donar visibilitat a composicions recents vinculades a Balaguer. Durant la campanya, els mecenes podran adquirir el disc, però també diferents recompenses, com per exemple assistir a una sessió d'enregistrament amb els músics de la Copla Montgrins, entre d'altres. L'enregistrament està previst pel mes de juny als estudis 44.1 de Girona, amb audiovisuals de Sarrià, i anirà a càrrec, com dèiem, de la Copla Montgrins. La presentació oficial del disc es farà al novembre, coincidint amb la Festa Major de Balaguer. El treball inclourà un total de 15 sardanes i la dansa El Galop de Balaguer. Escoltem una d'aquestes sardanes que hi serà al disc, però en aquesta ocasió que recta la principal del Llobregat és Vallverdú, d'Anna Nevat, els 100 anys de Josep Vallverdú, i Aixalà guanyava l'accèssit a joves talents a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: Això era Vallverdú, Dan Nevat.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I anem amb l'agenda.
2: L'agenda.
0: Un recull perquè som al maig i hi ha moltes coses. Divendres 22 de maig comencem a la una Festa Major de Corbins amb una ballada amb la Salvatana. I també divendres a les 10, concert de vigília del 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Teatre Auditori Narcís Masferrer amb la cobla La Principal de la Bisbal. Passem a dissabte 23 de maig. A 2 de 12, ballada a l'Ella amb la cobla La Principal de Llobregat i a la 1, ballada a Cervià de les Garrigues amb la cobla Tàrrega. També a 4:45 de la tarda, 82è aplec de la Sardana de Badalona amb la cobla La Principal de Llobregat, la Marinada i la Ciutat de Girona. I a les 6, 38è aplec de la Sardana d'Esparreguera amb les cobles Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. També 30è aplec de la Sardana d'Almacelles, dissabte que ve, a les 6 i a les 11 de la nit amb la cobla Reus Jove. I a les 7 de la tarda, ballada a Arenys de Munt amb la Bellpuig Cobla. També dissabte que ve a les 8, ballada a Sant Feliu de Guíxols, ballada de vigília de plec del 39è plec de la Sardana amb la Bisbal Jove. I també a 2:10, ballada a Riudellots de la Selva amb la Principal de Banyoles. Passem a diumenge 24. Perquè a 2:11 i a 2:05, 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb les cobles Principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A l'espai de la Sardana. I també a les 11, ballada a la Massana amb la cobla Ciutat de Manresa i també 28è aplec de la Sardana de Montroig del Camp amb la Reu Jove i la Principal de Tarragona a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda. També a 11:45, la Principal del Llobregat serà al Pla de la Catedral i a 12:00, Bescanó, la Principal de Banyoles hi farà una ballada que també farà la Reu Jove a Reus a 12:00, ballada d'aniversari de la colla Vella Dansa. I també diumenge que ve a les 12, plec del Cargol a Lleida amb una ballada amb la Vents de Riella. També a les 12, ballada a Palamós amb la Baja Empordà i també diumenge que ve festes de Pasqua de Pentecosta a la Jonquera amb una ballada amb la Vila de la Jonquera a partir de la 1 del migdia. També a la mateixa hora de Beques, ballada amb la Baix Llobregat per l'aplec dels Bruguers i també a les 6 de la tarda de diumenge que ve ballada de Festa Major a Montcada i Reixac amb la Cobla Sabadell. També diumenge 2:07, ballada de a Sant Andreu de la Barca amb la Juvenívola de Sabadell i a les 7, ballada a Molins de Rei amb la Bisbal Jove. I dilluns 25 de maig, a 4:45 de la tarda, 82è plec de la Rosa a Lourdes i al Casteller, segona Pasqua, amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Això és a Tona. I aquesta setmana destaquem... Doncs, no un, ni tampoc dos, però sí tres actes sardanistes. Són les tres gales del Premi Audiència dels nous Premis Preludi, que seran, atenció, doncs, els propers 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Tots ells a les 7 de la tarda amb la cobla La Principal de Llobregat, per bé que l'acte del 20 de maig, el dimecres, és doncs amb les cobles La Principal de Llobregat i els Montgrins, perquè hi ha una sardana, la de Martí Delgado, que és a dues cobles. Són les tres gales a les quals el públic assistent podrà votar quines sardanes es classifiquen per la final en el Premi Audiència. Per tant, és interessant ser-hi. La darrera sardana de l'any, de l'any passat, va ser La Pepita de Salrà, que és la que escoltarem ara, de Josep Coll Ferran, que guanyava aquesta sardana de l'any, per això l'escoltem ara, a càrrec de la cobla Mediterrània. Però com a punt, com a curiositat, que sapigueu que hi ha diverses sardanes que estan dedicades, titulades a la Pepita, però són pepites de diferents llocs de Catalunya. Per exemple, tenim la Pepita de Bellvís, la Pepita de Gràcia, la Pepita de l'Hospitalet, la Pepita de Sallent, o també aquesta, la Pepita de Salrà, que és sardana de l'any, ni més ni menys. L'escoltem.

0: Això era La papita de Salrà, de Josep Collferrando.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb una sardana ben representativa del programa d'avui, d'un dels temes, perquè ja ho veus que n'hi havien moltíssims, El País a l'Escola, de Carles Santiago, una sardana de 1994 que ens serveix perfectament per tancar el programa d'avui. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Hola a tothom. Què diu el carrer? El castellà està molt arrelat a Catalunya i per això hi ha un munt de barbarismes. Com hi podem posar solució? Com diries parche?
1: Parche. Una parcheta?
0: Bueno.
1: No ho sé, tapa o casa o... Aviam, no sé si també ho és, però un pagat.
0: Un pagat, exacte.
1: Exacte. Un pagat.
0: Un pagat.
1: En sèrio, que malament sona, sisplau. Ho diu els barbarismes.
0: I abono, abono de les plantes. S'assembla prou.
1: Abonament.
2: Adob.
0: Adob. Xiringuito.
1: No estic, ja estic super poc inspirat avui. Guindilla.
3: No. Guingueta.
0: Guingueta.
4: Bueno, yo en gallego es bochincha, así que por si queréis saberlo...
0: Está bien saber-ho, siempre. Andami.
4: L'andana.
3: No ho sé.
1: No és andami directament, no. Perquè en castellà és andami, o no?
0: Per tant, sí, però no serveix eliminar l'última lletra.
3: No, tinc apuntat llengua, però no...
1: Una viga, un...
0: Jo no vaig despullada, sí. Per tant, jo vaig...
1: Mudada.
0: Si no vaig despullada, vaig...
1: Vestida.
0: Una vestida. I like...

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: I parlant d'emocions.
2: 36.

Hola a tothom. És un clàssic que quan algú fa una introducció abans d'entrar en el tema digui una cosa com sense més dilatació, sense més dilatació. Oficialment, aquesta fórmula porta la paraula dilació, no dilatació, perquè dilació és ajornament d'una cosa. Poca gent sap què vol dir dilació. Sense més dilació, no tinc ni punyeta idea de què vol dir. En canvi, sense més dilatació em sona... No vull dilatar més el temps o no vull dilatar més el discurs. Doncs au, diré dilatació. Però no, gent...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
2: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
3: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
2: Segons Lloret, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
3: Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultats ràpids. I això és molt positiu. Es nota aquí que ja comença...

0: haver-hi projectes, per exemple, el de Someva, per una banda, les beques Propulsió, els Premis Crit, jo no crec que hi hagi gaires llengües al món que tinguin tots aquests impulsos tan bèsties, i el que estem descobrint és que donen fruit.
1: La majoria de les visualitzacions, un 75%, les tenen creadors de mida mitjana, amb uns 20.000 seguidors. Això nega el tòpic que si vols arribar a més gent has de canviar de llengua. Més aviat, al contrari.
0: Això és molt diferent al que veiem en altres llengües, que segurament tota l'atenció es queda en el 1% amb més seguidors, que són molts milions i milions. Això fa que si tu et poses a fer un contingut en català, és més probable que tinguis atenció, interès i potser el puguis mantenir durant més temps.
1: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
2: Pot ser part del canvi. Catalunya Informa.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà.
4: És informació.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Unes 4.500 persones han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal, per demanar més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial. Les protestes a la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat fa parada a Tortellà. Aquest dimecres s'han ofert els primers serveis d'una iniciativa impulsada per la Generalitat i que pretén facilitar els tràmits als veïns i veïnes de pobles rurals. A la Garrotxa, el servei també és present a Besalú, Castellfollit de la Roca, les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Planoles treballa a mitjà i llarg termini per recuperar habitatge i donar resposta a la quinzena de persones interessades en viure al poble. El primer projecte en fer-se efectiu seria el pis de l'escola. Amb l'adequació de la zona verda de l'urbanització de la Closa del Llop, coneguda com l'Incasol, es posarà el punt i final al projecte. Consisteix en una zona de parc infantil al que s'hi accedeix a través de tres camins que connecten amb els carrers de la zona. En breu, l'Ajuntament podrà compartir les parcel·les en solars edificables. S'han acabat les ganxotapes, però ara arriba el peix blau ganxó. Sant Feliu de Guíxols continua gaudint de campanyes gastronòmiques per potenciar la restauració local. La del peix blau ganxó és una de les que té més tradició a la comarca. L'obra de l'artista Xico Cabanyes envaeix aquests dies als jardins de l'Ajuntament de Porqueres i la resta de dependències municipals amb motiu de la 21a exposició de flors. És una de les propostes destacades de la Festa Major del municipi i enguany s'inspira en el bosc de Can Ginebreda en el motiu del seu 50è aniversari. I l'Escola Ruiz de Amado ha acollit l'exposició Em sent obert, creada pels alumnes de cicle mitjà. La proposta ha explorat el verd des de l'art, la natura i diferents cultures, amb especial atenció als banys de bosc japonesos. A Ruiz de Amado, el projecte ha convertit el color verd en una experiència educativa i creativa compartida.
2: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: A l'Espai Gironès el temps no passa en hores.
2: Passa en somriures, passa en il·lusions, en emocions, passa entre... i oh!
1: Perquè a l'Espai Gironès el temps passa en experiències.
2: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
1: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. A veure, una abraçada i un petó per tu, per poder seguir aquest programa. No ens deixis, per favor, la ràdio, que no ens deixi, perquè això és una força que tenim amb tu. Li he agafat molt de carinyo, tu ja ho saps. Endavant, tots, que és el que volem. I que força per tothom, i bueno, ja no sé què més dir. Però no ens deixis, sisplau, i la ràdio tampoc. Això sí que ho demano. D'acord? Vinga'n.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914 t'ofereix aquest espai.

0: és La Taverna, una cita setmanal amb el món del camp de taverna i el mar per a totes les amigues i amics que us agraden les havaneres, la cançó de taverna i el mar.
1: Bon dia. Us presento la primera de les tres peces que a continuació escoltareu. El grup Portbó de fa una colla d'anys. En primer lloc, escoltem-los amb Cuba, tierra donde nací.

per acabar la trilogia del Portbó, el fusionarem una mica amb el racó de la sardana. Els farem cantar una sardana. De fa molts anys, escoltem una titulada La puntaire de Rialb.

0: En el racó poètic, n'Elisa Viure ens recitarà el pensament. És un poema de Narcisa Oliver.
1: Si quan mires la mar, tons us brillen, si ets feliç de contemplar la mar, jo voldria tan sols ser gavina i ta vida un instant alegrar. Si després la gavina et molesta, si tu vols, jo seré rossinyol. Cantaré un xic a ta finestra i content tornaré a emprendre el vol. Però aquells deliciosos moments que estaré a prop de tu, tot sentint la carícia del vent, no me'ls roba ningú. I quan jo tornaré a Corremont cantant alegrement, portaré el meu cor i el meu bec una flor que m'hauràs dat, un pensament. El teu cant, el teu vol, bellau, el meu cor trist, el colmen de pau.

Escoltem la versió que en fan del pensament el grup palamocí Norai. La música és del mestre Bastons.

Ara escoltarem una havanera molt antiga, que es diu Conxita Hermosa. Ens la canta el grup gironí Terra Endins.

0: na Roser Ferrer ens prepara un recull centrat en el costumari català. Què ens diu el costumari català de la vida a la costa durant el mes de maig? Per aquest temps s'acabava la temporada de la pesca al bou i a l'artet. Per això em diu el pescador perfet pel maig, ni bou ni artet. No pesquis a l'art més enllà del maig.
1: Aquest mes comença la pesca de la taranyina, que dura fins a la darreria d'octubre. El cèrcol o taranyina és l'art d'encerclament més important dels que s'utilitzen a les nostres costes.
2: Es tracta d'un sistema de pesca relativament recent, que fou introduït a Catalunya pels voltants del primer decenni del segle XX i que va substituir de manera dràstica els sardinals.
3: El seu origen és un xic confós. Es creu que prové del nord d'Espanya, d'un art utilitzat sobretot a Galícia. D'altres pensen que l'origen cal buscar-lo en els pescadors del nord de la Costa Brava, que van unir peces de sardinals per fer un art d'encerclament.
0: L'aparició de les primeres taranyines a les nostres costes va ser exempta de molts recels i disputes per part dels pescadors del moment, sobretot pels sardinals, que veien en aquest enginy una forma de pescar que podria exaurir els recursos que els explotaven.
1: En algunes viles marineres, com Lloret o Blanes, es va constituir associacions per protegir els drets dels sardinalers i per evitar el desenvolupament de la taranyina, de forma que durant un temps aquest sistema es va considerar un art proscrit.
2: La taranyina es pesca de nit. A grans trets, la pesca comença quan es detecta la mola de peix. En aquest moment, el bot de la llum encén els seus potents fanals intentant atreure el banc de peix a la superfície.
3: Un cop la mola està a la superfície, l'aigua comença a bombollejar i la taranyina evoluciona ràpidament en cercle. Finalitzada aquesta operació, que els pescadors

0: uns grans salabres. Es va agafar la captura a cabassos per posar-la en caixes de fusta. Mentre es completa aquesta operació, un grup de mariners va posar en gel a les caixes de peix per evitar el seu deteriorament.
1: La teranyina és un art de pesca adaptat a la captura del peix blau. S'agafen sobretot sardines, seitons i barats.
2: La barca de teranyina és una embarcació panxuda, de mida semblant als quillats. Es caracteritza per la presència d'un o dos bots auxiliars, un d'ells proveït de llums i per tenir a coberta una gran quantitat de caixes de fusta que ens fa adonar el volum de les captures.
3: El pont de comandament es troba situat més aviat a la part posterior de l'embarcació, deixant així un espai considerable a proa per treballar.
0: I avui us deixo amb una cançó interpretada per en Lluís Llach, que porta per nom El meu amic, el mar. Lluís Llach ha dedicat aquest disc al seu amic, el mar, perquè per un bon empordanès com ell, el mar és sempre l'amic i el mar és sempre el Mediterrani.

0: viu a mica al mar, té la calma d'un déu adormit, quan la meva nau busca recer a l'illa del seu pit.
1: El meu amic al mar té el coratge d'un déu exaltat, i quan s'omple d'aire el meu balam, seguim un joc incert.
2: La taverna dels diumenges al matí.
0: Bé, arribat a aquest punt, sempre tenim el goig del racó de l'Albert i el mar. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
0: Benvingut al programa. Bé, avui ens parles d'un animal que la gent entén com un animal simpàtic, que agrada a tothom, sobretot a la canalla.
3: Sí.
0: S'han fet molts dibuixos, moltes coses, molts contes, parlant de la tortuga.
3: Tortuga, un animal de l'era dels dinosaurios.
0: La més habitual aquí al Mediterrani és la careta-careta?
3: Aquest és el nom científic, però em penso que un 99,9% deu ignorar que es diu careta-careta.
0: Sí,
3: o
0: sí.
3: Nosaltres, entre els pescadors i els entesos, se l'anomena com a tortuga boba.
0: Uh-huh. Ostres, aquí parles, en el teu treball, parles d'un indret del qual ara ja no existeix, concretament a Premià de Mar.
3: Sí.
0: I va estar traslladat, ara no recordo quin indret, cap al sud de Barcelona. No recordo on està, però aquesta gent jo els he conegut, sobretot el seu fundador, el veterinari i un gran amant dels animals, Albert Alegre.
3: Sí.
0: I bueno, vull dir, és un goig, perquè modestament, bueno, ara a la conversa t'explicaré coses del CRAM i d'alguna experiència amb el CRAM molt positiva i molt bonica.
3: Val, quan estava al port, quan estava allà de subestador, tenia moltes ocasions de poder contactar amb ells, o bé per tortugues, o bé per dofins,
0: uh-huh,
3: o bé per animals, diguem, protegits.
0: Correcte.
3: Pescadors que els duien, i tant si eren vius com morts, havíem d'avisar-los. Aleshores, està clar, jo ara parlaré, precisament l'article d'avui, ja fa uns 10 o 12 anys que ho vaig publicar, parlo de les tortugues, però de les tortugues nostres, de les tortugues del Mediterrà, i en concret de les d'aquesta zona. I per estrany que sembli, podré dir-te que n'hi havia moltes. N'hi havia moltes. Però normalment, quan els pescàvem, era per accident, no anaven parelles. Era un animal, passava com el dofí, que no anaves per ell, per vendre-ho.
0: Uh-huh.
3: La pescaves, pues vale, la portaves a terra, i o bé, si estaves molt necessitat, la venies, la posaves a la subhasta, i algun comprador la comprava, tampoc per vendre-la, sinó que per poder-li salvar la closca, o perquè tenia algun familiar que sabia el secret de la tortuga. I el secret de la tortuga, envers menjar, envers peix, és molt escàs.
0: Uh-huh.
3: És un secret que havia de passar de pares a fills. I en el nostre cas, de besavis a avis i a pares. Amb l'aspecte de que només té un 10% de menjar del seu pes real. Però el que sí diré és que durant 2 segles a França la tortuga era el plat d'excel·lència per la gent set, per la jet set, i per als bons gourmets. En els bons restaurants era quasi obligat en les trobades de reis, ministres o del que sigui, caigués sopa de tortuga. Era un dels plats que eren obligats. Aquí no hi havia aquest costum, però els pescadors, que ho sabíem, ja explicaré com, sí, ho fèiem.
0: No, perquè la... bueno, ja que hem entrat pobretes tortugues amb, el, amb la qüestió culinària, quina textura té la carn de la, la part comestible de la tortuga per ser tan apreciada?
3: La tortuga l'has de pelar tota, li has de treure la closca, tots els intestins, tot el que són ossos, i arran de tortuga, perdó, arran de closca, porta una espècie de dos o tres dits de membrana blanca, una carn blanca. Has de netejar-la i et queda, doncs, com si fos una, allò de cap i tripa, com si fos la tripa. I llavors l'has de bullir una mica per treure-li el gust que pugui tenir, i un cop bullida, llavors es condimenta al gust de, del xef. Però era molt habitual, ja t'he dit, fer la sopa de tortuga com a plat exquisit. Els pescadors, un cop fet aquesta operació d'haver-la escaldat, no bullir, sinó escaldat, en feies talls, i com si fos una vedella en feies tortuga amb patates o tortuga amb arròs. Però era un menjar exquisit. No sé si molts de gent coneixerà el gust que té l'espardenya. Pues passa igual amb la tortuga. Té un gust característic de la mar, però un gust exquisit.
0: Doncs, home, jo recordo a casa que l'he buscada i no l'he trobada, una foto d'una pesquera així accidental, d'una senyora careta, però que, no sé, no vull exagerar, però igual de closca, doncs, feia més d'un metre.
3: A casa en tinc una que fa un metre.
0: Més d'un metre, perquè arribava, els arribava, bueno, tot l'animal quasi al pit als pescadors, no? I tinc entès que em van fer sopa. Ells no, potser no coneixerien les... O vés a saber, van fer sopa i després es menjarien alguna cosa de tall, no?
3: Podria ser. Aquí n'hi havia moltes. Ja t'he dit que els pescaven per accident. Se'ns enganxaven perquè la tortuga veia un peix mallat a les xarxes, anava per menjar-lo i quedava enganxada del coll, de les ales, i s'afogava.
0: Mira, et faré un parèntesis, te dono un caramel d'aquests de mel.
3: De mel, sí, que van mel, bé pel coll. De mel i llimona, coll, eh?
0: Que qui més i qui menys, fa dos mesos que portem els encostipats, eh? Vull dir, no, no hi ha manera d'erradicar-lo.
3: Aquesta primavera i ho és tot. Tia i àvia, prima, tot ho és.
0: Sí. Doncs és curiós aquest tema d'avui, perquè, bé, jo el que et comentava, i vaig participar modestament col·laborant amb el CRAM, que feien un aquest treball de, amb la col·laboració de tots els pescadors del litoral català, perquè els hi portaven a vegades del Baix Ebre,
3: sí,
0: de Tarragona, del Cap de Creus, els hi portaven aquests animals protegits, i els més simpàtics eren les tortugues i els dofins, que a vegades, doncs, malauradament, doncs, estaven ja molt malmesos i no havia manera de recuperar-los, però sí que en recuperaven, i sobretot de tortugues. I recordo un treball que vam fer amb alguna de les escoles públiques, i vam fer una sortida amb diferents vaixells, i no sé a quants metres de la costa, doncs, es van deixar anar les tortugues, i bueno, i recordo la imatge dels nens plorant perquè els feia pena quan van veure que de seguida que les van posar a l'aigua, el primer que ens ho van dir els biòlegs, el que fan és, clar, és un estrès que porta l'animal, I llavors el primer que fan és baixar a una profunditat, i ja calculaven ells el fons marí, on
3: crec que era 30-35 metres,
0: i buscaven algun lloc, algun indret que hi hagués algun escull, alguna cosa, perquè l'animal en aquell, per instint, baixa, s'amaga i està, doncs, el màxim de temps que pot sense respirar, està sota l'aigua i després torna a pujar i a poc a poc es reorienta, i perquè tenen com un radar, perquè es corren el Mediterrani de cap a cap, sembla ser, eh?
3: Sí, bueno, arribat a la forma de procrear, et diré que normalment, ja ho voldríem molt d'humans, quan procreen, quan estan fent l'acte amb la parella, arriben a estar hasta 6 hores.
0: Déu-n'hi-do.
3: I incuben ous. Els incuben dintre, en elles, i llavors, quan és el temps, ara, precisament, maig i juny, segons quin lloc, i a juliol segons quin altre, busquen platges de sorra no fina i fangosa, sorra neta. A la nit surten, això ja ho heu vist tot, o tothom ho ha vist en els documentals, surten i van 40-50, depèn de la platja, fan un sot i solen pondre, depèn de la tortuga, del seu tamany, de la seva edat, solen pondre, es calcula que entre 10, 12, 14, 16 ous, i els tornen a enterrar. Al cap de 35 dies, aquells ous eclosionen tots a la vegada.
0: Em sobta una qüestió que poses aquí, és que quan esclaten i neixen els nounats, tenen una reacció que estan... Aquí poses moltes hores, no?, sense sortir... I aguanten tant de temps?
3: Sí, aguanten. I a la que poden, arrien i tiren cap a mar les cries. Desgraciadament, però la naturalesa és així. Ja es calcula que se salva, o se salvava, entre un 20 i un 15% era el que se salvava. Hi havia molt de depredador que esperava aquest aconteixement, com són els gavilans i com són bèsties de terra. Podia ser, si era a vora un bosc o així, podien ser guilles, podien ser, en fi, bèsties de terra que esperaven, i era menjar segur, però, ja dic, es calcula que entre un 15 i un 20 se salvava. A part de que la tortuga busca les platges, com he dit, solitàries, està temps buscant-los, fa recorregut, com sap que està embastat.
0: Ja no tenen, bueno, ara des de fa anys tenen molta dificultat per tot l'organisme.
3: Totes les platges estan ocupades.
0: Hi ha poques platges verges on ho puguin fer.
3: Exacte, i normalment ara, les poques que queden, se sap que van cap a la part de l'Àfrica. Atreveixen i se'n van a buscar les platges de l'Àfrica, que allà encara són platges llargues i verges.
0: Sí, els països aquests del Magreb.
3: Tot això.
0: I també em sembla que, crec que un cop els del CRAM ens explicaven que alguna illa grega havien lograt els naturalistes que el govern grec, doncs, no deixés passar els banyistes a les èpoques de cria, no? I perquè, clar, és un espectacle, fins i tot els criticaven que els turoperadors, doncs,
3: venien aquest espectacle.
0: Sí, diu, anem de tal dia a les illes gregues, que veureu a la nit l'exclusió de com neixen les tortuguetes, no? Que és un atemptat a la natura.
3: Ai, doncs, abans us he explicat que els agafàvem accidentalment, i quan ja en teníem o no volíem feina i en vèiem, els deixàvem. Però si anaves a Palangre, com que viuen de peix blau, sardina, anxova, és una de les coses que mengen, de clar, anaves al Palangre i calaves cales amb sardina o amb barat. I elles pues, anaven o van i queden enganxades i és quan els agafem sense voler. Però ara ja dic que estan protegides i si algú agafa alguna es demana que la portin, s'avisa el CRAM i el CRAM se'n cuida d'elles. És un animal simpàtic, però ja dic, avui dia no crec que hi hagi cuiner que sàpiga cuinar-se.
0: Perquè és poc habitual. Ara és poc habitual.
3: És poc habitual i dona molta feina, eh? I a part d'això, ara no podem ni agafar-los. O sigui, oficialment no els podem agafar. Yeah. Jo no sé el que fan els que l'agafen. Exactament, ara fa temps que no vaig a la mar, no sé el que fan, però...
0: Diuen també, en els mitjans de comunicació des de fa anys, no?, que una de les conseqüències de, per exemple, que no hi hagin tantes tortugues és que hi han moltes meduses. Té alguna cosa a veure una cosa amb l'altra?
3: Aquí voldria tenir el meu raconet o la meva xerrada amb algun tècnic perquè m'ho expliqués o a veure per quina teoria ho diuen. Les tortugues no han desaparegut al mar. Com bé has dit, desapareixen a terra. Aquest article que vaig escriure fa 12 anys, o 11, deia que se salvava entre un 15 i un 20%. Avui dia crec que ni això arriba. Aleshores, vol dir que hi ha menys tortugues. Meduses, que dieu vosaltres, els catalans i els pescadors en diem born o clavilló, era i és el que sol menjar la tortuga junt amb el peix blau, el sonso, el peix petit blau. La tortuga, si ara hi ha meduses, que dieu, creieu-me que fa 30 anys i 40 n'hi havia 10 vegades més de les que hi ha ara.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Poc que jo sabia això.
3: Sí, això
0: me sorprens.
3: Això t'ho puc explicar perquè és veritat. Hi havia vegades el temps d'anar a banyar, ara, a partir de juny, de maig, fins a setembre, que anàvem a la platja per banyar-nos, a qualsevol cala, i et trobaves que durant la nit hi havia hagut algun tipus de marea, per nosaltres corrents, que havia portat en terra moles, tonelades i tonelades de meduses a la sorra, al trencall de l'aigua. I si hi havia hagut una mica de tràngol, per exemple, hi havia un metro. I saps què fèiem? Els deixàvem, saltàvem aquell metro i ens banyàvem. I per jugar, amb unes fustes, fèiem passarel·la i en reculàvem i fèiem piles. Mira si hi havia meduses, que això fa anys i anys que no es veu. El tipus de medusa que era, eren les caraveles, que els hi dèiem nosaltres, el clavilló, que són meduses petites, i la platja era tota una filera com si fos sorra. Això, i hi havia tortugues, a més, hi havia moltes tortugues. Què ha passat ara? La gent, oh, les meduses. Si ara fa riure el que hi ha. Fa riure, és en bé de Déu el que hi ha ara de meduses. Per mi. Ara no sé mar endins, però en aquests moments en terra, a vora mar, és... poques vegades en havia vist tan poques.
0: La cosa és que quan es detecten meduses, fins i tot s'activen... Bueno, hi ha previstos protocols de plans d'emergència, d'acotament de platges, de coordinació entre els diferents serveis.
3: Nosaltres els enraconàvem amb la mà i jugàvem amb elles. I quan venen les grosses, els agafàvem i pensa que feien 10, 12, 15 quilos que són aquelles grosses de born que nosaltres diem, de 10, 12 i 15 quilos, i els agafàvem amb la mà i no ens passava res. I a la xarxa, quan anem a la xarxa i agafem les meduses que se queden embossades en la xarxa, els hem d'embarcar, els hem de treure amb les mans, i no ens passa o no ens passava res. No sé els pescadors d'ara si els hi passa alguna cosa, però suposo que no.
0: Potser...
3: Hem sortit del tema de les tortugues. Ens queda un tema de meduses per un altre dia.
0: Sí, per acabar, coi, segur que amb les teves vivències de tants anys al mar ens podràs explicar alguna mena d'anècdota, no?, en referència a les tortugues.
3: Val. Les tortugues, com he dit, normalment nosaltres els solíem pescar accidentalment o els vèiem que passejaven en surada. Quan passegen en surada a flor d'aigua, que treuen la closca a flor d'aigua, és perquè se'ls ha posat el cranc al cul. La tortuga té el cul, que és carn viva, i la té fora, al final de la closca, aquí darrere. Vosaltres no ho veieu, però l'ensenyo amb ell. Tenim la foto d'una tortuga. Això és tendrum, de carn. És la continuació de la closca, i és el cul. Quan la tortuga o està dormint a baix, al fons del mar, o està reposant, o algun cranc de sorra de baix, s'enganxen. Com que tot és closca, l'única banda que se li poden enganxar és en aquest tendrum del cul. Aleshores, com que la mossegui la pessiga, la tortuga surt i surt ensorada a flor d'aigua. I normalment, quan els dèiem, deia, mira, una tortuga ja deu tenir el cranc, i efectivament anàvem a buscar-la i efectivament agafaves la tortuga i portava el cranc. I per això estaven a flor d'aigua. Si no fos per això, no pujaven a flor d'aigua. I així crec, i vull recordar, o sigui, vull dir-vos, que l'última que vaig agafar amb aquest sistema, però no perquè fos estrany, sinó perquè no hi hem tornat, ho hem deixat, va ser amb el meu avi a 30 metres de fons, de profunditat, pescant sèpies. En van veure una, feia uns 50 o 60 quilos, i vam veure la que surava, vam dir, anem a l'agafar, i tenim ranxo, efectivament, vam anar-hi, amb un bulsi de rem que teníem, que ja a vegades l'he esmentat, el canari, de 19 pams, vam anar, vam arribar allà, vam veure que tenia el cranc, vam dir, aquesta no... Perquè a vegades, quan arribaves, s'acabussaven. Volia dir que no tenia el cranc. Si no es capbussaves, que tenia el cranc. I al veure que tenia el cranc, doncs mira, una corda, un dogal al coll i un dogal a les potes, amb una sirgueta, una corda, i entre el meu avi i jo la vam embarcar a bord del bot. I arribant, en terra, feina, ja dic que és molt costosa, la feina. Vam netejar-la, vam salvar la carn, la vam portar a casa, va ser un dinar dels dies de la festa major, i la closca la vaig secar, i encara la tinc a casa, allà penjada a la paret, i amb vernissadeta, i allà està com si fos el primer dia.
0: Molt bé, doncs avui ens has parlat de les tortugues properes, i t'ho agraïm. Doncs fins aquí avui, l'Albert i el mar.
2: Les havaneres i la cançó popular a la taverna. Escoltem el grup d'havaneres Espingari, que ens canten una havanera pròpia que va guanyar el concurs que es fa cada any a Sant Pol de Mar. Porta per títol Sons de Mar.

L'antic grup Alba, que eren de la Bisbal de l'Empordà, ens canta una peça històrica titulada La Masurca.

El grup barceloní Gavina fa anys que va desaparèixer. Ens porten una peça que es diu així: Xiulant des de la meva barca.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
6: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
5: Més info a espaigironès.com.

0: he sentit massa presentadors dir fem una pausa, però no marxeu, tornem en un minut. Si tornes en un minut vol dir que fas un trajecte de tornada que dura un minut. Si durant un minut estaràs tornant, pots dir que tornes en un minut. Però si vols dir que tornes després de la publicitat, que fas un salt en el temps i tornes, no tornes en un minut. Tornes d'aquí a un minut o d'aquí un minut. Quan fas una cosa en una quantitat de temps, vol dir que fas aquella cosa durant aquella quantitat de temps. Pots esmorzar en 5 minuts, dutxar-te en un quart d'hora o entrenar en una hora i mitja. En canvi, si el que vols dir és que una cosa passarà al cap d'una quantitat de temps, has de dir d'aquí a o d'aquí. Ens veiem d'aquí una setmana, tornem d'aquí un minut, el casament és d'aquí 2 mesos. Resulta que l'estructura en un minut, en lloc de d'aquí un minut, és un calc de l'anglès. En anglès, in an hour vol dir d'aquí una hora.
1: 100% Empordà. Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Festa, festa. És un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. I encarem un cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè aquesta cap de setmana que va del 15 al 16 i el 17 de maig tenim cites imprescindibles a la Vall de Bianya, a Bellcaire d'Urgell, als Gimenells, a Masquefa, entre moltes poblacions que estan de festa. Ja encarem l'estiu, ja se sap, a l'estiu tota cuca viu, i vinga festes, i vinga festes.
4: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens apropa a una tradició ben viva a casa nostra i que forma part de la nostra identitat. Us explicarem com anirà el 50è Congrés de la Flama del Canigó celebrat a Arenys de Mar.
3: 50 congressos ja, això ja en són una pila. Doncs sí, tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona, de la bona, de la bona, de veritat. Veniu, ens acompanyeu?
4: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
3: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el Baròmetre Castellà amb la Sara Soriol i les seccions de luxe que, com sempre, els nostres col·laboradors i col·laboradores que ens aporten el seu coneixement, en Víctor Pàmies amb les dites i refranys, el Ramon Vilar amb les sons de la tradició, l'Helena Mayor amb les sardanes del Pau Casal i en Gustau Moles amb els secrets de l'etnològic.
4: Però ara és el moment del reportatge central i ens traslladem fins al Maresme per conèixer tots els detalls del 50è Congrés de la Flama del Canigó.
2: Festa, festa!
5: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: La Flama del Canigó és molt més que un ritual de pas. És una xarxa humana que cada mes de juny connecta els cims de la muntanya amb les places de tot el territori. A Arenys de Mar aquesta tradició té unes arrels profundes que remunten a l'any 1974, però la història real va començar en realitat una dècada abans. En temps de clandestinitat, grups d'excursionistes havien d'esquivar la Guàrdia Civil per portar el foc des de Perpinyà. Una aventura de compromís que persones com la Xesca van mantenir viva fins i tot en moments personals difícils. Aquest esperit de resistència ha anat evolucionant cap a una organització cada vegada més sòlida. L'any 2024 va marcar un punt d'inflexió amb la creació de l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó. Amb seu a Igualada, aquesta entitat neix per posar ordre, donar cobertura jurídica i assegurar els equips de foc que reparteixen la guspira arreu del país. Des de la seva presentació a Montserrat fins a la consolidació de la seva primera junta a finals del 2025, la coordinadora vetlla perquè el símbol d'unitat dels territoris de parla catalana es mantingui intacte i protegit. Aquest 2026, Arenys de Mar es converteix en el centre neuràlgic d'aquesta tradició en acollir el 50è Congrés de la Flama del Canigó. És una edició històrica que celebra mig segle de camí compartit i que s'ha acompanyat de la publicació d'un conte sobre la tradició presentat aquest darrer Sant Jordi. En parlem amb Cesc Avila, membre de la comissió de la Flama del Canigó d'Arenys de Mar. Darrere de cada foguera de Sant Joan s'amaga el simbolisme de la flama com a element que cus i que vertebra la identitat de tots els territoris de parla catalana.
1: El país català és una realitat històrica. El sentit que té és la unitat, història, comuna i més enllà de tots els puestos com la Catalunya Nord, etc. El simbolisme és el mateix del primer dia, ja que continuem colonitzats pels nostres veïns, França i Espanya. Només cal veure què fan amb la llengua i la cultura al País Valencià, les Illes i al nord de Catalunya, i també aquí al Principat.

0: Aquest 50è congrés a Arenys no és només una celebració de mig segle de vida, sinó que també és una oportunitat per fixar els nous objectius de la tradició en l'etapa actual.
1: L'objectiu del congrés, pues, és el retobrament de tots aquells equips de foc dels països catalans i la Provença per donar a conèixer tot el treball que fan, així com les rutes i els pobles que al llarg dels anys s'hi van incorporant. Els materials per la seva difusió en definitiu, la part humanista de la flama del Canigó.
0: Des de les primeres incursions d'Amagat als anys 50 fins a la creació de l'actual coordinadora, el creixement d'aquesta xarxa ha estat constant.
1: Ha evolucionat tant i tant que les autoritats franceses es posen quantitat de dificultats per pujar al cim, però amb la voluntat dels equips fa que l'esperit reivindicatiu sigui el mateix de sempre. Ja sabeu que el govern francès ens posa molts problemes per anar.
0: La força de la flama resideix en el teixit associatiu local i en la col·laboració d'entitats que, com Òmnium Cultural, fan possible que el foc arribi a cada plaça.
1: Les entitats locals i el voluntariat de la transmissió de la flama i l'organització de tots aquests actes, pues, són els que han mantingut encesa la flama i que farem que la flama perduri per sempre.
0: Ara el repte és aconseguir que el llegat del Canigó segueixi sent una expressió viva que interpel·li també els més joves per poder-ne garantir el seu futur.
1: Futur, jo crec que mentre hi hagi gent que cregui que la seva llengua, la seva cultura i les seves tradicions tenen els mateixos drets que totes les cultures del món i continuem estiguin colonitzats, pues la flama serà la llum que es portarà a no perdre la memòria per assolir l'objectiu de la nostra llibertat.
0: Moltes gràcies, Cesca, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
0: I ara escoltem el primer tema musical, una cançó que ja és un himne de les nostres places, i és que es diu La Foguera, del grup Charango.

0: Donen ganes, eh? Donen ganes de fer fogueres. A mi m'agrada molt fer fogueres, i per Sant Joan he de dir que disfruto molt, tot i que encara ens queda, eh? Encara ens queda per arribar a Sant Joan. Però ens encomanarem sempre a aquesta foguera dels Charango, i ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens du les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Portugal serà la seu de la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets el cap de setmana del 29 al 31 de maig. Uns 300 membres de 15 colles de Catalunya ompliran les places i els carrers de Viana do Castelo, al nord del país, per fer una demostració d'una dansa tradicional catalana molt antiga i molt estesa al territori. Per què s'escull Portugal, però? Ho explica Ramon Parés, president de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, l'entitat organitzadora.
4: Per proximitat, per similituds en cultura, teníem coneixement de que Portugal tenia també ball de bastons o alguna cosa similar a ball de bastons, i per això vam dir Portugal.
3: La trobada tindrà el format de festa oberta i participativa, amb 3 dies d'activitats als carrers i a diversos espais del municipi. Arrencarà divendres 29 de maig al vespre amb l'acte inaugural, la presentació dels grups participants i parlaments. Durant el cap de setmana hi haurà actuacions de bastons i pastorets, cercaviles, espectacles, ball folk i una gran festa bastonera la nit de dissabte. Tant el ball de bastons com el de pastorets són excel·lents exemples de patrimoni immaterial viu, preservat i actualitzat gràcies a l'esforç de grups i comunitats de tots els països catalans, sempre oberts a l'intercanvi i al diàleg amb altres cultures. L'agrupació de colles geganteres de Catalunya té entre mans un retorn ben esperat, el del concurs nacional de balls de gegants. Sant Feliu de Llobregat serà la seu de la tercera edició, que tindrà lloc el 23 de maig a les 6:30 de la tarda. Aquesta cita és especialment significativa, ja que la capital del Baix Llobregat commemora els 25 anys de la seva proclamació com a ciutat gegantera de Catalunya, fita que recorden amb molt d'orgull. Si bé és cert que la pandèmia va frenar aquesta gran celebració, amb la restitució del concurs també se'n recupera l'objectiu, com explica Robert Quirantes, el president de l'agrupació.
5: Voler premiar o incentivar les colles mitjançant el concurs, de la importància que també tenim dintre la cultura gegantera, doncs de tenir els nostres veïns propis, d'aquesta pedagogia i aquest treball que importa tenir, doncs, un ball que els gegants ballin bé.
3: En aquesta edició seran 3 les modalitats en què les colles hauran de demostrar tot el seu potencial: el ball improvisat individual, l'improvisat en parella i el ball coreografiat original de cada colla. Totes aquestes danses harmonitzades per la mateixa banda que tocaran directe. Es valorarà la complexitat del ball, de la música escollida o com s'adapta el ball a la cançó en directe, però també com és el gegant que l'està executant. S'espera d'aquest concurs que a la llarga incentivi la innovació i la recerca de nous llenguatges dins del món geganter.
6: Gràcies, Emma, per posar-nos al dia una setmana més. I de les notícies del teixit associatiu passem a l'actualitat de les camises i les faixes. La Sara Soriol ens porta el baròmetre casteller d'aquesta setmana.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. Comença la temporada dels grans castells.
7: Hola, companys. Tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han estrenat el 3 de 9 a les Cabanyes, al costat de Vilafranca, municipi que ha esdevingut nova plaça de 9 del món casteller. Per la seva banda, la Vella de Valls ha estrenat el 4 de 9 a Lleida. La Jove de Tarragona ha protagonitzat una doble estrena, el 4 de 8 amb l'Agulla i el 2 de 8. Els Minyons de Terrassa han presentat el 5 de 8 i els Borinots de Sants i els de Gràcia han tret el 2 de 8. Els castellers de Sabadell han estrenat el 3 de 8. Els de Sant Cugat i els Xiquets de Reus han presentat el 4 de 8. Els Xiquets de Tarragona han completat el Carro Gros i els Segals d'Osona han coronat el 3 de 8. Per la seva banda, les Joves de Valls, els castellers de Lleida, Capgrossos de Mataró i Marrecs de Salt han tret el 2 de 7. Els castellers d'Esparreguera han estrenat el 5 de 7 i, per la seva part, els castellers de Mediona han estrenat el 3 de 7 i el 4 de 7 i els Carallots de Sant Vicenç han tret el 3 de 7, mentre que els Xerrics d'Olot han estrenat el Pilar de 5, els Alots de Llevant el 2 de 6 i els castellers del Foix el 5 de 6. Finalment, els Malfargats de Pallars han sumat el 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Suriol, i t'esperem la setmana vinent amb més actualitat castellera.
8: Festa, festa!
0: I seguim ara amb música de qualitat i compromís. Escoltem Maclamet, un tema del Vicent Andrés Estellés, que en el seu moment va popularitzar i molt l'Ovidi Montllor, i que ara l'escoltarem, però versionat en una col·laboració del Feliu Ventura, del Xerrameco i els Aborígens.

0: I de la poesia passarem a la saviesa popular, que s'obre pas amb el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies, que avui ens recorda que cal ser prudents amb allò que diem que no farem mai.
1: Fes a festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: No diguis mai d'aquesta aigua no em beuré per tèrbola que sigui. No es pot dir que mai farem una cosa determinada perquè les circumstàncies i les persones canvien. Per tant, vol dir que moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat. També recomana moderació en els comentaris. Això que sembla prou obvi, però, no justifica el canvi de jaquetes indiscriminat. Que hi ha polítics que deuen tenir un fons d'armari que competeix amb la col·lecció de sabates d'Imelda Marcos. I no hem d'oblidar que allò promès sigui atès, i les promeses electorals no se les hauria d'endur al vent.
0: Moltes gràcies, Víctor, per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement relacionat amb les dites i els refranys. I ara, una mica més de música, soltarem Pau Alabajos i Cesc Freixes, que s'uneixen per cantar-nos La pell de brau 38.

Hem escoltat a la Bajos i Freixes i continuem amb el programa i és el moment de parar l'orella als sons més nostres. Benvingut Ramon Vilar. Avui, a Sons de la Tradició, escoltarem les campanes de bateig.

pobles, la celebració del bateig d'un infant havia estat un motiu d'una certa festa col·lectiva. Toc de campanes específic que diferenciava si el batejat era nen o nena, i especialment en sortir del temple i finalitzat el bateig, els infants del poble anaven darrere la comitiva fent una capta de plegalles i confits. Una cantarella molt simple reclamava aquestes dàdives. Amb l'amenaça que si eren garrepes i no donaven res, la criatura es morirà. Davant d'aquest reclam, tant els pares com els padrins eren generosos i llançaven a bastament caramels, confits i llepolies amb gran festa de la canalla. Era també una manera de celebrar el bateig. Avui, el document sonor que escoltarem té una doble procedència. Un toc de campanes de bateig de Castellterçol, Vallès Oriental, tocat pel campaner Francesc Codina i recollit per Joan Tintó l'any 1985. I un captiri de bateig cantat per infants de la Fatarella, Terra Alta, i recollit per Josep Cribiller i Ramon Vidal.

0: Moltes gràcies, Ramon Vilar. I de les campanes passarem a la dansa. L'Helena Mayor ens porta les sardanes de Pau Casals, en aquesta ocasió amb la sardana de la Festa Major de Vilafranca.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Festa Major a Vilafranca. Festa Major a Vilafranca, o Sardana for Cello Orchestra, que és el nom amb el que va ser estrenada en la seva versió original, és una de les obres de Pau Casals més admirades per crítics i músics d'arreu del món. El gran director britànic John Babiroli, al davant de l'orquestra de violoncels de la London Cello School, a qui estava dedicada, la va estrenar el 24 de març de 1928 a la Wigmore Hall de Londres. Des d'aleshores s'ha interpretat a Barcelona, 1929, París, 1930, Brussel·les, 1932, Lieja, 1932, Rotterdam, 1935, Zúric, 1946, Los Angeles, 1957, Nova York, 1967, Chicago, 1968, o Vancouver, 1972. Segons sembla, Pau Casals va inspirar-se en les festes de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. La seva intenció era representar musicalment el tumult i el bullici d'una festa major catalana. Casals va compondre diferents tonades per als elements que participen en una festa major, excepte la tonada popular del toc de castells. Crítics, directors i compositors, entre els quals el músic francès Vincent d'Indy, van reconèixer l'originalitat i l'habilitat amb què Casals havia usat la politonalitat en l'obra, concretament el compàs 93, on se superposen tres temes: el toc de castells, escrit en re major, un cant gregorià, escrit en fa major, i una marxa de processó, escrit en si bemoll major. Les anotacions sobre les parts d'orquestra dels diferents intèrprets que van actuar sota la batuta de Casals revelen detalls tècnics i interpretatius de l'obra. Gregorian Chant, Bande Militaire, Clairs et Jolie, Pour moi c'est facile, je suis catalan, va notar la violoncel·lista Germaine Grothendieck a les seves particelles. El 22 de setembre de 1980, l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Salvador Mas, va estrenar la versió per a orquestra sinfònica d'Enric Casals al Gran Teatre del Liceu, ocasió en la que Enric Casals va canviar el títol original pel de Festa Major a Vilafranca. A l'agost de 2006, a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador del Vendrell, la Copla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, va estrenar-ne la instrumentació per a copla feta per Josep Maria Sarracant.

0: Hem escoltat Festa Major Vilafranca, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la Càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena Mayor, per aquestes sardanes de Pau Casals. T'esperem ben aviat. La festa.

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions i de col·laboradors d'aquest programa d'aquesta setmana amb els secrets de l'etnològic i en Gustau Moles. Ja veureu, avui ens porta un dels seus secrets que sempre, sempre són interessants.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
3: En aquest món traïdor, res no és veritat ni és mentida. Tot depèn del color del vidre amb què es mira. La frase, sovint atribuïda a Ramon de Campoamor, poeta romàntic asturià, em va de meravella per introduir-vos al secret d'avui. Perquè potser, només potser, us imagineu del que avui vull parlar-vos. Sí, és clar, de les ungles, de les que sabem que són aquesta part còrnia que protegeix la part final dels dits de molts vertebrats terrestres, inclosos els humans. I sabem que tenim 20 ungles, una al final de cada dit, tant de les mans com dels peus, i que l'ungla d'una mà humana es renova en un període d'entre 3 i 6 mesos i les dels peus entre 12 i 18 mesos. Però avui us comentaré una feina i unes ungles postisses, sí, no gaire luxoses, gràcies a les quals moltes de les nostres àvies o besàvies i les famílies van subsistir. Segons la periodista Laia Beltrán, a l'antic Egipte les ungles es llimaven i acolorien amb henna. Així les portava cap al 1300 abans de Crist el faraó Akhenaton. I a l'antiga Grècia i Roma també van adoptar l'hàbit de pintar-se-les com un senyal del seu estatus social. Les dones procuraven tallar-se les ungles els dies de mercat, en silenci i sempre començant amb el dit índex. Si no, creien que els donava mala sort, així com viatjar pel mar amb les ungles i els cabells tallats. A la tragicomèdia de Calisto i Melibea, també coneguda com La Celestina, escrita per Fernando de Rojas al segle XV, diu: «Las manos de dulce carne acompañadas, los dedos luengos, las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas». La qual cosa mostraria que les dones es pintaven les ungles vermelles o roges, i mai blanques. En canvi, a la resta d'Europa era diferent. Al segle XIII, a França, el costum era de pintar-se-les de vermell, negre i blau. Però a Itàlia, el costum era dur-les ben blanques. A Orient, cuidar-se les ungles significa noblesa, ja que les persones que poden tenir les ungles molt llargues vol dir que no treballen amb les mans. Joan Amades, al Folklore de Catalunya, entre d'altres coses, diu que a la Terra Alta creuen que perquè de grans no tinguin mal de queixal, cal tallar les ungles dels infants precisament en dilluns, i també els guarda d'ésser peresossos. A Esparreguera diuen que no és bo de tallar-los-les en divendres, perquè de grans els cauen les dents i són perjudicats de mal de queixal i de migranya. A Occident, les ungles llargues i pintades eren i són un atribut tradicional de feminitat, però actualment, i ja veieu que no és cap cosa nova, s'està estenent també als homes. Actualment, i de no fa massa anys, els llocs on tenen cura de les nostres ungles, què us haig de dir, a casa nostra s'ha multiplicat fins a l'infinit. En els àmbits urbans, sobretot, és gairebé aclaparador trobar-se en molts locals on es cuiden de les nostres, això sí, en anglès, nails, que queda més modern. Però a casa nostra hi ha o hi havia una altra cara d'aquestes ungles, que eren postisses, i el Diccionari Català, Valencià i Balear les defineix com una llauneta corbada que les plegadores d'olives s'ajusten als caps dels dits índex i gros per a plegar les olives. Una feina que realitzaven dones que es cuidaven les ungles per no fer-se mal als dits.

Antigament, les olives es feien caure de l'arbre amb les mans, amb canyes o rascletes, i després es recollien del terra a mà. Aquesta era una tasca feta per les anomenades plegadores d'olives i era bàsicament femenina, tot i que els xiquets i els homes també hi ajudaven.

0: Els homes es dedicaven més aviat a arrencar i collir, mentre que les dones i els nens plegaven les olives. Les dones, vestides amb roba de camp, justament per cuidar-se les seves pròpies, duien unes ungles postisses de llautó o de llauna per facilitar la labor. I ara ja hem arribat al secret d'avui. Al museu hi ha tot un joc de quatre ungles de llauna per a una mà, perquè al polze no calia dur-ne, per plegar olives adquirides a Tortosa i que l'any 1948 van costar al conservador Ramon Violant una pesseta. Tot i la duresa d'aquesta feina, que el lloretenc Manuel Boada Sino Alart explica en un dels seus articles, dient del treball de les plegadores que era poc agradable el treball de recollir les olives de terra. Acostumava a ésser repartit a parts iguals i devia fer-se tot a la gatzoneta, o sigui, arronsades les cames de manera que les natges tocaven els talons.
1: Quinet, que es lleva Griselda.
0: Joan Amades, el seu costumari, diu que a la Terra Alta la jornada de collir olives començava amb el cant del gall en rompre l'alba i acabava a entrada de fosc en sentir cantar el primer mussol. Tot i això, les dones ho feien amb alegria. Tant és així que hi ha recollit un extens repertori de cançons del que s'anomena cançons de collir olives.
1: Que en voleu, gentil galà.
0: Com sigui que la feina no era rítmica, no existeixen cançons de tonada especial que mesurin la marxa del treball. Solien cantar tot el vast repertori cançonístic, amb preferència les cançons més llargues i, sobretot, les cavalleresques, generalment de tonades poc airoses i placèboles, com l'aire de la feina. Per l'Urgell hi ha nombroses cançons típiques de collir olives. D'entre elles, se'n solen cantar les que marquen moments determinats de la feina. Punteta de sol, que es canta en començar el dia, la dels vuit dolors, que es canta en reprendre el treball en havent dinat, i la de mossèn Joan de Vic en acabar el jornal del dia.

Moltes gràcies, Gustau Moles, per apropar-nos a aquest patrimoni tan proper i sovint també tan desconegut. I amb aquest secret de l'etnològic, el Festa Festa 2634 va arribar en el seu final. Festa!

0: volem agrair, com sempre, la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Els d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Ramon Vilar, l'Helena Mayor, el Gustau Moles, i recordeu, els col·laboradors, sou els motors d'aquest programa.
1: I per descomptat també a tot l'equip que fa que cada setmana el Festa Festa sigui possible, tot la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camprubí. I abans de marxar, una recomanació d'agenda, d'aquelles que fan goig, ja que arriben les dues primeres gales dels Premis Preludi a les millors sardanes del 2025.
1: Serà el Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona els propers 18 i 20 de maig a les 7 de la tarda. Aquestes gales formen part del cicle de cobla a Barcelona que organitzen els Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. És una cita ineludible per als amants de la nostra dansa.
0: I marxem, però ho fem amb harmonia, per dir-ho d'alguna manera, perquè us deixem amb una sardana, com sempre, com és tradició en aquest programa. L'acabem amb una sardana. I avui us deixem amb una peça molt especial. Col·legues, una peça de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mediterrània. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Digue'm.
4: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
3: Dispensem?

0: I parlant d'emocions.
1: 28.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.

0: dues veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Hermonella Iaho, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada, amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reci signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins al territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades en breakdance i hip-hop.
2: Tu pots ser part del canvi. Endinsa't en la història. Cada carrer dels nostres pobles i ciutats amaga milers de vivències i secrets que ni t'imagines. Et convidem a obrir la finestra del temps amb Joan Serra.

del 25 de maig de 1788. Jardins del Palau de Versalles. La comtessa Àgata de Rambaut observa sota el parasol com el príncep Lluís XVII salta una xarranca que hi ha dibuixada al terra. Altres nenes i nens de la cort fan cua amb les seves pedretes a les mans esperant torn per saltar. El príncep mira la seva dida amb un somriure i ella cantusseja una cançoneta que aviat s'encomana a la quitxalla. La reina Maria Antonieta, que observa des d'una finestra, ja no es traurà la cançó del cap.

0: Obrim novament la finestra dels temps i saludem en Joan Serra. Joan, ben trobat i benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Explica'ns què hi ha de particular en aquesta escena que acabem de descriure.
1: És una escena, doncs allò cortesana, oi? Ja, a la introducció doncs ja s'expliquen els jardins de Versalles, el Delfí, que és el títol que rebien els hereus a la corona francesa, el futur Lluís XVII, doncs està jugant a la xarranca amb uns altres nens i està amb aquesta comtessa de Rambaud, que és la seva dida. I aleshores doncs estan jugant a la xarranca i el que té d'especial aquesta escena és la cançoneta, aquesta cançoneta que la dida cantusseja contínuament i que fins i tot arriba a encomanar-se a la reina Maria Antonieta i la reina Maria Antonieta fins i tot ho encomana a la resta de les dames de la cort i bueno, serà una cançoneta que esdevindrà doncs allò una icona infantil i que bueno, acompanyarà els jocs de generacions de quitxalla fins als nostres dies.
0: Quina és la història d'aquesta cançó?
1: La història de la cançó que ha arribat a nosaltres com Mambrú. Mambrú se fue a la guerra. És una història que és cert que comença amb una guerra i comença o neix aquesta cançó precisament l'11 de setembre de l'any 1709 en el decurs d'una batalla que és la batalla que s'anomena de Malplaquet. Aquesta batalla que va tenir lloc doncs, a França va enfrontar als partidaris doncs, de l'arxiduc Carles d'Àustria contra les tropes borbòniques que recolzaven el futur doncs, Felip V. I en el decurs d'aquesta batalla, que va acabar doncs, amb victòria dels anglesos, dels britànics, quan s'acaba la batalla, corre la brama entre les tropes franceses que el general que dirigeix les tropes britàniques ha mort a la batalla i neix un sentiment, diguéssim, d'alegria per part dels francesos de que, bueno, pel fet de que hagi mort el seu gran enemic. És una notícia que de seguida s'adonen de que és falsa i que el general no ha mort. Aquest general, concretament, era Sir John Churchill, que era un avantpassat del primer ministre Winston Churchill, protagonista doncs, de la Segona Guerra Mundial. El John Churchill va ser nomenat primer duc de Marlborough i era, diguéssim, el gran general dels exèrcits de la coalició que lluitaven contra França durant l'anomenada Guerra de Successió. John Churchill, el duc de Marlborough, no va trepitjar mai Catalunya, però ni Espanya, però després de la batalla d'Almansa, que va tenir lloc a l'any 1707, era, diguéssim, l'esperança de la coalició de poder vèncer a les tropes franceses i castellanes aquí a Espanya. No va arribar a intervenir mai, però sí que va tenir, diguéssim, un paper importantíssim a la resta d'Europa, fins i tot després de la batalla amb el Plaquet, va obrir el pas per la conquesta de París.
0: I la cançó com va arribar a Espanya?
1: La cançó va arribar a Espanya doncs, a partir d'aquesta escena que relatabas al començament, és a dir, doncs, amb aquesta dida, amb la contesa que està doncs, vigilant el nen, canta aquesta cançó i és una cançó que neix, com dic, el dia de la desfeta de Malplaquet pels francesos, i el que passa és que aquest nom, Marlborough, en la pronúncia francesa i amb el cap dels anys, perquè estem parlant doncs, del 1709 i ara estem parlant amb aquesta escena del 1788-89, el nom s'ha deformat i aquest Marlborough ha anat en la pronúncia francesa doncs, derivant fins al Mambrú. I es veu que la dida del futur Lluís XVII Disset, aquesta cançó la va posar de moda sense voler. Era una cançó doncs, que li cantava a Lluís Disset doncs, per acotxar-lo, quan jugaven, etc etc, i es va posar de moda perquè li va agradar molt a Maria Antonieta, i Maria Antonieta la va començar doncs, això a expandir entre les dames de la seva cort. I, bueno, com arriba a Espanya? Arriba a Espanya a través dels francesos que fugen exiliats de la Revolució Francesa. Aquesta Revolució Francesa que està a punt d'esclatar quan hem vist aquesta escena, i era una cançó doncs, tradicional, i aquesta cançó doncs, vindrà amb aquests exiliats francesos. Un dels enigmes més importants d'aquesta cançó és perquè existeix únicament en versió castellana i no existeix una versió catalana del Mambrú se fue a la guerra, tenint en compte que Catalunya fou una terra de xupluc de molts d'aquests francesos que fugien de la Revolució Francesa. És un d'aquells doncs, misteris que té doncs, l'antropologia doncs, de saber per què una cançó doncs, arrela en un indret i no arrela en un altre, o sí que arrela, com ha arrelat també a Catalunya, però sense traduir-la a la llengua vernacla.
0: Qui sap, no? T'esperarà l'explicació. Joan, avui ens has ofert una finestra força musical, també força desarrelada del nostre territori, perquè aquesta temporada ja ho farem una miqueta, això, eh? Anirem coneixent estampes, imatges i curiositats de la història en general.
1: Sí, procurarem doncs això, obrir la finestra de bat a bat, a tots els moments doncs, de la història, i amb una atenció evidentment especial a les nostres contrades, no? Però, bueno, doncs la finestra s'obre una mica més al món, i, bueno, en altres temporades també havíem fet alguna incursió, no? Mm-hmm. I avui, doncs, comencem amb aquesta escena, doncs, bueno, doncs que sí que té a veure amb la nostra història, no? És 11 de setembre, guerra de successió, però, bueno, una mica allunyada com és el Palau de Versalles.
0: Que vagi molt bé.
1: A reveure.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Això segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Sara Riera.
3: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18% que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
4: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
5: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
4: Sí, és bastant frustrant.
0: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107.5.

0: de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si aneu a classe de música, de seguida entendreu aquest poema. I és que parla de partitures, claus de so, tempos que necessitem per fer una bonica cançó. L'escoltem?
2: Hola, sóc l'Arancli Guillem Mateu. El poema que he escollit es diu Classe de música i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la música. Classe de música. Clau de fa, clau de sol, atenció a l'armadura. Estem en do major, sí senyor, mireu bé la partitura. Seguiu-la amb tota cura, procureu respectar el tempo i no perdeu el compàs. Mantindreu aquest agut, cal precisió en el ritme i ull amb el fa sostingut. Canteu amb veu afinada, comenceu tots junts i alhora quan jo us doni l'entrada. Forte, quin garbuix, piano, més fluix, àudio, ben lent, alegro, més ràpid, content, Lola Casas.
1: Moltíssimes gràcies, Aran, per escollir aquest poema tan i tan musical. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Sardana, per Rosa Novell.
2: O noble sardana, en tu els catalans alegren llur terra donant-se les mans. En l'amor que mostren a llur vell país no hi veureu cap feble ni un regiscadís. O noble sardana, en jor resplendent, o gaia cadena de la nostra gent, serena troballa d'un ritme sagrat, units com un símbol de fe i llibertat.
0: Memòria de Josep Carner.
3: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: tothom! Va, que ara us parlaré d'un neologisme que té una proposta catalana que està arrelant. El hashtag en català se'n diu etiqueta i ja fa temps que circula amb èxit. Sí, sí, parlem del conjunt de caràcters clicables precedits pel símbol del coixinet. De fet, la forma anglesa hashtag està formada per hash, coixinet i tag. Etiqueta. No calia que traduïssim literalment etiqueta-coixinet, perquè etiqueta és el terme principal. Us mola l'etiqueta del nostre programa? Doncs feu-la servir de tant en tant, que ens interessa saber la vostra opinió.
1: Ràdio Vila-Sacra.
2: L'opció dels que en saben.

0: intensament clàssics.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: Dies blancs i dies negres. I que bé que jo m'ho passo barquejant per l'Empordà, dibuixant la Costa Brava sense parar de somiar. Jo t'abraço, tu m'abraces. La mar és la nostra llar. Barquejant per l'Empordà, una alegria d'escoltar.

0: silenci.
1: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
2: Bé, no? A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrells.
2: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: Informació, música, entreteniment.
5: S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.

0: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Enmig de tu i de mi, per Guillermina Mota.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions,
4: 57.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sindicat de llogateres ha convocat un cicle de mobilitzacions amb més d'una vintena de ciutats a l'Exeloi.
2: Sí, en total són 24 les ciutats espanyoles que acolliran protestes aquesta primavera per denunciar la que qualifiquen de situació residencial insostenible i les situen com a punt de partida per a una vaga general. Sota el lema "Ni lloguers pels núvols, ni salaris pels sols", la Confederació de Sindicats de Llogateres denuncia que l'habitatge consumeix més de la meitat dels ingressos, impedint l'emancipació de la joventut i destruint el teixit dels barris. Reclamen contractes de lloguer indefinits, expropiar els grans tenidors, crear un parc d'habitatge fora del mercat o reformar la llei d'arrendaments urbans contra l'estafa als inquilins, entre d'altres. Les protestes s'iniciaran a Guadalajara el 23 de maig i acabaran a Gran Canària el 28 de juny. A Catalunya, la protesta està convocada per dissabte 6 de juny, moment en què també es farà una macroenquesta sobre el cost de la vida a diferents punts del territori. Yeah.

0: un noi perd oli al segle XXI és força censurable, però és innegable que això de perdre oli fa anys i panys que es diu, de la mateixa manera que fa anys i panys que vivim en una societat homòfoba. Els romans ja eren una mica homòfobs, i és aquí, a l'època dels romans, on trobem l'origen de l'expressió perdre oli. Resulta que en aquella època els homes que feien serveis de prostitució a altres homes es lubricaven la cigala amb oli d'oliva. Per això, quan tornaven d'un servei, a vegades es veia com els hi regalimava l'oli per les cuixes. Es veia com perdien oli. Per tant, per als romans, els homes que perdien oli eren els que treballaven com a prostituts per a altres homes, eren els que feien treballs homosexuals. Per tant, el concepte perdre oli anava lligat a l'homosexualitat masculina i per aquest motiu l'expressió va passar de fer-se servir per designar homes que, tirant molt d'estereotips, semblaven homosexuals. Estaria molt bé que a partir d'ara, en les vostres vides, els únics que perdessin oli fossin els cotxes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'opció dels que en saben.

0: Ei, truqueu.
1: Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Tic-tac, tic-tac.
4: Aleix Artés Vilosa. Us faré una endivinalla. Tinc un espiracle. Visc a l'oceà. Tinc un ullal que em sobresurt. I sóc més petit que una orca. Quin animal sóc?

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat. Comença a haver-hi nivell.

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Hortosa Empordà.
1: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
0: La millor qualitat, el millor preu.
1: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
0: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
1: També al telèfon 972 50 56 76.

0: 100% Empordà.
1: Què diu el carrer? Insultar-nos ajuda a quedar-nos a gust. Menys quan ens acaben trencant la cara. Sabran dir-me què signifiquen els insults següents?
2: Si jo li dic que és un penques, què li estic dient?
3: Com tonto? Com...
4: Pues una persona que... És una patata.
3: No, patoso?
2: No, que...
3: Jo crec que m'estàs dient que... O que no m'esforço o que no...
5: Que tinc molta cara dura, que no treballo, que no faig res.
2: I un sapastre?
4: Un què?
3: Que no serveixo per res.
6: Sapastre és una persona que no fa bé les coses.
1: D'acord, maldestre.
6: Sí.
7: A veure, no insultem gaire, eh? Som nenes bones. El que passa és que en català sonen els insults una mica... Sonen més tendres, potser, no?
2: Puccinelli. Què és un puccinelli?
3: Això és català?
2: Sí, clar. A més, té la germinada.
4: Això sí que no l'entenc.
6: Ostres, a mi em sona com entremaliat.
3: Fluix, com...
6: Això sí que ni idea.
5: Un puccinelli, una puccinella és una titella, sí.
2: Per tant...
5: Això deu significar que la persona es deixa manipular fàcilment per als altres.
2: Perfecte, molt bé. I un tanoca?
4: Oi, això no ho he sentit mai.
2: És el més bàsic de tot.
6: Com dir tonto o burro, no?
4: Un tonto?
2: Tonto, un ximple, home, va.
5: Un tonto del culo.
2: Un ximple del cul.
1: Vull fer una crida a les noves generacions. Normalitzem insultar en català. Tanoca, babau, puccinelli, sapastre, nabuf... Déu-n'hi-do!
8: En el 107 de la FM...
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: menú d'entrevistes.
1: Hola, Dani.
2: Què tal? Hola a tothom. Com anem?
1: Com estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres i compartir un bon moment, espero.
1: Sí, un bon moment, però que ja portem un ratet, no?
2: Sí, però ja veuràs com ens ho passarem bé.
1: Sí?
2: I tant.
1: Què t'ha semblat aquesta visita que has fet?
2: Home, és important destacar que sou gent molt treballadora i que exprimiu molt, eh? És a dir, altes hores de la matinada, fins i tot a vegades et trobes en situacions que dius ara haig de rendir i entregat a vosaltres.
1: Què és exactament el canvi climàtic i què és el que s'està produint?
2: La conclusió final és que el clima sempre va canviant i el normal és que el clima canviï. El problema és que els últims anys veiem que està canviant la temperatura de forma més ràpida del que seria el cicle natural i que això és probablement culpa o molt segurament per culpa de la gran contaminació que els homes fem cap a l'atmosfera. Llavors, cicles climàtics sempre n'hi ha hagut. Això és normal i el clima sempre canviarà. Però ho estem fent accelerant, estem fent a una velocitat que segurament no tindrem temps d'adaptar-nos, o els ecosistemes, els sistemes de producció, l'agricultura, el turisme. Si canvia la temperatura, canvia el règim de pluges, etc., etc., sembla que això se'ns pot retornar en contra nostra. I una mica aquest és el problema. El problema és, sobretot, que ens estem carregant el medi ambient, ens estem carregant el planeta d'una forma accelerada. Crec que això pràcticament no té aturador, no té remei. I la composició química de l'aire també l'estem canviant i això fa que hi hagi alteracions de temperatura i de diversos cicles climàtics.
1: Per tant, el que ens estàs dient és que ens estem carregant el planeta literalment.
2: Sí, sí, a més ho dic sense cap desvergonya. Vull dir, penso que sense dramatitzar, el que sí que vull explicar una mica és el missatge que la gent percep. És a dir, potser la gent de 10 anys o de 20 anys no ho veuen, però la gent de 30, 40, 50, si analitzem fredament com era el paisatge fa 20, 30, 50 anys, veiem que ara tenim més vies de comunicació, més asfalt, més carreteres, més cases, més ciment, més urbanització. I això el que fa és, d'alguna forma, doncs, descompensar la natura. Ja no parlem de fums, de contaminació, radiacions, no sé, abocaments als rius, als mars. Senzillament és preocupant, molt preocupant i sobretot lamentable. I si no fem alguna cosa urgentment, estem destinats a carregar-nos a nosaltres mateixos.
1: Amb els teus companys de TV3, parleu d'aquest tema?
2: Sí, sobretot parlem de la controvèrsia. Sí, parlem de la controvèrsia del canvi climàtic, de temes ecològics en parlem força, i d'alguna manera a través de la televisió moltes vegades intentem fer una mica de pedagogia, informar la gent de com està el tema i què podem fer nosaltres per compensar una mica tot això. Però clar, a veure, hi ha un exemple clar, molt clar, no? Intentem, per exemple, agafar el tren, anar amb bicicleta per no contaminar i no agafar el cotxe, i tu fas una miqueta d'esforç, i això potser ho fan 1.000 persones, 10.000 un mateix dia a Catalunya, doncs ja guanyes alguna cosa. Però clar, de cop i volta se't crema uns tancs d'una refineria, com ha passat a Londres fa poc, i amb res, en 36 hores s'ha contaminat com 50.000 cotxes en un any. I dius, ma cas, on tenen tot l'esforç que fa la gent poquet a poquet amb un petit desastre ecològic? Es descompensa. I sempre veus que a la globalitat és que cada cop contaminem més. Per molt que intentis fer, posar plaques solars, contribuir al medi ambient, sempre veus que la humanitat tendeix a devorar el món, a menjar-s'ho tot, i una mica penso que aquest serà el final, perquè és que tard o d'hora això no s'aguantarà, no? I ja et dic, potser és una versió com molt catastròfica o molt trista, però quan jo penso el futur de les meves filles i de les meves netes que puguin venir, doncs no estic gaire content, perquè penso que no estem fent el bé per la nostra societat. Llavors, efectes climàtics no en té curt termini, però tot aquest fum que ha sortit de l'atmosfera d'alguna manera es va repartint per tot el planeta al cap d'uns dies, d'uns mesos, i això el que contribueix és a l'efecte hivernacle. És a dir, quan més contaminació, quan més fums, més diòxid de carboni, doncs més efecte hivernacle. Llavors, això a la llarga, totes aquestes cremes de combustible que fem mica en mica amb els nostres cotxes, o de cop i volta amb una refineria, o amb una guerra, les guerres també es cremen, hi ha grans incendis forestals i de fonts energètiques, doncs tot això contribueix a l'escalfament planetari.
1: Des del punt de vista dels experts, en aquest cas de TV3, que us encarregueu del tema del temps i del medi ambient, quina és la solució?
2: La solució crec que parteix de dos nivells i que de moment s'aplica poc, i és una mobilització urgent i pràcticament diria que revolucionària a nivell de les institucions, dels ajuntaments, de les generalitats, dels estats centrals, de tot, dels estats internacionals, no? És a dir, hi hauria d'haver un canvi radical de model de la societat, i per altra banda una col·laboració a nivell personal de cadascú. Si hi ha unes bones normatives i un moviment social important, i llavors la gent, cada un de nosaltres, hi contribueix favorablement, amb això podríem resoldre una mica el problema. Però mentrestant hem d'admetre i hem de reconèixer, encara que ens sàpiga molt greu, que som una plaga, i és una plaga que no té aturador, que aviat s'apuntarà en el carro de la primera civilització del primer món. La Índia, la Xina, són 2.000 milions de persones, i això el que fa és tenir, doncs, a la llarga, d'aquí 20, 30, 50 anys, moltíssima més contaminació per molts tractats de Kyoto que es facin, etc, etc. Llavors, el panorama, lamentablement, jo no dic mai que sóc catastrofista, sinó que no sóc realista. És a dir, explico el que veig, i el que veig és que la cosa no acaba de funcionar. A partir d'aquí, què podem fer? Posar-nos a plorar, dir que som un desastre, que som el diable, que ens carreguem el món, o cadascú reflexionar i intentar col·laborar? Doncs això, que cadascú faci el que vulgui. Jo penso que el que hem de fer és preservar molt més i amb molta més cura el medi ambient, que no ens estem adonant del mal que fem. I l'atmosfera ho paga també, i aquí tenim l'escalfament planetari, que es fonguin els pols, per exemple, almenys d'una forma transitòria, que tinguem fenòmens més violents a la llarga, més tornados, més mini huracans, més sequeres, més onades d'incendis, no sé, vull dir, està tot una mica descompensat, i per primer cop a la història un ésser viu com és l'home, sense cap mena de dubte és l'home que està amb aquesta contaminació canviant el clima d'una forma massa ràpida, i això portarà segurament problemes, segurament, no sé, no puc saber-ho en el futur.
1: Doncs gràcies i fins una altra.
2: Igualment, Xavi, també.

0: bé, no?
1: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
2: No.
1: I un parell d'ous dins un got de vi?
2: No.
1: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
2: No.
1: Cada cosa alhora, no?
2: I és clar.
1: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
3: Què prendran els senyors?
2: Barreges musicals intel·ligents.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La bretxa entre les pensions dels autònoms i els assalariats a Catalunya frega els 700 euros, una situació derivada de la baixa cotització dels professionals per compte propi que ha denunciat el sindicat UGT i que ens explica en Climent Sabater.
2: Si la pensió mitjana d'un assalariat a Catalunya frega els 1.800 euros, la d'un autònom es queda en els 1.100 euros, quasi 700 de diferència. Una desigualtat que també es dona en el conjunt de prestacions. En el cas d'un professional per compte propi no arriba als 1.000 euros i en el d'un treballador per compte Talia supera els 1.500, denuncia el president de CETAC Autònoms de l'UGT, Dani García.
3: Continuarem doncs amb aquesta bretxa, no? I que això, que un treballador autònom, després d'estar cotitzant 40 anys, doncs tingui una pensió mínima. Estem parlant de no arribar a 1.000 euros. Això, si la mitjana està en 1.104, doncs imaginem, no?
2: Una desigualtat derivada de dècades de baixes cotitzacions. A Catalunya, dels 570.000 autònoms, més de 100.000 cotitzen la base mínima i més de 300.000 una vegada i mitja aquest mínim. La UGT demana que s'acabi amb la congelació de quotes dels autònoms aplicada l'any passat i s'equiparin de forma progressiva als ingressos reals de cada professional.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: I pim-pam,

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: La transició energètica és el futur. Per això cal escoltar tothom qui la farà possible a la seva terra. Cal dialogar per evitar conflictes entre les energètiques i el món rural. T'ho expliquem a renovemoslasrenovables.com.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund, més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Hola, Javier. Jo estic tan d'allò amb tu perquè a les 5 del matí ja t'escolto. Bueno, adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.

tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les nous catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cruixit. Salut i territori amb les nous catalanes. Canvia de nou. Coneix-nos a nouscatalanes.cat.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
1: 974 a les 17 hores i 5 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A partir de l'1 de juny, l'electricitat i el gas natural perdran la rebaixa de l'IVA que s'aplica per la guerra a l'Orient Mitjà. Això vol dir que l'IVA, que ara està rebaixat al 10%, tornarà al 21%, el que és habitual. El govern espanyol ho ha decidit perquè, malgrat el conflicte bèl·lic, la llum i el gas s'abarateixen. És un dels motius que, segons l'Institut d'Estadística, ha fet que la inflació es freni, tot i que continua sent elevada. L'increment general de preus es va situar en el 3% a Catalunya, una dècima menys que al març, segons l'Institut d'Estadística. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. I un dels motius, diu l'organisme, és precisament que l'electricitat i el gas són ara més barats que un any enrere. En canvi, continuen pujant amb força els preus dels carburants, com la gasolina i el gasoil. En aquest cas, el govern espanyol manté la rebaixa de l'IVA almenys fins al 30 de juny.
2: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
3: Per a tota la família, la millor música.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Una mica de memòria.

0: sabies que...
1: En tots els punts del planeta, l'any no comença en la mateixa data, sent l'exemple més clar l'any nou xinès. Però quan mirem el nostre calendari, l'any comença l'1 de gener i té una explicació. Tot es deu a les festes paganes romanes i al calendari que l'emperador Juli César va introduir fa 2.000 anys. Tradicionalment, l'any nou començava el primer dia de març. No obstant això, era el gener quan els cònsols de l'antiga Roma assumien el govern, de manera que Juli César, a l'any 47 abans de Crist, va modificar el sistema i va crear el calendari julià. Així els romans van dedicar llavors el dia 1 de gener a Janus, el déu de les entrades i els començaments. Amb l'expansió de la cultura occidental a la resta del món durant el segle XX, l'1 de gener va esdevenir una data de caràcter universal, excepte en alguns llocs com l'Àsia.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Mmm, que bo.
3: Déu-n'hi-do. D, E, amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai. Buf! Quina cara.
4: No em facis això.
5: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
6: Sabies que a Catalunya tenim pobles amb noms islàmics? A Catalunya, el 12% dels pobles tenen un nom catòlic de sant o de santa. Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat... La veritat és que no s'hi mataven gaire a l'hora de batejar pobles. Doncs per equilibrar una mica la balança, a Catalunya també tenim la pobla de Mafumet, el tarragonès. Mafumet és la forma catalana antiga de dir Mohamed, nom que és una variant de Mahoma, el profeta de l'Islam.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: En cas d'emergència, una bona comunicació és bàsica. Un missatge clar i senzill que arribi a tothom. Pot semblar obvi, però no sempre es compleix. Per exemple, com s'adrecen els equips de rescat a les persones sordes? La Fundació ONCE, a través del seu llibre blanc d'atenció a persones amb discapacitat, promou aquestes bones pràctiques amb un únic objectiu: protegir tots els col·lectius amb discapacitats visibles i no visibles. Lourdes González és la responsable d'accessibilitat tecnològica de l'ENS.
1: Si no tienen una formación básica en atención a personas con discapacidad, lo que suele ocurrir, y de hecho es uno de los grandes temores de las personas sordas, pero no solo

0: Frases d'en Ramon.
1: De bones intencions, l'infern és ple.

I ara, fes una mica de memòria. Avui o fa molt poc. Un moment en què algú ha estat amable amb tu. Com aquell qui res, una paraula amigable. Una mà que ha agafat la teva. Un somriure. O el gat, o el gos que s'han alegrat de veure't. Una bona estona.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Dedicat a la dona. El maltractament no hauria de ser per ningú. Per desgràcia, la dona és la més maltractada. La dona és molt valenta i quan l'han maltractat fa tots els possibles perquè ningú així s'entera. Però a vegades no ho pot evitar perquè la seva cara la delata. El maltractament més gran no és el que es veu, sinó el que no es veu, el psicològic, que et fa la vida amargada i sols tu saps el que estàs passant. Saber que t'han tallat les ales i no pots volar per viure el teu aire sense fer cap mal a ningú. Les dones hem de ser molt fortes. Tenim que dir prou, això s'ha acabat. Vull ser feliç. Carme Benavent.
3: Ràdio Vilasacra.
0: Sempre la llum.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
6: Ai.
7: Ai.
6: I ara?
7: Pareu bé l'orella.

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
3: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.
4: Propostes en xarxa.
5: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: I parlant d'emocions...
2: 27.
3: La villana vale. Se'n passeja per amunt i avall sa cambra, pentinant sa cavall...

Fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges. Els

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Treballadors del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i la UGT han convocat concentracions davant de presons i centres de justícia juvenil per reclamar l'equiparació amb la resta de funcionaris del sistema penitenciari català. Anem cap a Lleida, Pepa Santgenís.
2: Els treballadors del CIRE consideren que pateixen discriminació laboral, ja que tot i treballar en els mateixos entorns i tenir contacte directe amb els interns, les seves condicions laborals són diferents respecte de les dels funcionaris. Entre altres, demanen que se'ls consideri també agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del mes de gener. Jordi Camí és el delegat de personal de la UGT de Lleida, CIRE.
3: Els funcionaris els han reconegut els agents d'autoritat. És una cosa que també nosaltres ho estem demanant, perquè al final una agressió no pot valdre per una cosa i per nosaltres una altra. No?
2: A les concentracions s'han desplegat pancartes amb lemes com equiparació, més seguretat i més reconeixement. I també s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat l'abandó institucional, diuen, per part del Departament de Justícia.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra. Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Servei municipal de WhatsApp a Vila Sacra.
2: 678-60-13-31.
1: Només per enviar informació.
2: No es contestaran trucades ni missatges. 678-60-13-31.
3: L'usuari pot donar-se d'alta i baixa en qualsevol moment.
2: Més informació 972-50-75-23. Ajuntament de Vila-sacra.
4: En el 107 de la FM...
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Benvinguts a l'Embaladits.
8: Hola, sóc la Isabela. El poema que he escollit es diu A la cuina i l'ha escrit Lola Casas. De poma, de pera, també d'albercoc, de mora, de préssec, de quei dolç i groc, amb sucre de canya, pel toc del lussor, fent tots marmelada amb un gran cassó. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons de gers, de llimones, de pruna i raïm, de tot el que vulgui. Quin bon gust tenim! Entrem a la cuina, en grans davantals, farem unes postres que són naturals. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons, Lola Casas.
7: Moltíssimes gràcies, Isabela. Has escollit un poema que ens ha fet obrir la gana per la bona poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
9: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
10: Deixa'ns un missatge al contestador.
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
11: Mercè Valero canta Cançó de la mica mica, acompanyada al piano per Daniel Blanc. La música és de Mercè Torrents.

0: Bon dia, Roger. Armengol, psiquiatre especialista en malalties mentals.
1: Què tal, com estàs?
0: Bé, tenies un tema molt interessant per parlar avui. T'ho diràs?
1: Avui parlem d'un llibre que està molt bé, del filòsof francès Laurent de Sutter, que s'intitula Narcocapitalismo, i que he decidit parlar-ne avui arrel del problema de salut mental que comença a haver-hi a l'estat espanyol.
0: De salut mental que comença a haver-hi a l'estat espanyol? Però per què ho dius, això?
1: A Espanya...
0: Sí.
1: És molt heavy,
0: A veure, digues.
1: Es calcula que hi ha uns 2 milions de persones que consumeixen psicofàrmacs regularment.
0: 2 milions que consumeixen psicofàrmacs regularment.
1: Que prenen ansiolítics, antidepressius, etcètera, etcètera, no? Per tant, estem parlant d'un negoci monumental i estem parlant d'un recurs mèdic d'intervenció sobre l'ànim de les persones que li ve de perles al sistema capitalista. I d'això és el que parla aquest llibre, Narcocapitalismo, en el qual parla de la nostra dependència de la química i com aquesta química, no, afavoreix una sèrie de dinàmiques econòmiques, laborals i socials, no, en les quals, doncs, diguem, ja va bé que la gent estigui una mica anestesiada. De fet, em sembla que el títol en francès original del llibre no és narcocapitalisme, sinó per acabar amb la societat de l'anestèsia.
0: A veure, tu com a psiquiatre m'estàs dient que estem vivint dins d'una societat que està mitja anestesiada?
1: Equiliqua. Aquí és una mica el que diu aquest fragment de text. És un dels fragments de text dels més espessos del llibre. El llibre es llegeix... Té una cosa que m'agrada molt, i és que té només 100 paginetes, que amb una sentada llarga o dues assentades te'l llegeixes, te'l ventiles ràpid, dona que pensar moltíssim, està molt ben escrit, la traducció del francès té un parell de cosetes discutibles, però bueno, em sembla que també és un mal transversal a la gran majoria de llibres que es publiquen avui dia traduïts, suposo que perquè han baixat les tarifes o alguna cosa així, perquè les ventes s'han disminuït i les traduccions cada cop són més nyigui-nyogui, però bueno...
0: A veure, Roger, que jo conec traductors que són boníssims, d'això de nyigui-nyogui...
1: No, evidentment, però un gran traductor o una gran traductora segurament no t'acceptarà una feina per segons quines tarifes.
0: Doncs així ja no parlem de traductors nyigui-nyogui, parlem de traductors nyogui-nyigui.
1: No tan bons.
0: O sigui, nyogui-nyigui de mig cap avall.
1: Correcte. Aleshores, tota aquesta història del narcocapitalisme, l'autor Laurent de Sutter la ubica, no, l'inici a mitjans del segle XIX, quan comença a contemplar-se el pas de la psiquiatria cap a la medicina. Originalment la psiquiatria no formava part de la medicina, Hi ha un moment en què sí que hi ha aquest trasbassament, per dir-ho d'alguna manera, i és el moment que comença a experimentar-se amb químics per alterar els ànims de les persones. I un dels majors focus, dels principals focus d'atenció, és el que en la seva època es deia la bogeria maniaco-depressiva, no? Que avui en dia hi ha trastorns de maniaco-depressius, que són, diguem que és una categoria, no?, que inclou molts subtrastorns. Però diguem que la por que hi havia, no?, i el que es buscava amb aquests químics era, diguem, el que seria actual d'un trastorn maniaco-depressiu, són, com suposo que més o menys tothom sap, no?, pics de gran caiguda, no?, depressius, i pics de sobreexcitació, no?, diguem, la fase maníaca del trastorn que diu, no? La gran por és aquesta fase maníaca, aquest estat de sobreexcitació, no? I és un tema que planeja al llarg de tot el llibre, no? Els subjectes sobreexcitats, perquè la sobreexcitació és el sortir-se de si mateix, no? El trencar les fronteres tàcites del ser, de la manera de ser en societat, i això suposa una amenaça perquè suposa una desestabilització, no? De la convivència, del sistema, del funcionament de les coses, etcètera, etcètera, no? Llavors són medicaments que sobretot actuen per coartar aquesta sobreexcitació.
0: Però per què? Què pot portar la sobreexcitació?
1: La sobreexcitació pot portar, per exemple, l'entusiasme, i l'excés d'entusiasme tampoc és bo. Hi ha una part del llibre on parla sobre les multituds, no? I el risc de que s'entusiasmin massa.
0: No, sí, clar.
1: Aleshores,
0: no.
1: el que explica Laurent de Sutter és com un sistema que per si mateix genera depressió, no? Un sistema que genera de natural una propensió a lo depressiu ofereix per una banda uns excitants controlats, i aquí entraria tota la categoria de les drogues estimulants.
0: Home, sí, doncs sí, sí, sí.
1: I per una altra banda, quan aquesta excitació no és induïda químicament, sinó que, diguem, és orgànica, aquesta sobreexcitació del trastorn maníac-depressiu que et comentava, genera uns altres químics per tallar-ho. Per tant, volem a la gent excitada, però excitada artificialment, amb una excitació que no porta enlloc.

0: utilitzava això?
1: Perquè els soldats rendissin més, no tinguessin gana, no tinguessin fred i no tinguessin son en la guerra de trinxeres, no?
0: Carai, tu.
1: Clar, l'exaltació de la cocaïna és una exaltació molt poc productiva, no porta gaire enlloc, no? En canvi, l'exaltació, diguem-ne, natural d'una persona, això sí que pot portar enlloc, i això és el que s'ha de vigilar molt, no?, com controlar-ho, no? I al voltant d'aquest marc és a partir d'on s'estableix, doncs, tota aquesta indústria de la excitació i de la depressió, no?
0: Indústria de la excitació i de la depressió.
1: Coses que et permeten estimular-te i coses que permeten deprimir-te.
0: Però això aquí, amb quin objectiu?
1: Amb quin objectiu?
0: Sí.
1: En que finalment estiguem tots i totes sedats, anestesiats, no? Aquesta societat de l'anestèsia, com deia el text, aquesta narcosi en el que et poden extreure els òrgans, com quan t'adormen per una operació, no? Els òrgans que poden resultar conflictius perquè el teu paper, la societat, es limiti a posar el que ha de ser.
0: Carai, noi, menys mal que m'estàs parlant del que diu un llibre.
1: Aquí tenim un dilema moral, no? Perquè dius, clar, una persona que, per exemple, portant-ho a l'extrem, no? Una persona que té un trastorn maníaco-depressiu no està passant-ho bé, no és feliç amb aquest trastorn, evidentment, li genera un gran estrès, li genera una gran ansietat, a les persones que estan al seu voltant també, però la manera de tractar-ho és simplement capant aquests pics d'intensitat cap a dalt i cap a baix i fent que aquesta persona directament no senti, o hauríem d'apostar per altres tipus de teràpies segurament més costoses, més llargues en el temps, menys immediates, no?, que ajudessin al benestar d'aquesta persona i del seu entorn, no? I en aquest sentit, el llibre, aquest Narcocapitalismo, de Laurent de Sutter, que publica Reservoir Books, em sembla, no sé si ho he comentat.
0: No, això no ho has dit, no.
1: En certa manera, tangencialment, diguem que comparteix alguna tesi amb el que s'ha conegut, o es coneix, vaja, com antipsiquiatria, no? Que és tot un moviment que va néixer als anys 60, un moviment crític respecte a les pràctiques psiquiàtriques contemporànies, entre elles la que jo crec que és la més criticable en molts sentits, que és la medicalització, no? O sigui, el tota mena de trastorns psicològics del comportament, etcètera, se'ls identifica amb una arrel fisiològica, no? I se la combat mitjançant la química, no? Clar, torno a repetir, aquest combatre segons quins problemes simplement extirpant, no?, la sobreexcitació de l'individu, ostres, porten aquests quadres que comentava la part del text, que és molt dur.
0: O sigui, que anem cap a una societat on ens controlaran fins i tot els sentiments.
1: Hi ha una patologització dels comportaments tremenda. Vull dir, si el nen és molt mogut, immediatament té un trastorn obsessiu compulsiu. Si el nen no és gaire mogut, és depressiu. Si el nen és... Hòstia, aviam, els nens... Jo no dic que no hi hagi molts casos, òbviament, però dona que pensar una de dos. O anem molt malament com a societat, o estem tipificant com a malalties coses que abans no es tipificaven com a malalties.
0: A veure, Roger, però tu com a psiquiatre, a part del llibre, quina és la raó que et fa pensar això?
1: Han augmentat d'una manera brutal els casos de trastorns de caire psiquiàtric, i el pitjor de tot és com combatim aquestes sobreexcitacions, aquestes anomalies, aquests excessos, per exemple, de desig, que és una de les coses que parla Laurent de Sutter i que a mi m'interessa molt, no? Com aquests medicaments també capen el desig. El desig de transformació, el desig sexual, per suposat, no? La libido, totes aquestes coses queden cancel·lades amb l'ús de tota d'aquests sedants, no? d'aquesta química. I, per tant, ja dic, és un tema molt peliagut, pues és lo que hay, no?
0: És lo que hay, dius.
1: Qualsevol comportament que se surt mínimament d'allò desitjable és immediatament patologitzat, convertit en una patologia, no? I medicat, no? Aquest és un dels problemes que tenim. El sistema vol bons treballadors que descansin per la nit per poder produir pel dematí. Aleshores, això dona peu a la demonització, no?, a la mala imatge dels

0: trastorns de la son, els insomnis, no? Però per una altra banda, s'explica com aquest, com a partir de cert moment apareix la idea de que la nit és arriscada pel sistema, perquè és on passen coses que no interessa que passin. Per exemple, la nit és on hi havia moltes reunions sindicals a finals del segle XIX, principis del segle XX. Clar, els obrers treballaven tot el dia, la jornada de 8 hores és molt nou, i treballaven de sol a sol, i els únics moments on podien reunir-se per parlar de les seves reivindicacions era a la nit, no? Llavors l'Orient de Sud fa una mena de malabarisme conceptual molt interessant, on lliga els sistemes d'il·luminació dels carrers com una forma de control sobre la nit, no? L'auge dels medicaments per combatre l'insomni com part d'aquesta maniobra de control sobre la nit és per dormir, no per res més, no? I per una altra banda, quan veu, quan s'observa, no, que hi ha una necessitat de viure la nit fins a cert punt per part d'un cert segment de la població, tota una sèrie d'estimulants legals o no legals, i aquí parla de la Coca-Cola, que és molt divertida la història de Coca-Cola quan l'explica. Saps que la primera Coca-Cola duia 12 grams de cocaïna per litro?
1: No ho sabia, no.
0: Però sí, sí, i de fet explica, que és molt curiós, que Coca-Cola és l'única empresa dels Estats Units que té una excepció amb les lleis dels Estats Units i poden exportar fulla de coca, perquè segueixen fent servir fulla de coca per la seva elaboració amb aquesta fórmula secreta que ningú sap, saps? I la Coca-Cola va néixer com un medicament, era un tònic.
1: Sí, això sí ho sabia.
0: Però hi ha aquest capítol on parlen del control sobre la nit i el control, de nou, el control sobre l'excitació, no? Sobre l'excitació de les persones, sobretot tenir controlada aquesta excitació, donar un espai. Per exemple, parla del naixement de les discoteques com espais pensats perquè la gent pugui donar sortida a la seva excitació dintre d'un marc de control, no? Que no estiguin pels carrers fent l'índio, per dir-ho d'una manera.
1: Doncs està clar que haurem de llegir aquest llibre que ens recomana el psiquiatre Roger Armengol, especialista en malalties mentals.
0: Clar, el problema no és l'avenç mèdic, el problema no és el descobriment farmacèutic, el problema és quan això està, diguem, en sintonia amb una certa idea. No estic dient que hi hagi, no sóc conspiranoic, no estic dient que hi hagi un consell de senyors dolents allà dient, ja ja ja, ara els hi farem fer això, no? Però finalment s'imbueixen d'una certa idea de control social, no? De manera, com diu de Sutter, no? De tenir anestesiada a la població, i l'únic objectiu finalment de totes aquestes coses és el benestar de la gent? No, és mantenir el seu rendiment. No? És mantenir el sistema de producció. És molt més pràctic tallar aquestes sortides de to, no? Aquest sortir-se de si mateix que parlàvem abans, no? Quan parlàvem de l'excitació, de la sobreexcitació, amb quin objectiu? Que segueixis produint. No que siguis feliç o que... No, això és igual, que segueixis produint, no? I això és bàsicament la idea al voltant de la qual graviten les 100 pàgines de Narcocapitalismo, de Laurent de Sutter, a Reservoir Dogs, que és aquest llibre que, per cert, porta aquest subtítol, que és Per acabar con la societat de la anestèsia. A mi se m'ha fet curt, potser he trobat a faltar un capítol en el qual expliqués com podem combatre això, però a part d'això, un gran llibre, molt recomanable.
1: Doncs bé, ja al principi que m'has comentat que més de 2 milions de persones a l'estat espanyol estan addictes als narcofàrmacs, doncs ja me'l farà llegir i et tornaré a trucar per dir-te el que penso.
0: Fins aleshores, cuideu-vos.
1: I tu també. Doncs ja sabeu, si voleu saber més, el llibre es titula Narcocapitalismo. Ahí ho deixo. Casinar.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. La col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Educació treballa en una plataforma que centralitzarà tota la informació dels alumnes i els tràmits que s'han de fer al llarg de l'etapa educativa. Entrarà en funcionament a finals de curs que ve i tindrà un funcionament semblant al de La Meva Salut, però en l'àmbit educatiu. Aquesta és la mesura estrella d'un pla de desburocratització dels centres educatius i transformació de la gestió de l'administració que el govern planteja a 5 anys vista i que té un pressupost de 18 milions d'euros. Ens ho explica la Sara Cañete.
2: L'objectiu és que aquest aplicatiu centralitzi tota la informació dels alumnes, dades personals, històric d'avaluacions, faltes d'assistència o que hi hagi un espai de comunicació entre el centre i les famílies. El primer tràmit que es podrà fer a final del curs que ve serà la matrícula en línia de cara al curs 27-28. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
3: Amb la constitució d'aquesta aplicació, La Meva Educació, molt similar a la de La Meva Salut, que ha de ser un espai, diguem-ne, interoperable en el que els docents i el conjunt de les direccions dels centres puguin entrar, puguin accedir, tinguin els calendaris de forma unificada i, per tant, també avancem tots plegats en la reducció d'aquesta càrrega burocràtica que durant tant de temps s'ha anat acumulant al conjunt dels centres del país.
2: Educació reconeix que el sistema de gestió està obsolet i que el problema no és només tecnològic. És per això que ara planteja un canvi de funcionament per simplificar i unificar tota la tramitació administrativa que es fa des del departament. Només un exemple. Actualment hi ha 150 aplicacions diferents que no estan connectades entre elles i amb dades que es demanen per duplicat.
3: Durant masses anys s'han acumulat masses tràmits, s'han demanat masses papers repetits i això ha fet que els docents del nostre país estiguin passant més temps emplenant papers que atenent la situació educativa que tenen les aules. I la voluntat del govern és acabar de forma radical amb la burocràcia.
2: Educació diu que aquest curs ja ha baixat el nombre de dades que cada any han d'omplir els centres i que treballen noves mesures a curt termini. Per exemple, en reduir el nombre d'enquestes que es fan als centres educatius. Calculen que en responen unes 40 per curs en qüestió tan diverses com hàbits d'alimentació o la qualitat del son dels alumnes, i el que volen és reduir-les i unificar-les de manera que es facin com a molt 3 enquestes òmnibus, una per trimestre, que recullin totes les qüestions que es volen conèixer sobre els alumnes.
4: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Guarderia Canina Lena. Per a curtes o llargues estades del teu can. A través del joc i la sociabilització, el teu gos millora el comportament, suavitza caràcter, perd pors i aprèn bons hàbits. A Guarderia Canina Lena també ofereixen el servei d'ensinistrament, perruqueria i recollides a domicili. Més info a caninalena.com i al telèfon 648 03 16 62.

0: T'estàs fent mal?
1: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
0: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: tanca els ulls.
1: El secret de l'amor. Hola, Valentí, com estàs?
2: Bé, i vosaltres escoltant-ho sempre.
1: Que bé.
3: Què tal, Valentí?
2: Hola, què tal?
3: Com estàs?
2: Doncs perfecte.
3: Molt bé, Lluís.
1: Secret.
3: Què?
1: Que parlo jo. Valentí.
2: Mànem.
1: Explica'ns, saps quin és el secret de l'amor?
2: Mira, el meu secret de l'amor és enamorar-se cada dia.
1: Molt bé.
2: Oh. Però amb sobre tres bases.
4: Però enamorar-se de la mateixa de la dona més... o de diverses?
2: De la mateixa dona.
1: Ah.
2: Fa 43 anys que estem casats, amb fills.
1: Molt bé.
2: El secret és l'estimació, la comprensió i la complicitat.
3: Molt bé.
1: Doncs ens agrada molt enamorar-se cada dia, això sí, de la mateixa dona. Gràcies, Valentí, per trucar.
2: Adéu.
1: Adéu-siau.
3: Molt bé, molt hippie, tot. Estimació.
1: Vol callar.
5: I parlant d'emocions.
6: 82.

visites guiades de la Ciutadella de Roses que consisteixen a fer un passeig per la història, que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Transporteu-vos fins a l'època on grecs i romans es van establir en tan privilegiat indret. L'horari d'obertura és de 10 del matí a 5 de la tarda, de dimarts a dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia, mentre que l'horari de les visites guiades és a les 11 del matí en castellà francès i a les 12 del migdia en català. El preu de la visita és de 4 euros i la durada estimada a 1 hora. Si esteu interessats en aquesta activitat, podeu aconseguir les entrades i més informació a rosescultura.cat.

0: Tercer Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó d'un doble amor, en un enregistrament històric de Conxita Supervia.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Lo que fem, jo, els treballs. És un lloc especial.
2: Tenim moltes feines.
3: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
4: No feines, feinades.
5: Jo tinc molts amics, eh? Jo tinc 5. És un lloc especial.
6: S'explora.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més del 5% dels presos no retornen al centre penitenciari després dels permisos, segons ha alertat l'associació Marea Blava. En concret, l'any passat es van concedir 4.555 permisos, dels quals 250 presos no van reingressar per continuar complint la seva pena. Unes xifres molt similars a les de l'any 2024, quan van ser 253 els presos que no van retornar a la presó. L'associació Marea Blava alerta també que en els últims 2 anys es consolida la xifra que un de cada 20 interns que gaudeixen de permisos de sortida no retorna al centre penitenciari. Brians 2, amb 56 presos no reingressats, Puig de les Basses amb 27 i 4 Camins amb 34, són les presons amb presos en règim tancat en les quals l'any passat alguns dels interns de permís no han tornat.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Notícies, curiositats, música i sen...

0: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
2: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
1: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Torna a connectar amb la vida.

0: informació, música, entreteniment.
1: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Va fundar el primer esbart català, el de Vic.

0: parlem de Jacint Verdaguer o mossèn Cinto, com més us agradi. Nascut el 17 de maig del 1845 a Folgueroles i estudiant al seminari de Vic fins als 25 anys. Allà, a banda de la cosa religiosa, hi va poder estudiar la literatura universal romàntica i els clàssics. Mentre estudiava, va fundar l'Esbart de Vic, que llavors es dedicava a la cultura popular, a més de la dansa. Quan tenia 20 anys, es va presentar als Jocs Florals i va guanyar dos premis que va anar a buscar al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona amb faixa i barretina enmig d'una allau d'aplaudiments. I aleshores va passar que el van destinar a la parròquia de Vinyoles d'Orís i és ben clar que no li va agradar gaire perquè va tenir una anèmia cerebral, o sigui, depressió, segons la terminologia del 19. Per curar-se es va embarcar com a capellà d'un vaixell que anava a Cuba i allà va completar un gran poema èpic anomenat L'Atlàntida.
1: Aquí els titans lluitaven, allà ciutats florien. Per tot càntics de verges i música d'ocells. Ara, en palaus de marbre, les foques s'hi congrien i d'algues s'abasteixen les prades dels anyells.
0: El propietari de la naviliera, el marquès de Comillas, va contractar-lo per celebrar una missa diària pel seu fill mort. Així, mossèn Cinto va poder viure també com un marquès al Palau Moja de Barcelona. Llavors el van fer almoiner, o sigui que ell decidia com es repartien els diners de la casa per almoines. Animat, va començar a participar en exorcismes que tenien molt de glamour i a donar els diners del marquès allà on li semblava a ell, fins que el marquès el va fer fora de casa i el bisbe de Vic el va enviar a la gleba. Verdaguer se'n va escapar, va trucar inútilment a la porta de Can Comillas i es va voler defensar amb un seguit d'articles a la premsa recollits al llibre En defensa pròpia. Va acabar a Vallvidrera, on va morir l'any 1902, després d'una altra anèmia cerebral. El Virolà i l'Atlàntida, Canigó, Idilis i Cants Místics o de Barcelona són algunes de les obres que va deixar Jacint Verdaguer i una bona mostra del seu geni, d'un geni aparentment dedicat tota la vida a Déu.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Aigües de la primavera, amb música i veus de Tourne Fisser.

0: Primavera. Heus ací una oreneta, la primera, ha arribat al poble. I l'home que treballa al camp, i la noia que passa pel pont, i el vell que seu en un marge, fora vila. Fins aquells que en l'estretor de les fàbriques tenen la sort de veure una mica de cel, han sabut la notícia. Miquel, Martí i Pol.
1: Tanca els ulls.

0: canviem radicalment de qüestió.
1: És la llei. És la llei. És la llei.
2: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
3: Prova de càrrec, què és? Respon l'advocada Yolanda Uceda, especialitzada en dret civil i penal.
4: La prova de càrrec és tota aquella prova necessària i imprescindible per desvirtuar la presumpció d'innocència de tota persona acusada. Com ja sabem, la presumpció d'innocència és un dret constitucional de totes les persones, de tots els ciutadans, i quan una persona s'asseu davant d'un tribunal, seu sent innocent, i només podent ser desvirtuada aquella innocència per mitjà de prova de càrrec suficient.
3: Em pot posar algun exemple?
4: Serien les empremtes que es trobin en un arma. Una prova de càrrec gairebé irrefutable són els testimonis presencials, que s'han de distingir dels testimonis de referència, que els testimonis de referència són aquells a qui els hi han explicat o han sentit els crits, han sentit que hi havia una baralla.
3: Qui s'ocupa de presentar les proves de càrrec?
4: L'ha de presentar qui vulgui acusar o qui vulgui demostrar aquells fets, ja sigui el fiscal, ja sigui l'acusació particular, doncs ha de presentar la prova de càrrec.
3: Hi ha proves de descàrrec?
4: A pesar d'aquesta presumpció d'innocència, sí que és cert que les proves moltes vegades van en contra de la persona acusada. La defensa no ha de demostrar la innocència perquè se pressuposa. Les proves de descàrrec són les que demostren aquesta innocència. Un testimoni que digui presencial, que digui que aquella persona ha estat allà, doncs presenta un altre testimoni que digui que no, que aquella persona estava amb ell, en un altre lloc.
3: Es pot condemnar algú sense cap prova de càrrec?
4: La jurisprudència pot condemnar sense proves de càrrec, però llavors les proves de referència, per dir-ho d'alguna manera, han de complir uns requisits bastant determinats, diguem-ne. No seria suficient amb una persona que ha sentit els crits.
3: Pot ser que en primera instància es condemni algú i en apel·lació se l'absolgui?
4: Per una errònia valoració de la prova que hagi pogut haver. Sí que és totalment improbable, vaja, no m'ho he trobat mai, que en primera instància absolguin i en apel·lació condemnin.
3: En resum, una prova de càrrec ha de ser concloent perquè serveixi per incriminar una persona. Per exemple, pot ser un testimoni directe o els resultats d'ADN. Les presenten les acusacions, mentre que la defensa ha de fer tot el contrari. Sense proves de càrrec és molt difícil condemnar ningú. Cal que el jutge no tingui cap dubte sobre l'autoria dels fets per condemnar algú. Si no s'ha fet bé la valoració de la prova, el sentit de la sentència pot canviar si es recorre a la instància superior.

0: I parlant d'emocions.
1: Nou. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: Cançó d'amor i d'amistat. Música i interpretació de Guillermina Mota.

0: de Josep Carner.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa ha provocat la desaparició de la sargantana de les pitiuses en una desena d'illots de la zona. Un equip del CREAP que estudia el fenomen ha demostrat que les serps que van entrar accidentalment a Eivissa dins d'oliveres importades de la península aconsegueixen nedar fins als illots on s'estan expandint a una velocitat vertiginosa. Montse Poblet.
3: Els primers exemplars de serp de ferradura es van veure a Eivissa fa 23 anys. Ara ja n'hi ha pràcticament a tota l'illa, on devoren sargantanes com si fossin un exèrcit que arrasa tot el que troba al seu pas. L'investigador del CREAF, Oriol Lapiedra, fa 6 anys que estudia el fenomen i ha constatat que pràcticament s'han menjat tots els exemplars d'aquesta espècie endèmica a les illes que vivien a Eivissa.
4: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la serp, deixant a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
3: Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps han arribat nedant als illots del voltant i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi havia.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: A l'illa de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. El 2023 només en quedaven 3 i l'any passat ja no n'hi havia cap. En una operació d'emergència per mirar d'evitar l'extinció de l'espècie, el Zoo de Barcelona està fent cria de sargantanes de les pitiusses a les seves instal·lacions. Ja n'han reproduït un primer grup de 17 exemplars procedents d'Eivissa i Formentera i la setmana passada en van rebre 33 més de les varietats que viuen als illots.
5: Bona música, tot es pot arreglar.

0: Peres i Ses Trencades, guionets, accents i les geminades i un llarg etc. Anem a lletrejar. Som-hi! Cinematògraf.
1: C-I-N-E-M-A-T-R-T-O.
0: Cinemató.
2: G.
0: Cinemató. O amb què?
2: Ah, amb accent obert.
3: G-R-A-F.
0: Molt bé. 25.
4: 25, hòstia.
5: De baixa, 20, I-N-T.
0: 20,
2: guió, I, guió.
4: C-I-N-C.
0: Suïssa. S-I... S-I... Suïssa. Suïssa. S-U...
2: I... Saps, saps?
4: Ai, la... Sí.
6: Em diré, sí, dos S's, A.
0: I ara, Déu-n'hi-do.
3: D, amb accent.
4: U. Guió. Ai, conyo.
5: No, només afegeixo que no hi ha accent al Déu, perquè no és Déu, sinó que és una altra paraula.
4: Sí.
5: És Déu? És Déu?
0: Sí, ah, sí, sí, sí, sí.
5: Ai, ai, ai.
2: N. A, espai.
3: N, apostro.
6: H, I...
2: Sabalat, do. D-O.
0: Perfecte, Déu-n'hi-do. Sí, sí, dobles S, guionets, accents. Costa una mica, haurem de practicar més.

Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que potser el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofilms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Felicitats pels 30 anys de Bona Ràdio. És que realment, realment enganxa.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Tireu bé l'orella.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai. I ara?

0: petits ens ensenyen els animals típics, els gossos, els elefants, els coloms, però i els que no ens ensenyen?
1: Saps quin animal és un boc?
2: Un boc? No.
3: No ho sé.
4: Un bou? No?
1: Un boc.
5: Un boc perro, no?
6: No, un boc no.
5: Home, aquí en català dice un boc, no?
6: Boc.
1: Boc. Dog, perro, en anglès.
5: Un perro, un gat, un boc.
2: Sí, una cabra. O sigui, és com el mascle de la cabra.
1: Ah, molt bé. Sí, sí, sí.
3: Ah, mira. Ah, mira.
1: Ah.
2: Ah, mira.
1: Sí. I un borinot?
2: Sí, és un ocell. No.
7: Però no està ben dit borinot.
1: Sí, però ah, quin tipus d'animal és?
2: El... com el...
8: Ah. Una aranya, potser?
2: Aquells que com ratapinya. No.
3: Una... algú que vola.
2: Un mosquit? No, en plan, com així, no sé.
3: Fa...
1: Ah, molt bé, com una abella.
3: Això.
1: Exacte.
3: Això, una abella gran. Fa...
1: Ah, molt bé. I una daina?
8: Una daina.
1: Daina,
8: daina. No, fill meu.
3: Ah, una daina és la família del llop.
2: Ni idea. Ah, sí, de les que estan pels boscos, així com el Bambi.
1: Sí, no? És una espècie de cérvol, molt bé. I un ermini?
2: Ermini, no.
3: No, ha dit que eren fàcils, eh?
8: Un erminio, sí. És un animal, també, no?
1: Com una fura, un visor...
3: Vale, la fura... Vale.
8: Sí. Petitet, sí.
2: Pues mira, ni idea. No, no, ni idea. No tenia ni idea.
0: Soc la primera que es fa la valenta aquí amb les targetetes, però no en tenia ni idea. Haurem de fer més pedagogia animal. Déu-n'hi-do.
9: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
10: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
9: Més info a espaigironès.com.

0: dius i estimes la música en català?
1: Em vull mullar.
0: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Iran ha anunciat que està preparant un sistema per obrir parcialment l'estret d'Hormuz amb pagament de peatge. Un alt càrrec del règim ha explicat que s'està creant un mecanisme de gestió del trànsit que beneficiaria els vaixells de països que cooperin amb l'Iran, però que continuaria tancat a operadors d'indrets com els Estats Units. En aquest sentit, la televisió estatal ha informat que el govern està negociant amb alguns països europeus, tot i que cap govern ha confirmat la notícia.
2: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
1: L'Iran manté tancat l'estret d'Hormuz, pas estratègic per on circula el 20% del petroli mundial, com a represàlia pel bloqueig dels Estats Units a vaixells iranians. Les dues mesures estan en vigor, tot i l'alto el foc que va començar el 8 d'abril. El president dels Estats Units, Donald Trump, aspira encara a continuar negociant amb l'Iran i aquest dissabte ha tornat a amenaçar el país. En una entrevista a la televisió francesa BFM, el president nord-americà ha dit que més els val arribar a un acord perquè, si no, ho passaran molt malament.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Que bo!
1: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
2: Contestador 972511268.
3: Ui!
2: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
0: Sí, senyor. Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que pensa.
4: Sí, sí, m'encanta. Mira, aquesta tarda m'agrada molt. Mira, a mi m'ajuda molt passar el temps, saps? I si jo agafo i tenc la ràdio a fora, bueno, això és la veritat. Sí, sí, m'encanta.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vilasacra.
7: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
8: Què vols dir?
9: Ràdio Vilasacra.
10: Això sí.
11: És així i ja està.
12: Ui, quina joia que ve ara.
13: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do. Sí.

Si voleu viure una diada inoblidable, cal que visiteu Ripoll el cap de setmana posterior a la seva festa major, a finals del mes de maig. Aquí té lloc un important esdeveniment popular que ens farà reviure com era la vida dels nostres avis, els seus treballs, els seus costums i les velles tradicions arrelades amb aquesta comarca. Any rere any, la festa de la llana i el casament a pagès rememora les pràctiques del treball quotidià dels pastors del Pirineu català i com es casaven els hereus i les pubilles de les famílies benestants de la comarca durant els segles XVIII i XIX. La festa de la llana, nascuda l'any 1967, fou creada pel Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll amb la idea de mostrar-nos les tasques que els pastors feien durant l'època de la tossa, moment del canvi de la pell del bestiar oví, i homenatjar la tradició llanera de la comarca, tot representant-nos les activitats més populars de la vida dels pastors quan retornaven als ramats de les terres on havien hivernat. La festa s'inicia quan, a les 9 del matí, un ramat de 200 ovelles surt de l'hostal de Rama en direcció a Ripoll. Quan hi arriba, tenen lloc les tradicionals mostres d'oficis del ram de la llana i, amb gran destresa, els més grans de la població fan reviure tot un seguit d'oficis que avui dia ja estan en vies d'extinció. Esquiladors, filadores, matalassers, etc. L'èxit de les primeres celebracions de la Festa de la Llana va convèncer els organitzadors perquè aquesta es complementés, des de l'any 1971, amb la representació d'un casament de pagès, tal i com tradicionalment es celebrava a les comarques ripolleses. Els protagonistes del casament a pagès són una parella de nuvis de Ripoll o de les Rodalies i la celebració s'inicia quan la comitiva del nuvi surt de la casa familiar muntat sobre un cavall o un ruc per arribar a la casa pairal de la núvia, on aquesta l'espera impacient. Mentre a l'interior del mas, el padrí de noces li llegeix el corresponent vers a la xicota, a l'exterior té lloc un espectacle entremaliat conegut com a la petició. En acabar, nuvi i núvia es dirigeixen puntualment cap al monestir, on té lloc l'ofici religiós. Mentre dins del monestir se celebra el casament, a l'exterior té lloc una ballada de danses tradicionals. Quan s'acaba la cerimònia religiosa, els gegants de Sant Joan de les Abadesses i de Ripoll ballen per a la parella, que, alhora, també ha de protagonitzar el Ball del Roser. D'aquesta simpàtica manera, Ripoll viu en un mateix dia dues tradicions declarades d'interès turístic estatal.

0: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa de la Remei.

0: En els 10 dies que portem d'any, l'1% més ric del planeta ja ha contaminat el que li correspondria per a tot el 2026. Això revela un nou informe d'Oxfam Intermón, que alerta de les conseqüències que suposa per a l'escalfament global del planeta. L'autor de l'anàlisi, Normand Martin, explica que una persona de l'1% amb més ingressos emet, de mitjana, 15 vegades més carboni que una persona de la meitat de la població amb menys recursos.
1: Les persones que més emeten són, d'una banda, les més responsables, però, d'una altra banda, les que menys sofreixen els impactes de la crisi climàtica. I, per una altra banda, les persones que menys emeten, i això passa a nivell global, però també a Espanya, són, per norma general, les que més sofreixen aquests impactes.
0: L'ONG alerta que per limitar l'augment de la temperatura global a l'1,5 grau, l'1% de les persones més riques haurien de reduir les seves emissions un 97% abans del 2030. Unes emissions que els més rics desprenen per l'ús d'avions privats, dels iots de luxe, però també pels seus negocis en les indústries més contaminants. Davant d'aquesta situació, l'organització demana als governs que pressionin les persones ultrarriques perquè redueixin les seves emissions i que garanteixin que paguen més impostos.
1: Que s'apliqui el principi de que qui contamina paga i que s'apliquin gravàmens més estrictes cap en aquests grups de població.
0: Oxfam Intermón recorda que, segons el Tribunal Internacional de Justícia, els països tenen l'obligació legal de reduir les emissions per protegir els drets universals a la vida, l'alimentació, la salut i el medi ambient.
2: Pensa.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Ja sabem que hi ha personatges il·lustres, però quan els coneixes de veritat, deixen de semblar-te tan brillants. Però amb Cellers Maset passa just el contrari. Cada ampolla explica una història autèntica, plena de brindis, celebracions i moments que val la pena recordar. Cellers Maset, en directe del celler a casa vostra. Cellers Maset.
2: Pensa en un producte.
3: Et volem seguir oferint l'actualitat i última hora més rigoroses amb un periodisme veraç i de qualitat. Volem que segueixis comentant les notícies. Volem que formis part de 20 minutos, el teu mitjà social gratuït. Sense subscripcions, sense costos, quan vulguis i com vulguis. Registra't ara a 20minutos.es i informa't de tot.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Abacus, sempre amb la cultura.

De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

Sabies d'on ve l'expressió una casa de barrets? Segons la llegenda, una de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets. Diuen que si els clients pagaven un barret per sobre del seu cos, s'entenia que coneixien la realitat de la botiga i se'ls feia passar a la rere botiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Avui en dia anomenem casa de barrets no només els prostíbuls, sinó també els llocs on regna el desordre i on tothom fa el que vol. Yeah.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: I parlant d'emocions...
3: 10. Cuplejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí. Amb Caral Pedemonte.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Miras.
2: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
3: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
2: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
4: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
2: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
5: En el meu cas no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi el projecte europeu és una manera de clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
2: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
6: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra. 107 de la FM.
7: Xarxa audiovisual local.
8: A l'Alt Empordà.

Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostre i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: EAE Business School patrocina aquest espai.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: El 1 de novembre de 1726, un diari de Leipzig publicava el següent. El Kapellmeister de Ketten i director del cor de Leipzig, Herr Johann Sebastian Bach, té el propòsit de publicar un opus de les seves suites per clavecí, que començarà amb una primera partita i continuarà pas a pas fins que estigui completada. Així mateix, donem a conèixer que l'editor és el propi autor de l'obra. Doncs amb aquesta notícia Bach anunciava a la seva ciutat que tenia la intenció de publicar la seva música. Era la primera vegada a la seva vida que una obra seva passava per la impremta, i això que Bach tenia 46 anys. Havia ja escrit centenars de composicions per tota mena d'instruments, cantates, passions, moltes d'elles autèntiques obres mestres. I us preguntareu, com pot ser que no hagués publicat encara el que avui és considerat com el més gran dels compositors, mentre que sí que ho havien fet contemporanis seus com Händel o Telemann? Doncs bé, la resposta curta és que Bach tenia més la condició d'assalariat municipal que de creador, i la seva música, per tant, tenia una finalitat pràctica i concreta que es reduïa a l'àmbit de la seva ciutat, Leipzig. La resposta llarga l'anirem veient al llarg del programa, perquè avui us proposo explorar el món de les primeres obres editades d'alguns grans músics de la història. El que es coneix com a Opus 1 és un apropament, crec, interessant, que ens permetrà veure com bastant sovint aquestes primeres edicions no depenen de l'edat del músic, sinó més aviat de les seves circumstàncies vitals. I també que, si bé en alguns casos són un exemple, diguem-ne, de continuïtat en la tradició del seu temps, en altres són ja premonitòries de revolucions en l'estil que hauria de venir. I és que l'opus d'un artista és, en certa manera, la carta de presentació a la vida pública, la forma en què un músic vol ser vist i potser recordat. Per tant, estimades i estimats, avui crec que el fet de mirar com sonen algunes opuses de la història serà una manera ben diferent i estimulant d'apropar-nos a això que ens agrada tant i que és la bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
1: I que, tot i que no és la idea d'avui fer una selecció estrictament cronològica, sí que penso que és instructiu, si més no, començar aquesta història pel principi. És a dir, pels primers casos en què es va fer servir la nomenclatura llatina, avui tan comuna en la música, d'opus, com a sinònim d'obra musical publicada. Això passa a Itàlia a principis del segle XVII, i no per casualitat a Venècia, una ciutat que no només és el bressol de la millor i la més avançada música que es fa a Europa en aquells moments, sinó que també és la seu dels més anomenats impressors. La llibertat de pensament de la República fa que a finals del segle XV ja hi hagués prop de 200 impressors. Doncs bé, en aquest context que la casa Bartolomeo Magni publica l'Opus 1 d'un jove virtuós de 23 anys que toca en aquells moments a l'orquestra del Gran Monteverdi i que vol que d'aquesta manera es conegui la seva pròpia música.

0: llarg dels segles, gaudir de l'art era un privilegi dels poderosos. Les obres dels grans pintors i escultors estaven reservades a la mirada de la noblesa i de la cúria en els seus palaus. Ells les finançaven, ergo, ells en gaudien. Pel que fa als manuscrits i les partitures, recordem que eren un bé molt fràgil, només a l'abast d'una selecta minoria i exposat a perdre's o a ser destruïts fàcilment. D'algunes obres, de fet, només n'existia una única còpia. Afortunadament, la impremta va estendre i, en certa manera, va democratitzar la difusió del saber. Es van fer múltiples còpies de partitures que, d'una altra manera, s'haurien perdut per sempre. El 1617, per exemple, un jove violinista, anomenat Biagio Marini, s'apunta a la tècnica de l'edició. I això perquè la seva música, perduri i pugui ser coneguda, la fa imprimir. Deixa clar que és la seva primera obra estampant les paraules Opus 1 a la primera plana. Amb ell neix, per tant, el concepte i el mot llatí d'opus com a sinònim d'obra pública. Marini publica en aquesta primera impressió, finançada per un noble venecià, un conjunt de danses per violí que exploren les possibilitats tècniques i expressives d'un instrument que tot just començava a despuntar, com el gran protagonista que seria en els anys a venir. Sentíem Zontino, una de les danses que Biagio Marini, un dels primers virtuosos del violí venecià, va incloure la seva Opus 1 amb el títol de Affetti Musicali. Sentíem la versió de Massimo Leonardi i el Concerto Vago.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: A la música que anomenem clàssica o històrica s'han vingut utilitzant diferents maneres de classificar i d'ordenar la producció dels autors. Segurament heu vist que la música de Mozart es classifica amb un número de catàleg anomenat Köchel, amb una K i una B baixa. Köchel era el cognom del musicòleg que va fer la tasca d'ordenar les obres de Mozart. Vivaldi té un altre catàleg fet per Riom, Scarlatti per Kirkpatrick, etc, etc. Però aquestes són nomenclatures que ordenen efectivament, però estan fetes després de la mort dels compositors. Quan els propis autors eren vius i volien o podien donar una forma pública a la seva, diguem-ne, autoria, habitualment se les ordenava amb un número d'opus. Així i tot, no totes les obres tenien opus ni de bon tros, només les publicades i principalment entre els segles XVII i XIX. Qui sí ho va fer va ser un jove estudiant de 19 anys que buscava el seu camí expressiu amb una mirada romàntica que ja començava a quedar caduca. L'any 1896 aquest jove va publicar aquest nocturn com el seu Opus 1.

El que vaig publicar abans de 1904 no té cap valor. Tot són tonteries, algunes escrites entre els 17 i els 20 anys, encara que va ser publicades després. Un nocturn, per exemple, que vaig escriure quan era gairebé un nen. Quan el vaig ensenyar molt temps després a un editor de Madrid, va pensar que podia ser interessant i el va publicar. Això és tot. Doncs bé, així de modest es mostrava Manuel de Falla quan explicava que havia escrit obres de joventut com aquesta que acabem de sentir, el seu nocturn Opus 1. El jove Falla havia escrit peces anteriorment, però quan arriba a Madrid per estudiar amb José Tragó, el seu cap encara té flaires romàntiques amb reminiscències com heu vist de Chopin. Una música que és lluny de la personalitat que impregnarà pocs anys després la seva singular obra. I si la música fos una carrera de relleus, podríem dir que el 20 d'agost de 1795, els assistents al concert que va tenir lloc al Palau del Príncep Lichnowsky, a Viena, van ser testimoni d'una d'aquestes carreres. Va ser un fet històric relacionat amb la primera obra que publicava un jove pianista alemany que començava a enlluernar els vienesos. Ho feien, a més, en presència del més gran compositor del moment, el venerat mestre de l'estil clàssic, Franz Joseph Haydn.

és que mentre sonava aquesta música s'estava produint un petit terratrèmol artístic a la societat vienesa. Una estranya sensació d'incomoditat, sorpresa i fascinació recorria la sala, afectant especialment el mentor i dedicatari de l'acte, el gran Haydn.

El vell mestre escoltava amb paciència i educació els descarats, gairebé violents acords del finale d'aquell trio. Allà seguia ell, immòbil, amb la seva perruca blanca i les seves mitges antigues, símbols d'un temps que havia ja caducat. I això mentre escoltava aquell jove de 24 anys, aquell home despentinat, vestit sense cap etiqueta i amb uns modals que distaven molt de la cortesia requerida, estava destinat a tancar un llibre i obrir un nou capítol a la història de la música.

0: L'alumne de Haydn que acabava de provocar aquell terratrèmol musical, i no seria l'últim, era, evidentment, Ludwig van Beethoven, que va publicar en el seu opus 1, incloent precisament tres trios per a piano, una decisió ben calculada. Penseu que haver triat aquesta formació era un gest de respecte cap al seu mestre, però també una provocació, que en certa manera deia: mireu, sóc capaç de fer-ho tan bé com vos, o potser millor. I és que mentre els dos primers trios es mantenien dins dels marges clàssics continguts, el tercer, escrit en la dramàtica tonalitat de do menor, i va incomodar tant Haydn que el mestre, amb una barreja de prudència i cert vertigen, va arribar a desaconsellar-ne la publicació, argumentant que el públic entendria aquella música desenfrenada com un símptoma de mal gust. Però Beethoven va aconseguir exactament el que s'havia proposat. Aquells trios eren l'assaig general d'una nova manera d'entendre l'art, amb els peus clavats a la tradició, però amb la mirada dirigida molt més amunt del que ningú havia gosat mirar mai.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I seguim amb la nostra exploració d'algunes de les primeres publicacions de les Opus 1 d'alguns grans músics. El que us proposo sentir ara va ser escrit el 1888 per un jove violinista de l'orquestra del Teatre Reial de Copenhagen. És una suite per a corda que el dia de l'estrena als Jardins del Tívoli va ser un èxit de tals dimensions que el públic va demanar repetir el darrer moviment, i el jove músic, que fins aquell dia era un simple violinista, va poder rebre ja l'apel·latiu de senyor compositor. Thank you.

Sentíem els solistes de Trondheim interpretant el preludi de la suite per a cordes Opus 1 de Carl Nielsen, que amb 23 anys donava el pas de ser un simple violinista a un aspirant a compositor. Poc després, el músic trobaria un editor per aquesta obra i més endavant, el 1916, començaria ja a impartir classes al mateix prestigiós conservatori de Copenhagen. Aquest músic, que havia nascut en una casa humil al sud de Dinamarca, esdevindria finalment un dels grans sinfonistes de la música nòrdica, amb un estil que mai va abandonar la tradició simfònica europea, però que sempre va buscar un contrast, la seva pròpia llum. Doncs bé, l'èxit d'aquesta Opus 1 va ser, en certa manera, un auguri encertat.

És l'any 1915 i un jove de 18 anys que treballa a la fàbrica de rotlles de pianola del seu pare exhibeix unes excepcionals dots musicals i, tot i que no ha rebut una formació reglada de conservatori, comença ja a escriure petites peces per piano. Ell, que es passava el dia perforant paper per reproduir tota mena d'obres musicals, decideix ara escriure la que serà la seva primera composició, a la que posa per títol Record.

Aquest noi que es passava els dies entre rotlles de pianola amb la música dels grans mestres es deia Manuel Blancafort i d'ell sentíem, evidentment, l'Opus 1. Era el fill del propietari del balneari de la Garriga, punt de trobada en aquells anys de personatges il·lustres de la societat i de la cultura catalana, que el jove Blancafort va poder conèixer. I un d'aquests personatges que va esdevenir finalment amistat autèntica va ser Frederic Mompou, que és qui descobreix Blancafort com a músic i que li permet o l'ajuda el 1914 a publicar aquesta Opus 1 amb el títol de Record i que forma part d'un quadern més ampli sota el nom Notes d'antany. Hem sentit la interpretació de Miquel Villalba.

Tancat a la casa familiar d'Ivanovka, un jove estudiant de piano d'habilitats excepcionals, que aspira a ser un gran compositor també, es tanca un estiu sencer a casa dels pares per escriure el que serà el seu primer concert per piano i també la seva Opus 1. Tot i que s'inspira en el ja famós concert de Grieg, no sembla en absolut un concert escrit per un estudiant. Xarbota, literalment, virtuosisme, foc, romanticisme i també ànima russa. I la veritat és que només pot ser interpretat per pianistes de tècnica impecable. És l'any 1891 i l'obra s'estrena pocs mesos després amb l'orquestra del Conservatori de Moscou amb el propi compositor al piano. La història d'aquest concert, però, no acaba aquí.

0: Sentíem el primer moviment del concert per a piano número 1, l'Opus 1, de Sergei Rachmaninov, interpretat en aquest cas per Nikolai Lugansky. Aquesta és una peça en la que el músic, que tenia només 18 anys, exhibia ja un virtuosisme i una imaginació certament desbordants. Rachmaninov va tenir una llarga carrera com a pianista virtuós i es pot dir que va ser el màxim exponent del postromanticisme rus, un pianista idolatrat pel públic, sobretot pel públic nord-americà, quan ell marxa cap als Estats Units, tot i haver quedat una mica desfasat estilísticament en, diguem-ne, els aires compositius del segle XX. De tota manera, aquesta primera versió de l'Opus 1 no va ser pas la que va satisfer el compositor, que el va revisar diverses vegades, fins a arribar a la, en principi, definitiva, que és la que hem escoltat, revisada el 1917.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Umberto Eco va dir una vegada que tots els poetes escriuen mala poesia. La diferència és que els poetes dolents la publiquen, mentre que els bons la cremen. Però bé, ironies a part, el cert és que publicar és el que fa que una obra perduri, es difongui, i és el que tot creador desitja. Tot i que no pugui decidir ell, evidentment. Dèiem abans que Bach no va publicar, per exemple, fins que havia ja escrit la major part de la seva obra, i de fet gairebé tot el que va escriure el gran mestre va quedar com a simple manuscrit. Diuen, a més, que alguns d'aquests manuscrits van arribar a servir fins i tot per embolicar mercaderies a Leipzig. Però d'altres compositors ho van fer de manera molt diferent, millor, segurament, sí, com Corelli, per exemple, que va escriure poc, molt menys que Bach, però ho va deixar publicat gairebé tot. Per aquesta raó, Corelli va acabar sent un model i una referència admirada a tota Europa, mentre que Bach només va ser conegut a Leipzig i a les poblacions més properes.

El 1705, un violinista italià, jove però ja virtuós i de creativitat desbordant, convençut de la vàlua de la seva obra, mou fils per aconseguir que li publiquin el seu primer recull. La impressió es fa amb les darreres innovacions tècniques i és força cara. Ell no la pot costejar, però aconsegueix que un noble de Brescia, on el seu pare hi tenia contactes, li pagui les despeses a canvi de dedicar-li l'obra. Aquesta serà l'estratègia que la majoria de músics durà a terme en els següents anys: deixar constància en la partitura de qui la finança. Què menys? I l'obra que es publica i que estem sentint és un recull de 12 sonates en trio, un homenatge al gran Corelli, a qui tothom es volia equiparar en aquells anys. I de les 12 sentim un fragment de l'última, en què s'utilitza un estàndard de l'època, les Folies d'Espanya.

Sentíem el Danubius Ensemble interpretant un fragment de la darrera de les 12 sonates de l'Opus 1 que va escriure i publicar Antonio Vivaldi, una obra que avui és menys difosa, evidentment, que els seus concerts, però que a ell li va servir per donar-se a conèixer el món. Tot i que el que el va fer famós a escala global va ser l'Opus 3, l'Estro Armonico, i per descomptat les quatre estacions, que formen part de l'Opus 8. Aquestes sí que van ser un autèntic hit de l'època.

Ens situem ara a Sant Petersburg l'any 1907 per sentir l'opus 1 d'un compositor rus que hauria de revolucionar el món de la música a escala global. El compositor és ambiciós i, malgrat la seva joventut, se sent tan segur de les seves possibilitats que, com a primera obra, no presenta una peça per piano o una cançó, sinó una sinfonia completa. Una obra que sap que serà mesurada amb el patró dels grans, Beethoven, Brahms o Bruckner. Està dedicada al seu mestre Rimski-Korsakov i és la presentació en societat d'un estudiant de dret que rebia classes particulars de música. Això sí, aspirava al més alt possible.

El que hem sentit era el primer moviment de la sinfonia número 1, opus 1, d'Igor Stravinsky. Música en estil simfònic rus, proper al de Rimsky-Korsakov, el seu mestre, i lluny encara de les provocadores transgressions de la consagració de la primavera, però que ja apuntava un domini del color orquestral i del ritme que va fer que Sergei Diaghilev, el gran empresari rus que seria el seu fidel col·laborador a l'etapa parisenca, es fixés en ell per encarregar-li el ballet L'ocell de foc. Hem sentit la versió de l'orquestra de Göteborg dirigida per Neeme Järvi.

0: Bé, ja sabeu que un dels nostres lemes és que qualsevol excusa és bona per escoltar bona música. Avui l'hem trobada amb algunes Opus 1, les primeres obres publicades pels grans músics. Però clar, triem aquesta excusa i llavors ens sap molt greu haver-nos hagut de deixar tantes bones músiques, tantes perles, com la Opus 1 de Fanny Mendelssohn, un bellíssim lit, o la primera sinfonia de Wagner, que no hi presagiava la magnitud de la seva obra, o la de César Franck, un trio meravellós. Totes aquestes les teníem seleccionades i les haguem hagut de deixar fora. Però ja veieu que per acomiadar-nos he decidit fer un gir complet a l'estètica, tot i que no en el nom, perquè aquest conegut tema de Cy Oliver del 1942, magistralment interpretat aquí pels Mills Brothers, porta per títol, precisament, Opus 1. I és que sembla que després d'escriure l'autor no sabia ben bé quin títol posar-li i va tallar pel dret. Li diré Opus 1. Doncs bé, estimades i estimats, amb aquest ritme i aquesta energia ens acomiadarem avui de vosaltres. Recordeu que si voleu tornar a sentir aquest episodi o els anteriors, els podeu trobar fàcilment i baixar-los des de la plataforma de podcast iVox, amb dues os, iVox. Poseu, cliqueu La Bona Música i allà els trobareu, allà ens trobareu. En Pere Sánchez, al control de les illes de so i del muntatge, i qui us parla, Lluís Bonamusa, us diem fins aviat, perquè la setmana que ve hi tornarem i seguirem explorant els camins que ens porten a la bona música.
1: Bona nit. A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
3: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i que sent un impuls imparable. Tu tries.
4: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
5: Toc, toc. Què?
6: Doncs això.
7: Ara, els clàssics.
8: Ara, tota la música clàssica i derivats.
9: Que bonic el meu país, minúscula immensitat. Quan el coixí és la sorra, i els sostres són els estels, i els llençols són dues ales que ens enlairen fins al cel. Que bonic és l'Empordà. Una meravella. Ja hi som. Tot una sorpresa, i per mi ha estat un regal preciós. Que bonic.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia, sóc la Joana. Estic amb tu. No ens deixis. I, bueno, no puc dir res més. Un petó a tothom.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Si quieres oír todo igual,

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Comença Arrela, una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
3: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra, gent de foc.
4: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rala, programa aquest, en què començarem parlant amb en Jaume Bernis, amb ell pels diferents barres que té, que de seguida explicarem, abordarem moltes qüestions interessants, capitals, que li passen al sector primari, especialment al del porcí. Després el que farem és tenir una conversa amb qui en sap tant de cereals, que de fet els representa Unió de Pagesos, el Santi Caudevilla, perquè també tenim diverses qüestions que poc se n'han parlat en altres àmbits i que nosaltres desgranarem en aquest programa perquè preocupen i ocupen amb aquest sector dels extensius del nostre país. Tot plegat en una rala que comença ara mateix. Som.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Amb nom propi.
4: Doncs som-hi, ens hi posem ja, ara us ho dèiem a la sumària, amb aquesta entrevista amb en Jaume Bernis, amb qui abordarem moltíssimes qüestions, també perquè té, porta diversos barrets, tots ells ens interessen per a la següent conversa que estem a punt d'iniciar. Recordem que és membre de l'executiva tant de JARC com del seu germà gran a nivell d'estat, COAC, també és el responsable del porcí de COAC, és a dir, a nivell estatal, i conseller del Comitè Tècnic del Comitè Social i Econòmic a Europa. Per tant, amb en Jaume Bernis podrem abordar qüestions de cadascun d'aquests àmbits. D'entrada el saludem. Jaume, com sempre, moltes gràcies per atendre els micròfons i mira aquesta vegada que t'he vist amb molt poca antelació. Encara t'ho agraeixo més, Jaume.
7: Bon dia, Francesc. Gràcies per tornar-me a convidar.
4: Perquè, a més, anem, per exemple, amb el porcí. Tots els temes són prou interessants, però, per exemple, amb el porcí, clar, teníem Merco Lleida, que entrava en vigor fa pocs dies, i des de precisament a COAC, doncs, es trau un informe dient possibles afectacions, fent comparatives, per exemple, de preus, costos, etcètera, etcètera. Què és el que apunta aquest informe que treu des de COAC?
7: Bé, nosaltres, aquest informe que hem treballat i preparat des de COAC, hem anat a denunciar la diferència que hi ha de preu entre el productor, el que cobra el productor de carn de porc, i el que acaba pagant el consumidor. Hi ha un diferencial d'un 431%, i el més greu és que el productor de porc està perdent diners amb, evidentment, amb la diferència que hi ha entre el preu de Merco Lleida en aquest moment, que és 1,30, i el preu de cost, que és 1,40, doncs perd 10 cèntims per quilo viu, si ho multipliquem per un porc de 118 quilos, que és de mitja el que se sacrifica, doncs estem perdent més de 12 euros per porc en aquest moment, no? Clar, el més greu de tot això, Francesc, és que això no ho està notant el consumidor. El consumidor el que està pagant és la carn de porc més cara que mai, quan el sector o el productor és quan està perdent diners, no? En cap, per què ho fem? Per què volem destacar el que està passant? Perquè, evidentment, aquí el que és la part comercialitzadora, les grans superfícies, pues, com en d'altres vegades i en d'altres productes, s'estan fent l'arròs, en aquest sentit, perquè no estan aplicant aquest menys cost de la carn, perquè ve del tot del circuit de la cadena càrnica amb ells, i tenen més marge de cara al consumidor, i això és el que estem denunciant. I no només denunciant-ho, perdona, Francesc, sinó alertant al consumidor que no som els culpables els productors de carn de porc, sinó en aquest cas n'hi ha una part de la cadena, que és la gran superfície, que no està reflectint aquesta compra més barata de la carn als propis consumidors i consumidores.
4: Clar, el per què està la carn més barata, després hi entrarem, segur que molts ho són en qüestions com sí, com la PPA, però claro, sí, també s'han disparat els costos, que a lo millor, a diferència d'altres vegades, aquí estic especulant, pot al·legar aquesta gran distribució, aquestes grans superfícies, que com que se'ls han disparat els costos, doncs, que el que fan és aplicar aquest increment, allò que ells sí poden, perquè la pagesia no, no podeu moltes vegades, perquè sí que, però sí que és cert que si ens atenem als antecedents, si no haguessin aquest augment de costos, jo especulo, segurament també no es notaria la davallada de cara al consumidor, perquè ha passat moltíssimes vegades el que dic, però aquí és cert que tots tenim augment de costos amb tots, i al millor això és el que aleguen. No sé si, si diguessin això, que els hi diríem?
7: No, no, aviam, pot ser, és un argument que evidentment els costos han pujat per tothom, val? Però també han pujat pel productor els costos, han acabat l'al·legació, aquest discurs de que tenen un increment de costos degut a la situació geopolítica i al tema de la guerra i a l'estat d'Hormuz a l'Iran, pues, bueno, és un argument que evidentment és molt fàcil de fer anar, però jo incideixo en que la carn de porc en aquest moment no tindria que costar als consumidors i consumidores el que els està, el que tenen que pagar, no? Perquè no s'ha reflectit en cap moment. Diguem clarament que l'efecte PPA va deixar el preu del porc a euro a primers d'any, sí, i ara s'ha anat recuperant, estem a 1,30 i la tendència és que recupero, no? Però en cap moment, ni de l'euro ni ara a l'1,30, el consumidor ha notat que li baixés el preu de la carn de porc. En acabat, escoltem, parlem clar, quan un preu d'origen baixa, el que és el consumidor hauria de baixar, i això no s'ha reflectit. Ara, l'excusa és que ells també han tingut un increment de costos. Això estem parlant d'aquesta guerra, doncs estem parlant de 2 mesos i mig, 3 mesos. Quan hi ha el preu del porc a euro, la carn tampoc va baixar de cara al consumidor i al consumidora.
4: Sí, sí. Un increment de costos que, clar, perquè aquí no ho sap ningú, marcada per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, clar, que aquí també, no sé si dir-ho així, al procés li obre una oportunitat, perquè un dels grans damnificats són els productes per fertilitzar les terres, i ja vam veure, quan va haver fa molt temps una pujada de preus, que els adobs naturals, és a dir, les dejeccions ramaderes, doncs molts pagesos van tirar cap a aquesta opció, perquè eren preus totalment prohibitius. No sé si ara això s'està donant, si cal aprofitar aquesta situació, si cal accentuar, és a dir, això ja està passant?
7: Estem repetint la causa-efecte dels increments de costos que van veure a l'inici de la guerra d'Ucraïna, a Rússia, que van ser del 40%. Ara ens trobem amb el mateix. I llavors ja vam tindre un increment dels fertilitzants també del 40%. Però és que ara s'està arribant al punt de que hi ha fertilitzants minerals que estan en un increment del 70%, que parlo de la urea, no? Clar, aquesta causa-efecte està potenciant uns fertilitzants que els tenim des de sempre, i que en aquest cas són fertilitzants orgànics que venen de la gestió de les nostres dejeccions ramaderes, i que a més Brussel·les està marcant el camí que hem d'anar cap aquí, hem d'anar a reduir tot el que és fertilitzants d'origen fòssil, fertilitzants minerals, i hem de potenciar els fertilitzants d'origen orgànic, que és, en aquest cas, doncs, tot el que va sortint d'una planta de compostatge, de tractament, d'on se subministra ja molta part del territori. Estic parlant de bioproductors al Carràs, d'on els fertilitzants orgànics s'estan incrementant el llistat de clients per la puja, evidentment, dels fertilitzants minerals, però també estem augmentant la cartera de clients perquè hi ha empreses importants de fertilitzants minerals que venen també a comprar fertilitzants orgànics per poder abastir els seus clients que estan canviant cap a l'orgànic. Clar, aquí hi ha un canvi molt important, i una causa-efecte d'arguments i en aquest cas de propostes que hem fet des del sector des de fa anys, que és potenciar la fertilització orgànica i potenciar tot el que són les dejeccions ramaderes. Parlo dels fems i parlo dels purins i també de les gallinances, no? Nosaltres, això ja ho hem demanat i proposat al propi Ministeri d'Agricultura que canviés el tope de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea de nitrogen i que les augmentés al 230-250 unitats de nitrogen per hectàrea de fertilitzant orgànic. Nosaltres pensem, Francesc, que tenim aquest tope de 270 unitats de fertilitzant orgànic per hectàrea. Encara la resta ho has de complementar amb fertilitzant mineral. Clar. Perquè els cultius, parlant del panís, parlant de l'alfals, bueno, parlant del cereal sobretot, necessiten més unitats fertilitzants de les 170. I hi ha països a la Unió Europea que ja tenen aprovat aquest increment fins als 230-250 unitats fertilitzants de nitrogen per hectàrea. Això és una reivindicació també de JARC i COAC des de fa molts anys, que aquest topall de les 170 s'augmenta fins a les 250 unitats de nitrogen per hectàrea.
4: Entenc que si dius 250 deu sortir d'algun estudi que són les necessàries, o ho heu pensat vosaltres, a dir, per què 250 i no 210 o 300?
7: Bueno, nosaltres anem al topall perquè hi ha cultius, no, les produccions de diferents cultius, sobretot del panís i alfals i els cereals, a l'hora del blat, però sobretot el panís i alfals necessiten molt nitrogen, d'acord? I en el que ens deixen tirar d'orgànic no arriben ni a la meitat del que necessiten. Necessiten més de 300 unitats a vegades per hectàrea, a produccions de 15 i 16.000 quilos de panís per hectàrea. Clar, si aquests 270 els portessin fins als 250, només me'n caldria aplicar de mineral 50. Però és que ara hem d'aplicar de mineral per a poder tindre o mantindre les produccions que podem treure en aquests cultius. N'hem de ficar l'altra meitat. De les 170 n'hem de ficar pràcticament 100-150 de mineral. I això en aquests moments és prohibitiu. Per això, més que mai, i això ja ho hem traslladat al Ministeri, més que mai, que agafen la proposta i que la instauren, perquè no demanem res més que d'altres països de la Unió Europea tenen, i que aixequen el topall de 170 unitats de nitrogen per hectàrea.
4: Jo sempre dic el mateix, quan qualsevol organització trasllada alguna cosa a l'administració, en el fons s'ensuma si allò, com diuen en castellà, caerà en saco roto o li faran cas, si ho atendran o no. Què et diuen, bueno, les? Com ho veus? Complicat? Sembla que pot prosperar?
7: Bueno, ara hi ha aquesta pressió constant que petroli, tot el derivat del petroli, tot el que ve de fòssil, té tot aquest increment pel tema del petroli. A la guerra d'Ucraïna vam apujar els costos un 40%. Ara te torno a insistir i dir que els fertilitzants minerals s'han pujat un 70%. Clar, si ara no actua el govern, és que va en contra de rebaixar costos quan se poden rebaixar perquè tenim el producte, que són les dejeccions ramaderes dels fems i els purins, d'acord? Tenim el producte, que no obro la porta en aquest sentit. Quan tu tens el producte que pots aprofitar, doncs és una irresponsabilitat clara per part de l'administració, i ara parlo del Ministeri d'Agricultura, que no ho faço.
4: És que...
7: per això JARC, COAC ho hem demanat i però no una vegada, ho hem demanat moltes vegades, i ara seria l'hora de que la veritat tu ho dilluguessis.
4: De fet, en aquest mateix programa ens ho havies explicat, i no fa dos dies, sí, sinó fa anys, ja. Però, clar, mira, els antecedents de la setmana passada, allò que parlaves de la responsabilitat o irresponsabilitat, perdó, fa dues setmanes, en aquest mateix programa, parlàvem del tema de les matèries actives que s'han prohibit amb cultius, sí, i es demanava una pròrroga, que ho saps prou bé, que amb el cas de la fruita d'os permesa en pròrrogues a molts llocs, a molts països, molts estats membres, entre ells Alemanya, i aquí, que som més papistes que el papa, no l'acceptem, quan aquí tindrem problemes més grans, i que aquella fruita, el 75% de l'exportació se'n va cap a Alemanya, que sí l'autoritza. Vull dir, i el ministeri va dir que no, per enèsima vegada, doncs amb qüestions com aquestes. Per tant, a vegades se preguntava si sabem o no si aquestes qüestions se les poden creure, perquè també hi afegim, me fico al cap d'en Bell, ja, allò de dejeccions ramaderes pels conreus, al cap tenen purins que contaminen, segurament, i, bueno, i que poder és el que frena tot plegat. No sé si...
7: És que, Francesc, perdona, clar, aquesta imatge de que contaminem, ja hi ha d'altra gent que se'n cuiden de pregonar i,
4: clar,
7: per
4: això,
7: i reforçar-la, no?
4: Que no dic que sigui certa, eh? Vull dir que quedi clar, que jo dic al seu cap, per això he volgut matitzar, que quedi clar, perquè a més, si una feina fa la pagesia és exquisita, perquè em direu en quina feina, fil per randa has de portar anotat d'on ve, com s'utilitza, quan se'n tiren, se tenen inspeccions al respecte, és a dir, el que es fa aquí és que no es fa enlloc del món, però vull dir que no és el cas, però també sabem el desgast polític que poden tindre per això que uns altres venen.
7: És clar, vull dir, n'hi ha que tiren cap al seu cantó, quan veritablement la imatge del sector aquests últims 10 anys ha canviat, parlo del sector ramader, moltíssim, perquè hem estat reduint el que és l'amoniac, s'ha reduït més del 50% pel sol fet de l'aplicació, del sistema d'aplicació en mano a aplicació, diguéssim, enterrada. Vull dir, aquest fet que no en parla ningú perquè no els interessa ja, perquè la veritat és que s'ha deixat tot aquest pes d'emissions d'amoniac.
4: Sí.
7: No en parla ningú, doncs això s'ha fet. I acabat, torno a insistir, moltes de les granges que tenim aquí a Catalunya estan apuntades o estan participant en projectes de plantes de compostatge o plantes de biogàs. Tot això, tots aquests sistemes, que no descobrim res, que ja fa 20 anys que això ho van veure ramaders que van anar a Alemanya i Dinamarca, que ja estava instaurat. Estem fent el que marca, el que vol Brussel·les, cap a aquesta gestió o aquesta millora de gestió de les dejeccions ramaderes. I encara hi ha gent que ens criminalitza quan estem canviant poc a poc la imatge d'un sector que cada vegada és més professional i que cada vegada està fent les coses millor. Clar, tot això, si els que mostrarem no tenim l'oportunitat, com ara jo em trobo, i l'oportunitat que vosaltres ens aviseu, els que teniu el micro per poder explicar-ho, doncs ho hem d'anar explicant, i jo m'encanso, bueno, no m'encanso perquè ho explicaria amb convingo, no? Però són moltes les vegades que incideixo que en 10 anys cap aquí el sector ramader està canviant, ha canviat moltíssim, a veure, com en tots els sectors industrials i econòmics sempre n'hi ha que ho fan malament, vale? I això el que hem de fer el sector ramader, inclús denunciar-ho, si ho sabem, però la gran majoria estan treballant cada vegada millor.
4: Com tots els sectors a la vida. És a dir, hi ha sectors o àmbits que, o ONGs, ja ho sabem prou bé, que fan una feina excel·lent, però sempre hi ha algun burinot que et pot ficar a la taca, però que l'excepció no ens faci de perdre de vista el que és la normalitat, i la normalitat és aquesta excel·lència en tots els manejos, també, evidentment, amb el respecte al medi ambient, però també amb la resta que tenim aquí. És que, a més, ens ho diu el món, no ho diem nosaltres, ens ho diu el món, i a vegades costa d'entendre. I no deixi de ser curiós, faig l'apunt només perquè el Jaume ho ha dit de passada, jo subratllo, i ja en parlàvem àmpliament fa 3 setmanes, també, que, ostres, que un servidor quan començava fa 22 anys, cada dia, com ha fet ara el Jaume, en parlaven, quan parlaven del porcí d'Alemanya, de Dinamarca, quin ramader de les Terres de Lleida no s'ha anat de viatge a conèixer com ho feien? Totes aquestes plantes que fan dels tractaments de les dejeccions, siguin purins, siguin gallinasses, etcètera, fems de vaca, i ara que si posa el territori que tothom hi estava a favor, jo el primer, i ens segueixo estant, ara uns altres es desperten dient que això no va bé, i fa 2 dies aquells que diuen que això no està bé ens que aplaudien i dient que a tot arreu hauria d'haver, doncs, aquestes plantes que fan aquest tractament de dejeccions, clar, que s'aclareixin. Perquè, a més, i és important, hem dit la paraula puri que té aquesta penyora clavada, però és que hem convertit un puri de la versió que imagina tothom més terrible, que no ho és, però la que s'imagina, i ho diem amb majúscules i subratllant-ho 50 vegades amb un subproducte, és a dir, amb una cosa que va bé per a molta gent, que és per fertilitzar els nostres terrenys, i que en moments com aquests, això s'ha de notar a la cistella de la compra i altres qüestions, amb la sobirania alimentària, etc, etc, etc. Per tant, doncs són de les coses que s'han de subratllar i s'han de posar en valor, que jo me les he dit quasi de passada. Et volia preguntar també, Jaume.
7: No, està clar, El puri, que fins ara molts el consideren com un residu, és un recurs i un subproducte del que en podem treure fertilitzants orgànics,
4: sí, sí.
7: Podem generar energia elèctrica i podem també generar gas i biometà. I això, que ho tinguin clar la gent, que això és així perquè hi ha una realitat. A Bioproductors Alcarràs, on ja tenim la fase acabada del biometà, i estem, sí, sí, produint biometà de tota la gestió de les dejeccions ramaderes dels ramaders i ramaderes que estan apuntats a Bioproductors Alcarràs, que són ramaders de vedells i ramaders de porcs.
4: Sí, sí. Me'n vaig a Mercosur, m'imagino que és d'hora, però clar, doncs això, aquesta posada en marxa provisional després de la... bueno, ja no entrarem en com ho va gestionar Ursula von der Leyen, que va dir que si se n'anava, recordem, aquest acord, doncs està al Tribunal de Garanties Europeu pendent de si es va fer bé o no, per tant es valide, però va tirar pel dret i va dir no, nosaltres l'apliquem de moment i avall, no? Quan havia dit als eurodiputats per correu electrònic que si el ficaven allà que no l'aplicarien, quasi com una amenaça, i després l'envien al tribunal per pocs vots, però l'envien al tribunal, i ha hagut l'aplicació, tot i les alertes que molts sectors, sí que és cert que amb algun sembla que els podria beneficiar del sector primari, com és l'oli i el vi, però sí que acaba sent un gran risc per a molts altres. Diverses preguntes al respecte, Jaume. Que entrarà en vigor fa pocs dies, no sé si... Sí, això d'alguna manera ja es nota, perquè no sé si, com que porta tant temps, allò fraguant-se, si estaran ja alguns preparats per aterrar, i o quan penseu vosaltres que es pot notar les conseqüències que tant heu alertat per alguns sectors, especialment vedella, a casa nostra.
7: Primer que res, deixa'm dir un detall important, perquè tots parlem de la Unió Europea, que és un exemple de democràcia, no? I que tenim un Parlament on estan els 27 països representats, i resulta que aquesta senyora, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, que quan se va decidir en votació per Parlament Europeu de portar al Tribunal de Justícia Europeu el Tractat de Lliure Comerç de Mercosur perquè el validés, ja va dir que encara que es votés i que es demanés això s'engegaria, i es va engegar ara fa dos dies o tres. Sí. Vull dir, no només ho va dir ella, més que res ho ressalto perquè és molt significatiu, perquè ho va dir el propi canceller alemany en declaracions públiques, no? Que Alemanya faria que això tirés endavant. Clar, aquí hi ha una falta de democràcia per part de la pròpia comissió, que se toreja i es passa pel forro,
4: sí, sí.
7: Malament, la gent m'entendran, a tots els eurodiputats que fan una votació en què se decideix que aquest tractat se té que validar pel Tribunal de Justícia Europeu. O sigui, la comissió passa per davant del Parlament, i el Parlament hi ha més de 300 eurodiputats i eurodiputades que els votem els 27 estats membres. O sigui, una falta de respectar la democràcia tremendo per part de la presidenta de la Comissió Europea, i donant-se o estirant la mà clarament al seu canceller alemany, perquè evidentment ella també és Alemanya i és del mateix partit que el propi canceller.
4: Sí, sí.
7: Això és molt bé. Això no havia passat mai en cap tractat dels que s'han engegat i en cap reglament que no es tingués en compte la votació del Parlament. Per això que hem de dir que primer hi ha una falta de democràcia, per part de la Comissió Europea, per part de la seva presidenta. Segon, si això estem notant o no hi ha els efectes, hem de dir que no.
4: Però teniu previsió de quan es poden notar? Perquè clar, insisteixo, fa tant temps que s'està preparant que jo també penso, especulo perquè no ho conec, Jaume, però a vegades tot és més fàcil. Ets una grandíssima empresa càrnica, per exemple, de vedella d'Argentina, i el que vols no només és aterrar a Europa perquè te la pagaran millor, perquè hi pots competir amb preus, que és el que acaba de mirar el consumidor, sinó que segurament aquestes grans firmes han fet el possible no per aterrar, sinó per aterrar els primers, perquè competències seves no s'hi puguin oferir coses similars. Per tant, segur que ja s'han fet tractes, acords, tot el rotllo, i per això jo especulo, no en tinc dades, però especulo que pot ser que es noti més d'hora que tard, però no sé si sobre això tu saps alguna cosa o teniu algun temor o alguna indici, alguna cosa.
7: No tenim dades, havíem preparat un contingent de contenedors de carn de Drella, com estàs dient, i portar-los aquí entre fet i fet. Si ara ho preparessin, doncs de segur que d'aquí un mes podria estar aquí, no? Ara bé, si veritablement volen fer complir el que ens van dir que farien complir també amb el tema de les clàusules de salvaguarda,
5: Ràdio La Sacra,
7: des del sector, des de ja aquí de COA, com ja han fet en d'altres tractats de lliure comerç com el del Marroc, s'ho han passat pel forro, clar, si volen fer complir el que ens han dit que volen fer complir, doncs tampoc podrà vindre tota la carn que es desitgen en aquests països, perquè no compleixen les normatives que aquí complim.
4: Claro.
7: Ara bé,
4: però
7: no l'enterarem, Francesc, perdona, però els propis països de Mercosur ens diran, el primer barco que arribo aquí amb tones de carn de vedella o amb d'altres productes del Tractat de Lliure Comerç ho faran públic, que ho sabrem. Si això està en marxa, evidentment, això ha començat a caminar aquesta setmana. Vull dir, quan tardaran a estar aquí? Bueno, pues si ho tenien preparat aquests països, parlo d'Uruguai, Argentina, Paraguai i Brasil, tenien preparat els contingents de carn en contenedors per a poder entrar aquí, pues el que costa sortir el barco de Brasil o d'Argentina i arribar aquí al port de Tarragona o al port de Barcelona o al port de Cartagena.
4: Claro. Et volia preguntar, perquè estem pràcticament fora de temps, si et trobaves amb el comissari, vull pensar que el mateix que dius aquí li devies traslladar amb ell, comissari d'agricultura, i no fa tant, però perquè quedi clar, perquè clar, una de les grans reivindicacions del sector és que si qualsevol, no per que es tingui res en contra ni d'Argentina, ni de Brasil, ni de qualsevol país del món, sinó allò de dos dits de front i no cal entrar-hi, perquè ho he explicat 50 vegades, és si tu vols vendre a Europa, compleix la mateixa normativa que es compleix aquí. Si et diuen que no pots utilitzar aquest producte perquè no és beneficiós per la salut i els productors d'aquí no ho fan, busquen alternatives, que encaneix no sé quan el producte i l'altre no ho fa, ostres, estàs indirectament dient-li al consumidor que no t'importa la salut. Perquè si aquí el prohibeixes perquè va malament per la salut i allà no, què passa? Val? Llavors, simplement el que sempre s'ha demanat és que es competeixi amb igualtat de condicions. Clàusules mirall, se'n diu, de forma, perquè és una terminologia que a vegades utilitzem i que poc expliquem. Ara, sobre això, sobre que compleixi el mateix, se van sentint alguns responsables diluïdament, no, que si venen a Europa no han de complir el mateix, però després els escape altres, si ho recollim al programa, com el Feijó, que deia, no, quan s'aprove, perquè ordenen que el Partit Popular tant aquí

0: incentiven que se haga lo mismo, ¿vale? Incentivar es paper muy alto, es decir, escolte, yo le recomiendo a usted que no vayas en 50, sino fiques multes para 150 per l'autopista, ¿eh? Per tant, és paper mullat i per tant està reconeixent que no està complint. Poder perquè altres si han dit que, com, que si entren a Europa han de complir la mateixa normativa. Ens tracten de rucs o sí o no, que han de complir la mateixa normativa i ell mà, sí o no.
1: Bueno, és el que t'estic dient. El que tenim fins ara de coneixença és no. I això ho tenim en el Tractat de Lliure Comerç en Marroc.
0: Claro.
1: Hi ha uns topes de sobretot d'hortalisses, que se han passat pel forro. Hi ha uns topes, hi ha uns controls de segons quins productes no poden entrar, se han passat pel forro. Vull dir, quan nosaltres dius, és que, hosti, no us cregueu mai res, perdona, no ens ho creguem perquè tenim prou arguments i dades perquè ens han enganyat.
0: Sí.
1: Nosaltres necessitem del comerç, des de Jarc i des de Quac, ho diguem, necessitem el comerç, però un comerç en les mateixes condicions tots plegats.
0: Clar.
1: En acabat, això no hi és en aquest moment. Les condicions socials, estem parlant de tot el que és el tema social, estem parlant de sous, de maneres d'estar en allotjaments o de maneres de viure, d'alimentar-se.
0: Respecte al medi ambient,
1: estan molt lluny de nosaltres, però en acabat hi ha els controls que tenim mediambientals, quins són els nostres i quins són els seus,
0: sí.
1: Els controls de benestar animal, quins són els nostres, quins són els seus. Estem anys llum uns dels altres. Per això que si tinguéssim algun tractat de lliure comerç on haguéssim vist que un país que està fent aquest tractat d'entre un producte amb conseqüències de productes fitosanitaris que estan prohibits a nivell europeu, se'ls sancionés.
0: I que estàs incentivant que aquella gent...
1: passi del cupo, sí, que està establert. I si li digues això, entorna teu que estàs passant del cupo. Tot això no ha passat. I com que no ha passat i no passa, doncs, perdoneu, però com a pagès, com a ramader i com a d'altres companys que estan dins del sector, no ens ho creguem.
0: No, no. I a més,
1: això fa que tinguem aquesta posició tan contundent, tot i que necessitem del comerç, perquè ens han enganyat contínuament, si té clar.
0: Absolutament. I recordem, hi ha molts casos, però no tenim d'esperar més, l'avellana, quantes vegades s'ha trobat a la frontera, a Turquia, doncs que portaven coses prohibidíssimes, amb algunes vegades ens ho han explicat, però no ha seguit arribant. En fi, Jaume Bernis, que si no, ha passat volant 30 minutets, però agraïm i molt que de nou hagis atès els nostres micròfons, insisteixo més, amb poc marge de maniobra, perquè teníem tants temes importants que tots els controlàvem tu i encara n'haguéssim parlat de més, que t'agraïm i moltíssim que de nou hagis ja tres els nostres micròfons. De veritat, moltes gràcies, Jaume.
1: Res, ja ho saps, en aquest cas agrair-te l'espai que ens deixeu, Francesc, per poder explicar el que vivim, el que sentim i que la gent coneixi la realitat de per què diguem sí o per què diguem que no. Moltes gràcies, Francesc.
0: Vagi bé.
2: Ràdio Vila-sacra. L'entrevista.
0: Doncs som-hi, d'un sector importantíssim com és el porcí, a un altre que també ho és molt, que és el dels cereals, els farratges, i que també té molta relació amb el tema de la ramaderia, perquè recordem que una part important, doncs, serveix per donar de menjar al nostre bestiar. Un sector que quan va estallar la guerra d'Iran, ja ho apuntàvem aquí d'inici, que segurament és el que més pateria, perquè els abonos, els hidrocarburs, no cal dir-ho, doncs s'han encarit moltíssim, i per aquest sector representa els percentatges més elevats dels costos de producció. Per tant, a qualsevol economia, doncs, quan et val produir una cosa i a quan la vens, aquí al marge de benefici, no? I m'imagino, Santi Cau de Villa, responsable d'aquests sectors herbàcies d'un de pagesos, que els números ara no han sortit ni de lluny. Bon dia.
3: Exactament. Bon dia. Bàsicament, ni de lluny no. Podem tenir collites raonables i calaixos més que buits foradats, bàsicament. No ho tenim aquest any al davant.
0: I suposo que, perquè mira, hem parlat a vegades d'altres situacions que... saps que allò és conjuntural, saps quan acabe, pots pensar que mira, però claro, ara per ara aquesta situació de geopolítica boja que no saps què passa i que les notícies que a vegades sembla que la cosa s'hagi d'accentuar, és que ja fins i tot malament on estem, però pitjor

0: aquest clima d'incertesa mirant endavant?
1: Bueno, bàsicament estem en una situació molt complexa en què no podem fer absolutament res el que tenim al davant, perquè no podem fer, qui digo que ho pot fer, que m'explico com ho pot fer. Però el tema de la guerra ha ficat els preus dels adobs i dels gasolls amb un preu insostenible. La urea va arribar a 1.300 euros la tona, avui estem parlant de 800-900, quan és el preu raonable per poder treballar serien 250-300 euros, no? Amb aquest punt ja tenim molt a dir, no? El gasoil pues, ha pujat més d'un 40%, i després apareix un factor també que és bàsicament la mà d'obra. No tenim tampoc mecànics per poder arreglar els tractors. Moltes explotacions tenen un tractor parat per si s'espatlla, tenim un altre, i bàsicament en una situació molt complexa en tots els sentits. Això per una banda, els preus no pugen. També tenim un tema que és que hi ha oferta, i com hi ha oferta doncs no pugen. Veurem el que passarà, veurem el que passarà si no, la gent no pot tornar a adobar com correctament, o a nivell global hi haurà un consum i una davallada de producció perquè les finques no s'adobaran com tenen que adobar-se. També hi ha la possibilitat de que entren en consum les etanoleres i comencen a utilitzar blat de mono per competir contra el petroli, i llavors doncs, podem passar a tindre una abundància de cereal, no tenir-ne, o a costos totalment disparats amb un canvi molt greu, no? Però aquesta situació, doncs, bueno, a dia d'avui no és, s'ha d'aguantar, s'ha de pagar, i veurem com afrontem aquesta situació tan greu que tenim al davant.
0: Ens deia ara mateix el Jaume Bernis, de JARC, que ha demanat al Ministeri, no és pas d'ara, diria que vosaltres també ho havíeu fet amb anterioritat, però que ara han pressionat més, demanant doncs, que precisament per no haver d'utilitzar els fertilitzants químics, que es puguin utilitzar els procedents de dejeccions ramaderes, que actualment hi ha una limitació de 170 unitats d'adob, passant a 250, que això ja ho fan altres països, perquè tindríem aquest doble avantatge. D'una banda, doncs, reduir aquests costos disparadíssims per als molts sectors de la pagesia, però especialment pels extensius, cereals i herbacis. I jo també l'he preguntat, dic, escolta, i què te diu el LAS de si el Ministeri dirà que sí o dirà que no? Què en penses de tot plegat?
1: Bueno, jo no contradiré molt menys el Jaume Bernis, perquè sap molt bé el que es fa des de fa molts anys, però em crida l'atenció perquè Unió de Pagesos ja fa 14 anys que això ho demana.
0: Sí, no, ja també fa temps, no sé com fa, però vull dir que ara s'ha accentuat el demanar-ho, perquè a més ja n'estudis a... Ja fa temps que n'hi ha, eh?
1: Sí, està però... Catalunya, el País Basco, València i Aragó ho han demanat directament a la Unió Europea. Després hi ha un tema molt clar, a part d'això que ara ho demanem, no, ho portem demanant, però la més aberrant és que estem obligant a granges de porcs a destruir el nitrogen i estem comprant urea, però que l'estem comprant. Això empobreix ja un país. Això nosaltres, les Unió de Pagesos, repetidament ho han dit i ho hem exposat damunt de totes les taules amb les quals ens hem assentat. No pot ser aquest empobriment del país que estem tenint, i això és un tema que tots els sectors sabem. A part que puguem ficar més o menys dosis, amb una situació excepcional com aquesta situació que tenim ara, tindria que ser que l'adob orgànic poguéssim utilitzar on fos i com fos. Estem en una situació que no tenim aquí per sort de guerra, i és una guerra que ens arriba igual, que estem patint moltes, diguem, seqüeles per la seva part. Llavors, tindria que tindre poder articular eines amb la mateixa sintonia o amb el mateix context, que és una guerra en aquest sentit. I amb això tindria que poder aplicar com bonament creguéssim i aprofitar al màxim. I sobretot no obligar a destruir ni una sol quilo de nitrogen.
0: Clar, i el que a vegades fa consumir-hi tot amb un especial pessimisme és que moltes d'aquestes coses t'acaba dient la classe política de qualsevol administració de casa nostra, és que això depèn de fora, nosaltres no podem fer res. I aquí que sí pot fer, que és relativament senzill, que hi ha cert consens al món de la pagesia, que hi ha estudis que avalen que les plantes es recalen a això, que les taules estan desactualitzadíssimes per mil motius. I que això hauria de ser fàcil.
1: Bàsicament...
0: Hauria de ser fàcil, si amb això no s'hi posen,
1: perquè bàsicament...
0: En fase optimista, molt pessimista amb altres coses.
1: No s'hi posen bàsicament perquè és una guerra encoberta a nivell de producció. El sector del nord d'Europa va pensar algun dia que Espanya no tiraria en van, i en molts sectors els hem escombrat. I com no te poden ficar cap tipus d'arancel ni cap tipus de barrera per al seu país, ho estan fent a nivell legislatiu. Qui coneix una mica l'agricultura danesa o l'alemanya no té res a veure amb una agricultura de casa nostra. A Lleida, una hectàrea de regadiu trau entre 20 i 23.000 quilos de matèria seca per hectàrea, i a Alemanya no passaran de 8.000 quilos de matèria seca, amb unes terres completament diferents, amb una falta de sol completament diferent, hi ha una situació completament diferent a les nostres. Llavors, ells que han fet el vostre model a casa vostra, això significa que baixa la competitivitat i els deixem de fer mal. És el de sempre. Aquí a darrere hi ha una lluita d'interessos econòmics entre el nord i el sud. I està la situació, el model por sí de casa nostra, els alemans no ens arriben a cap puesto. El que passa que moltes vegades no volem valorar el que tenim a casa nostra, i això és un problema.
0: Absolutament, eh? Sobre aquesta situació anòmala d'aquest disparar-se els costos de producció, i insisteixo, amb un horitzó incert de quan pot acabar, i té més pinta, tant de bo ens equivoquem, de que em segueixi empitjorant, no sé si hi ha ajudes anunciades, us es creieu, en demanareu, és a dir, què s'hi pot fer, o que com a organització, que és el que reclameu o esteu treballant?
1: Nosaltres el dia següent, de dos o tres dies després de la guerra, ja sabíem el que estava passant, sabíem com estaven les borses a nivell de mercats d'adobs, sabíem el que estava passant en cada moment, sí. I automàticament a la setmana, podem dir, van demanar una injecció de diners a crèdit baix, ràpidament de liquiditat, van demanar una ajuda directa a l'hectàrea, sàpiguen que són molts diners i que el departament no podia articular-ho. El més aberrant i el més trist és que hi ha una part que són, o sigui, no poden demanar ajudes perquè saben que no es poden pagar o no volen pagar. Moltes vegades saben que no es volen pagar perquè quan hi ha diners o fa falta, segons quin sector, sí que s'hi fiquen, no? Nosaltres necessitaríem unes ajudes per almenys de 300 a 400 euros per hectàrea per poder tapar el forat, no guanyar, tapar el forat. En aquest sentit, això se va demanar i, per suposar, pues, bueno, no vam rebre més que bones paraules, i com sempre, bones paraules, i si te dono una subvenció, fico tal nivell de burocràcia que no la faig. Aquesta és la realitat. M'empiso la boca de dir que hi haurà ajudes i després ningú les pot agafar.
0: I s'omplen la boca de dir que baixaran la càrrega burocràtica a totes les administracions.
1: Res.
0: I no només res, sinó que cada dia s'accentua una mica més.
1: I també hem de ser conscients. Realment nosaltres veiem uns polítics, nosaltres ja fa molts anys que passa el polític, passa el director general, però el que queda és el funcionari. I el funcionari és qui realment està matxacant el sector agrari a Catalunya. No ens equivoquem, eh? No ens equivoquem, que si fem història han passat consellers, directors generals i de tot. Però ja funcionaris que siguin allà i així ens va el pèl.
0: I si tot plegat no fos prou, hi ha un tema que poc se n'ha parlat als mitjans, que explicàvem nosaltres amb exclusiva, que ens preocupava, que l'ADUN, els ajuts d'Europa, doncs tu per percebre'ls, no els percebes perquè si percebes així de guapo has de complir doncs uns requeriments, no? I en el cas dels extensius teníem el tema de la doble collita, entre altres, entre molts altres, i aquesta, si diria que alguna altra qüestió, estan en perill de complir-se, no pel passotisme de la pagesia, sinó perquè una altra situació anòmala que no havíem viscut, que era que teníem el gener o febrer, crec que el gener més plujós dels últims anys, doncs feia que aquell moment de plantar, etc, doncs s'endarrerís, és a dir, el tractor amb la finca tota enfangada no hi pot entrar, molts també es van passar a vegades d'una explotació a una altra, tot hi ha tota la logística darrere, i aquesta situació anòmala perquè hi ha registres meteorològics fer que no poguessis complir aquella norma, s'ha aixecat el dit des de les organitzacions alertant d'això, dient, ostres, moveu el que hagueu de moure perquè no perdem aquests recursos, i més en un any tan complicat com aquest. I la resposta, amb el que jo em vaig quedar a la història, va ser que el departament va dir que el com així com no serà per tant, serà algun cas aïllat, i si a cas ja l'atendrem.
1: Sens dubte, aquesta va ser la resposta. Bàsicament, ens han obligat a moltes hectàrees a tirar 500 euros per hectàrea, a maleir les terres perquè es van tocar sent fang, i això que coneix la pagesia sap que són 3 o 4 anys de males collides en aquelles zones, per complir una PAC per no escoltar-nos. Això no és demanar una ajuda per l'adobat, això no és demanar una ajuda pels mercats, això no és demanar una ajuda, això és deixar-nos viure tranquils d'una vegada i sortir de Gran Via, que pareix que estic lligats a Gran Via, i escolto, no? I quan te diuen, no, és que parlo a les oficines comarcals. Les oficines comarcals ens va demanar altres opinions i tots els hi van fer arribar que hi havia o que hi havia. No és tan gran Catalunya, que només hi ha dues hores de Barcelona a Lleida. Bàsicament, si no volen, és perquè no volen saber-ho, ni volen escoltar-ho, ni, sobretot, no volen en cap moment escoltar el sector i assumir cap tipus de comentari ni recomanament del sector, perquè estan per damunt del bé del mal. Això és el que han viscut en aquests moments. Nosaltres, la primera setmana de gener, el Pagès es va demanar ja que ho poden fer directament perquè la Unió Europea ho contemple, que si hi ha un tema meteorològic, tu pots, diguéssim, vols no tindre les obligacions de complir la PAC, en aquest sentit. Llavors, nosaltres sabem qui coneix el territori, coneix els cultius i coneix la pagesia de casa nostra, sap que fem molta segona collita, sap que han de fer rotació de cultius i sap que han de sembrar ordi. La gent que va fer va treure el cultiu de blat de moro i com va poder, fanguejant, fent batalles barbàries, va sembrar l'ordi. Ara tenim uns ordis, o uns blats, o uns pesos que fan pena. Per què? Perquè el pagès va complir la PAC. La resposta va ser que la gent no havia anat a les oficines comarcals a queixar. Aquesta va ser la resposta del departament. Per què no hi van anar? Perquè no se'n fien, perquè no se'ls creuen i perquè després els expedients, pareix que a Barcelona els encanto dir-te que te trauen els expedients. Aquesta és la realitat. Llavors, al mes de març, les certes oficines comarcals i finalment després de moltes reunions i de molt demanar, reunions que d'un dia per l'altre te canviaven la reunió sense mirar i sense valorar que el teu temps creiem que val el mateix perquè amb ells, per escoltar-nos, li paguen a nosaltres per anar allí no, que és una gran diferència, més la incoherència de la situació, no? Bueno, pues almenys a finals de març nos diuen que tinc un problema que ho digo. Això vol dir que moltíssima gent havia sembrat per complir, i ho sabíem, però els va donar en tot moment igual. Aquesta és la realitat de lo que ha hagut. O sigui, llançar 400 euros per hectàrea per obligació, això no té paraules.
0: Sé que és complicat el que vaig a dir ara, però el haver de fer aquest maneig no recomanable del fang, que afectarà no només amb aquestes sinó futures collites, segur que va per barris, segons tipus de cultiu, però heu fet alguna especulació? De sostres, jo crec que aquí, mira, entre pitos i flautes, l'afectació pot ser aquesta, ja no amb quilos, bueno, perquè amb calés i o quilos.
1: Amb quilos i calés no, però amb el rendiment per hectàrea, a nivell de collita, tu pots comptar que hi ha les zones que perdran durant els pròxims 2 o 3 anys més d'un 30%. Segur.
0: En un sector que, perquè ara estem amb aquesta excepcional dels costos elevats, que per tant això ho agreuge, però que si estiguéssim amb la normalitat, normalment tampoc és, com diuen en castellà, boiante, i que per tant perd un 30% de producció, els costos són els mateixos.
1: I la paradoxa és que ells estan dient que han de fer bones pràctiques, ens ho diuen ells, que han de fer corregins, que han de fer rotació de cultius, que han d'entrar a l'agricultura regenerativa. Però si vosaltres ens esteu obligant a fer males feines moltes vegades, i sobretot sense escoltar el sector, sense escoltar el que és el pitjor de tot encara.
0: Clar, i quan parlem això de ser pessimista, optimista, ho deia abans, clar, a mi particularment el que m'indigna aquestes situacions és que, com molt bé deies, ho has dit de passar, ho has subratllat, però jo encara ho subratllo més, que pensem PAC, polítiques europees, no depèn de nosaltres, i moltes vegades s'han escudat amb això, d'acord? Però és que aquí hi ha aquesta circumstància que està molt, està ben pensada el text, i escolta, doncs si hi ha una situació meteorològica anòmala, comuniqueu-la, i si és raonable, doncs ho tenim en compte, i per tant no hi haurà perjudici per aquesta pagesia. Se'ls hi comunica amb temps, se'ls alerta fil per randa del que és, no faran res. Per tant, els recursos són d'Europa, que es perden, la pagesia d'aquí a patir, i això afecta el gruix de l'economia catalana. Quan, i aquesta vegada sí depèn de tu de fer aquell paperet, aquell document, aquell informe demanant això. A mi el que m'irrita és això. Perquè, perquè clar, la frase aquesta de, bueno, qui no ho hagi fet ja ho dirà, clar, els que ho han fet malament ja no compten. Si hagués sortit d'entrada dient això, que ja es va alertar, doncs es veuria la magnitud de la tragèdia.
1: Sí, bàsicament tal com tu ho has definit molt clar, això està així. I era només dir, feu el que cregueu realment que vol fer, anem a fer una bona pràctica, fer les coses bé, després hi ha un tema de personal, anem tots com podien de gent per deu a terme, però això es dona igual. Després a mi em fa la gràcia una paradoxa, tenim un any que ha plogut moltíssim, no? I pel que veiem no diuen que serà una mica calorós, no? Però saps el que passa? Que qui acaba no fent la seva feina en aquest sentit de les subvencions no és el que després té que anar amb els bombers a donar la cara. Perquè l'únic que tenim que està ple de malesa de dalt a baix, les cepes sense conrear, els boscos... Llavors volen que el pagès faig una llaura de perimetral, volen que ajudo, volen que cuidi el territori, però senyors, si vostès només han fet que maltractar-nos, que han de ser massoques. Tranquils, el dia que hi hagi un munt de terra abandonada perquè els puestos petits o camps poc interessants i poca gent que ja s'estan abandonant, quan, bueno, vingui un foc i del cremo des de Girona fins a Lleida, llavors ens recordarem d'aquell maltracte que vam patir d'una part del departament, que estava encapçalat pel senyor Valentí Marco, veurem i ens recordarem d'ell el que ens va fer moltes vegades perdre i la poca sensibilitat que va tenir amb el sector d'extensius a casa nostra. Però només una, dos són dos dades. El 67% de totes les PACs els fa una mitja de gent de més de 70 anys. I el 44%, no, perdó, el 9% són gent de menys de 44 anys. O els cuidem o ho posten clar. Però no passa res, perquè els de Gran Via cobren igual i mengen igual.
0: Fins que tinguin el foc a les portes. Perquè, clar, algú ara, aquells macroincendis d'estius, com que ha plogut molt, pensa, bueno, pues tenim el terra més humit. No, tenim més problema, perquè ara ho també ho ha apuntat de passada el Santi, ho diuen els bombers i la gent que en sap, això fa que, que hi hagi molta més massa forestal, si arriba calor, haurà molt més pólvora repartida pel territori. Per tant, que els, qualsevol sector agrari, però cerealistes especialment, hi siguin, ostres, és una garantia de país, no del sector del món rural, però és que els incendis aquests poden arribar a les portes de... I sí. Cada vegada hem anat explicant exemples d'altres llocs del món, em sembla que aquí no passarà, però quan passi, malauradament, ens haurem de recordar de coses com aquestes que acaben explicant per què arriben els incendis a les portes de grans ciutats, i llavors sí, titulars cada dia i tots els polítics dient allò de que els focs s'apaguen a l'hivern i que faran no sé quantes reunions que...
1: Però a nivell de focs se'ns ha veiat molt bé, només cal veure que Catalunya amb el tema dels incendis i amb el sector som una enveja per tota Espanya, això és una realitat.
0: Això sí,
1: vale? Absolutament. Que cada ofegui la lectura de com s'ha dut a terme una feina a cada puesto, amb els sindicats i totes les organitzacions agràries,
0: agents rurals,
1: i agents rurals, bombers, que des de fa dos anys s'ha de remarcar que mai havien vingut els bombers, han aconseguit que han vingut els bombers. No són santo de mi devoció, però s'ha de reconèixer que la tasca que estan fent, s'assenten a la taula, tots amb un equip, tots cooperem, sí. I tots anem a una, i el nostre sector i amb la gent que tenim no faria falta això, no una prepotència moltes vegades que s'aixequen les reunions i no tenen ni respecte per acabar el temps que t'han dit, tengo otra faena y me voy, no? Respecte, només se demana respecte per les persones i res més, eh? Això no se demana.
0: Tres minutets i hi ha un altre tema que desconeixia, que m'has explicat fora de micròfons, però és que m'ha semblat especialment greu i també sintomàtic, més que millor la gravetat econòmica, sintomàtic amb aquestes dunes. Ja m'ho explicaràs tu, que per poder cobrar el que es cobrava has de tenir un mínim de 60 hectàrees amb CK, perdó, no pots superar passar, com has dit això, les 60 hectàrees amb CK.
1: Una vegada més, hi ha un, tots sabem que hi ha una situació de gent gran que tristament no té una jubilació realment com la que tindria que tenir, de tota la vida treballant i pagant el selló, i que estan cobrant unes misèries de subvencions, de pensions, disculpeu. I llavors ens trobem en una situació que cobraran una PAC i ara se'ls força que la PAC la porta un professional que faci la DUN i la faci correctament. Jo amb això no hi ha cap problema. O sigui, entenem que això ha de canviar perquè sabem tots que hi havia certes PACs que no s'estaven fent o DUNs no s'estaven fent correctament. Això d'acord. Però des d'històricament, sapiguem el que ens venia, i sobretot a extensius, no pots tindre un càping de 60 hectàrees. ¿Vale? El departament al seu dia se li va dir, se li va recomanar, se li va exposar, i només es va fer una mesura. Fem una cosa, si vosaltres creu que en 60 hectàrees de secà pot viure una família, canviem el sou que vol cobreu vosaltres i que ells visquen del vostre sou i vosaltres dels 60 hectàrees de secà. Llavors veurem si arribeu a final al dia 10 o al dia 5 de cada mes, no? En aquest sentit, s'ha de treballar a la vegada i avisem les coses amb moltíssima antelació. Se fa cas omís, tornem al mateix. El que passa és que a vegades penses que si el que volen és que donar feina burocràtica, perquè el que acabarà fent és una enginyeria de societària, de societats i de duns fetes en càpings de 60 hectàrees per cobrar si són interessants o no. Això és el que al final acabes veient, que el departament pareix que vulgo que hi hagi un tema burocràtic a darrere, que algú faigo, per la raó que sigo, i ells no, per suposar treballar ells no. Si tu busques el diccionari treballar departament, hi ha una part que no sap el que és, en aquest sentit.
0: I que històricament també el missatge és igual d'aquesta administració que d'anteriors, de molts, dit allò de anem-nos fent grans, grans, grans, perquè és una manera de reduir costos. Amb secà, 60 hectàrees no són res, cada hectàrea per la gent que es perdés un camp de futbol, però amb secà la productivitat és molt baixa i sort de que, sort, com que molta pagesia ja anava plegant, molts es quedaven les terres dels que plegaven, etc. I per això el pagès, pobre desgraciat, ho dic amb el carinyo més gran del món, el pagès que ha tingut que gestionar moltes més terres per arribar a guanyar-se la vida, i ara que ells diuen, no, això ho perjudica. I amb 60 no tens unes ajudes que a vegades són importants, però és que ara esdevenen capitals.
1: Bàsicament, te trobes, tu tens diferents sectors, com el de la fruita, que cada un pot tindre, tu vols a volum, vas a economia d'escala, o vols buscar un nínxol més petit, buscar uns mercats, buscar una tipologia. Vale? Amb els cereals és molt més difícil, això. Van tindre diferents iniciatives, encapçalades pel senyor Joan Gòdia, amb el tema de la farina catalana, que bàsicament se preocupava era assegurar un selló per la indústria. El sector sempre va quedar al marge, sense tindre un rendiment net. Nosaltres busquem un rendiment net per hectàrea. A partir d'aquí fem el que convingo, no? Aleshores, el sector extensiu és molt més complex perquè té un marge molt baix i competeixes amb zones commodities globals brutals. O sigui, qui coneix una mica a nivell global les extensions sap perfectament el que tenim a cada puesto. No es pot comparar, no? Llavors, en vez de buscar eines perquè el territori pogués sobreviure, no. Jo el que me diuen d'Europa, complixo raja tabla que me diuen d'Europa, no escolto el sector, i jo quan tinc les auditories que complixa tot bé i puc dormir tranquil. Aquesta és la realitat de la que tenim.
0: I què? Però és que veus que un país ve i de similars característiques fa allò perquè ve i pels seus, perquè recordem, són els representants d'aquell poble, els hi dius, i caso miso, que és el que més el creu, vam parlar amb les matèries actives dels fitosanitaris, etcètera, amb no voler fer la pròrroga, en parlem també, jo recordava abans amb el Jaume, etcètera. Santi, no tenim temps per a més, ha passat volant i no hem parlat pràcticament de res, feia dies que no venies, et diré allò de tornar ben aviat, perquè malauradament és una que haurem de seguir també pressionant des de les zones per denunciar aquestes situacions que també penso que no són coneguts ni pel gran públic ni per molts mitjans de comunicació, però que estem parlant d'un gruix importantíssim d'hectàrees del nostre país. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I també ens acomiadem de vosaltres, ens retrobem la setmana vinent.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies. Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Bona nit.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: Unes 4.500 persones han manifestat aquest dijous al migdia a la ciutat de Girona, segons la policia municipal, per demanar més recursos a les aules, menys burocràcia i un increment salarial. Les protestes a la demarcació de Girona han arrencat a primera hora del matí amb diferents marxes lentes. L'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat fa parada a Tortellà. Aquest dimecres s'han ofert els primers serveis d'una iniciativa impulsada per la Generalitat i que pretén facilitar els tràmits als veïns i veïnes de pobles rurals. A la Garrotxa, el servei també és present a Besalú, Castellfollit de la Roca, les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Planoles treballa a mitjà i llarg termini per recuperar habitatge i donar resposta a la quinzena de persones interessades en viure al poble. El primer projecte en fer-se efectiu seria el pis de l'escola. Amb l'adequació de la zona verda de l'urbanització de la Closa del Llop, coneguda com l'Incasol, es posarà el punt i final al projecte. Consisteix en una zona de parc infantil al que s'hi accedeix a través de tres camins que connecten amb els carrers de la zona. En breu, l'Ajuntament podrà compartir les parcel·les en solars edificables. S'han acabat les ganxotapes, però ara arriba el peix blau ganxó. Sant Feliu de Guíxols continua gaudint de campanyes gastronòmiques per potenciar la restauració local. La del peix blau ganxó és una de les que té més tradició a la comarca. L'obra de l'artista Xico Cabanyes envaeix aquests dies als jardins de l'Ajuntament de Porqueres i la resta de dependències municipals amb motiu de la 21a exposició de flors. És una de les propostes destacades de la Festa Major del municipi i enguany s'inspira en el bosc de Can Ginebreda en el motiu del seu 50è aniversari. I l'Escola Ruy de Mado ha acollit l'exposició Em sento verd, creada pels alumnes de cicle mitjà. La proposta ha explorat el verd des de l'art, la natura i diferents cultures, amb especial atenció als banys de bosc japonesos. A Ruy de Mado, el projecte ha convertit el color verd en una experiència educativa i creativa compartida.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui volem recuperar l'obra del dramaturg i metge barceloní Jaime Salom, amb una de les seves obres més conegudes, Culpables. Salom compaginà l'activitat literària amb l'exercici de la seva activitat professional com a metge oftalmòleg i passà per diferents etapes creatives al llarg de la seva vida. Algunes dedicades més a l'activitat mèdica i amb menor creació literària, i d'altres més prolífiques, amb un estil propi que va anar madurant de manera gradual, adaptant-se a les diferents èpoques. Culpables, escrita el 1955 i estrenada el 1961, que fou també portada al cinema el 1962 per Josep Maria Forn, és un autèntic thriller farcit dels ingredients clàssics d'aquest gènere literari. La versió radiofònica que tot just a continuació escoltarem és un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 2002 sota la direcció de Joan Garrigó i segons l'adaptació radiofònica de Joan Carles Peris. Permeteu-nos que recuperem el comentari original del mateix adaptador que ens introdueix l'obra i el seu autor.
1: Culpables és l'obra que va significar amb la seva estrena al Teatre Reina Victòria de Madrid el 1961 el llançament a l'èxit de la figura de Jaume Salom, metge, oculista i dramaturg barceloní considerat un dels autors més destacats del teatre espanyol contemporani. Havia publicat la seva primera obra, El Mensaje, el 1954. Encara que va estrenar una obra en català, La Gran Aventura, que va ser Premi de la Crítica de Barcelona, Salom ha escrit normalment a teatre en castellà, amb títols com Juegos de Invierno, La Casa de las Chivas o Los Delfines. Entre les seves últimes obres d'èxit, El Otro William, Más o Menos Amigas, La Playa Vacía, estrenada el 1998 a Nova York, i La Senyorita d'Avignon, inspirada en l'obra mundialment famosa de Picasso. Salom, fidel a la seva doble condició de metge i escriptor, encara que des de primers dels 90 va deixar d'exercir la medicina, és president de l'Associació de Metges Escriptors Espanyols. Ha reflexionat a través del teatre sovint sobre la seva professió. A Culpables, el protagonista és un metge i el lloc on se situa l'acció, excepte una escena, és la consulta on treballa. En aquesta obra, la trama barreja el suspens amb el drama psicològic. Salom és un apassionat del cinema negre nord-americà. Un triangle amorós, una mort que no ho és, i un policia antiheroi i professional són els pilars d'una història narrada amb senzillesa i sobrietat, quasi esquemàtica. S'hi apunten també altres tesis, com la reflexió sobre la deontologia professional dels metges, el seu prestigi social, la desconfiança entre els amants, la seva angoixa de viure la seva relació en una societat encara força provinciana, disposada a assenyalar-los amb el dit si fan un pas endavant. Tot això al voltant de 5 personatges presents, encara que n'hi ha d'altres, elíptics, absents, que sense ser-hi, tenen també un paper en la trama.
0: En la que Maria Glòria Ferrer s'interpreta a Sílvia, Lídia Segués és Glòria, Ricard Pagès interpreta a Andrés, Ramon Bravo és el comissario i Francisco Domingo, Rogelio. La narració corre a càrrec de Crisol Tuà, el muntatge musical de Nina Mataix i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui. Comença Culpables, de Jaime Salom.

Acabem d'escoltar Culpables, de Jaime Salom, en un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 2002. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana a aquesta mateixa hora en una nova representació de teatre radiofònic.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM, la de tota la vida.
2: Ones de llibertat a Ràdio Vilasacra 24 hores al dia.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: És l'hora del pati.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials, segons la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol i presentada a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
3: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta, és quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
2: L'enquesta també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació per garantir drets com la privacitat i la protecció de dades. Aquestes dades s'han presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals a la Llotja de Mar de Barcelona.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Encendre la tele hoy en día. Es un taladro para el cerebro.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.
1: Què necessites avui?
2: Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
3: És Ràdio Vila-sacra.

0: i la secreta.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Ui, jote.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
6: Hola, sóc Lian Mau de Luciano Palomares. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona, i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una prega propera per fer-te el pèl embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa o diu a tu, a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot jugant-s'hi la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amu rugit la comiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
5: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel al Far West.
3: Volar a llops d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 € per persona i nit. Condició

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!

0: Si busques autenticitat,
1: Ràdio Vila-Secà. Ràdio Vila-Secà.
0: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines. La clau de volta.
2: Tenim cèl·lules zombis al nostre cos?
3: Salvador Massip, investigador de la UOC i de la Universitat de Leicester, al Regne Unit.
4: Li diem cèl·lules zombis per les cèl·lules que tècnicament es diuen cèl·lules senescents, que bàsicament vol dir cèl·lules velles. Això és el que passa quan envellim. Quan som grans, els teixits van acumulant aquestes cèl·lules velles i en principi pensava que això no volia dir res, allà estaven, però fa uns anys es va veure que aquestes cèl·lules el que estan fent és fabricar una sèrie de productes que molesten a les cèl·lules veïnes i fins i tot fan que algunes de les veïnes es tornin també a senescents com elles. Per això van començar a rebre aquest nom de zombis, no? Perquè estan entre vives i mortes, perquè no estan mortes, però tampoc estan vives del tot perquè no fan la seva feina, i a sobre poden escampar una mica, no?, aquest estat al seu voltant.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Troben estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Des del 2022 es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època de fa més de 6.000 anys. Roses, Carla Saló Pujol.
2: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles 4 i 6 després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basílica com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
3: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en un complex de grans dimensions, amb una necròpolis estructurada.
2: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Sensacions positives
8: a l'Alt Empordà.
9: No, ja.
10: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.
9: Ah.

0: Propostes en xarxa.
1: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
2: Nova entrega des del camí de les herbes, Alicia Herrera. Què tal? Avui ens parles de...
3: I avui parlarem d'una planta que la coneixem per la seva flor. Va, primer direm el nom científic, a veure si la gent sap què és. El seu nom científic és Papaver roeas. Papaver és el nom que els romans donaven a aquesta planta, i roeas vol dir que es desfulla fàcilment, perquè els seus pètals cauen molt fàcil. Quan l'agafem, cauen molt fàcil. Saps quines són, les d'aquesta planta?
2: Jo, perquè m'ho has dit abans, però clar, identificar-ho amb el seu nom científic és complicat, perquè no dona pistes.
3: No, bueno, una mica, és de color vermell, i de noms populars en té... Bueno, un piló, mira, per exemple, hi ha gent que li diuen gallaret, gall, badabadoc, ruella, rubella, ara ja sabem quina planta és, eh? La roncella, el quiquiriquic, cacaraquec, quicaraquic, abadolera, paperol, puput, tots aquests són noms arreu de Catalunya que se coneix aquesta planta.
2: A mi se'm va quedar el nom en francès, que és coquelicot.
3: Coquelicot, sí, aquí com que estem més a prop de França, doncs li diem coquelicot. I no sé si havia jugat de petita allò de gall, gallina o pollet. Aquesta planta, quan està encara no ha florit, que hi ha la poncella, els nens l'agafaven i te preguntaven això, gall, gallina o pollet. Quan obres, sense veure els pètals, obries la poncella i podria ser blanca, rosa o vermella. Llavors era o gallina o gall, o gallina, no? I era com una endevinalla.
2: Que bé, que interessant també.
3: Sí, i suposo que també deu venir, no sé per què... això, cocaricot, quiquiriquit, de galls, potser per la cresta vermella dels galls.
2: Podria ser,
3: Podria ser.
2: Tindries el seu sentit.
3: Sí. Doncs la rosella, jo li dic rosella, en castellà es diu amapola, també és un altre nom bonic, amapola, que no s'assembla en res a tot l'altre. És una planta medicinal, també. Els seus pètals, sobretot d'aquesta planta s'aprofiten els pètals. Els pètals tenen mucílags, tenen antocianines, que són els que li donen el color vermell, és un pigment, l'antocianina, i tenen uns alcaloides anomenat roeadina, el responsable d'una acció sedant, calmant del sistema nerviós. Aquí ja comencem a veure les seves propietats. Hi ha una espècie molt semblant que també surt espontània, perquè aquesta planta, la rosella, doncs es troba en els camps cultivats, els no cultivats, es troba pertot, als marges dels camins, inclús a vegades jo les he vist a les escletxes de les parets. És una planta que surt pertot. Els camps de roselles a la primavera, que
2: són fantàstics i meravellosos,
3: bonics, bonics
2: per fotografia, fins i tot.
3: Sí, a més se sap, es veu, no?, que on hi ha roselles no hi ha pesticides, per tant els camps que hi ha blat o així i surten roselles, doncs segurament és blat orgànic. Doncs, bueno, són molt bonics. Ara, per agafar els pètals d'aquesta planta, jo ho vaig fer l'any passat i ja s'ha estat tot el dematí, per poder tenir una quantitat suficient com per fer algun preparat medicinal amb aquesta planta. Afortunadament, a les herboristeries ho trobem també. Ah, estàvem parlant de la seva cosina germana, que és el Papaver somniferum, que és el cascall. És igual que la rosella, però té més pètals i és de color lila. I aquest sí que és molt sedant, té moltes propietats molt més sedants. Es diu cascall perquè aquestes plantes, tant la rosella com el cascall aquest, quan fructifiquen, fan com una mena de... allò que es fa als nens...
2: El sonall.
3: El sonall, exacte. I a les llavors que fan com una càpsula, com una caixa, i dintre hi ha les llavors i pots fer com de sonall o cascall, no? I és per això que tenen aquest nom. Però penseu que del cascall, d'algunes varietats de cascall, es treu l'opi. Per tant, sí que realment és un alcaloide potent i fa dormir, és sedant. Tradicionalment s'ha fet servir aquesta planta per la tos, per relaxar tot el sistema implicat amb la tos.
2: De caire nerviós?
3: Sí, Exacte, de caire nerviós, i funciona molt bé. Es pot fer un xarop amb els pètals, que ja us dic, armeu-vos de paciència, aneu a buscar moltes roselles, perquè la recepta que la tinc per aquí és 10 grams de pètals, que ja us dic jo que són moltes roselles, 10 grams de pètals secs, que a més els has de secar, amb 170 mil·lilitres d'aigua. Això es bull, es fa com una decocció, es fa bullir 5 minuts, se cola, i un cop colat afegim 300 grams de sucre. Tornes a bullir o escalfar una mica perquè quedi tot ben integrat, i s'envasa, tal qual. Això és un xarop per la tos. 2 cullerades al dia i fa desaparèixer la tos.
2: Que bé, que interessant, doncs prenem